0: Rosa García és la nova alcaldable del PSC per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig del 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat els mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa García és nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i de Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, detallen que García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han explicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcaldable a l'assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. I com cada dilluns, també a l'informatiu el que fem és repassar els resultats de la jornada d'aquest cap de setmana, i ara avancem alguns d'ells. Victòria del CD Palafolls a tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada de resultats ha estat dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. Tot i això, destaca el primer equip de tercera catalana, que ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota 6-0 contra l'Arbúcies. Al llarg del dia d'avui també parlarem de futbol sala i de bàsquet, entre altres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 11 de maig de 2026. Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Martí Capçada.
3: Balanç agredolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar.
0: I els centres d'atenció primària incorporen l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla.
4: L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030.
0: Un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Martre Serres.
5: Un home d'edat avançada va perdre la vida just ahir després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també ha resultat ferida i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència.
0: I la situació al comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer.
6: A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques.
0: I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors són els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat. Ona Malgrat.
7: La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badrona.

0: La plataforma Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i el reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, així és el balanç agredolç, en paraules seves, el que fa que la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recordem que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis, que connecta Premià de Mar amb Barcelona, arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, s'ha assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, el de Premià de Mar, el de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions. Però, per contra, també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen, principalment, la capacitat dels busos a les hores punta que deixa encara molts viatgers a la parada o els retards d'entre 10 i fins a 30 minuts, que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada, de fet, feien públic l'informe del mes d'abril, on, entre altres deficiències, es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien, concretament, més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en algunes de les parades, perquè ja anaven plens, i a més, de retards, però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariats i falta de neteja i situacions de risc pels usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes, també per a autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat, fent notar que, com avui informa Premià Mèdia, divendres l'alcalde de Premià, Rafael Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i Consell Comarcal hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles.
0: Els centres d'atenció primària incorporaran l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és, arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe als CAPs del Maresme, on els equips de pediatria d'aquests centres d'atenció primària passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així també com a la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les condicions conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. Per aquest motiu es reforçarà la figura dels referents clínics territorials, professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris dels CAPs per agilitzar la detecció i també els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui molt més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs que ha de permetre procediments molt més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'OMS, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba descens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexuals a tot el país.
0: Gràcies. I un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tres Serres.
1: Sí, un home, com havíem avançat abans, d'edat avançada, no resident al municipi, va perdre la vida ahir al migdia després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies que passava a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també va resultar ferida i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència. L'atropellament va obligar a interrompre totalment la circulació des de les línies R1 i RG1 entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes, ja que el succés es va produir en una zona de via única. Els passatgers que viatjaven justament en el tren afectat van haver d'esperar l'autorització policial per poder ser evacuats o continuar la marxa. La circulació es va tallar un total de 3 hores i es va restablir a les 5 de la tarda. A hores d'ara encara es desconeixen les causes exactes que van provocar l'atropellament de la parella.
0: Gràcies. I la policia local de Sant Vicenç de Montalt participa en el rescat d'un motorista accidentat. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, la policia local ha participat en el rescat d'un motorista accidentat en una zona de muntanya de difícil accés, al camí del Montalt, a prop del restaurant Tres Turons. L'avís el va donar el 112, alertant d'un motorista ferit en un indret on només es podia arribar amb vehicles especials. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de la policia local amb el vehicle tot terreny Polaris, juntament amb bombers, SEM i Mossos d'Esquadra. Els policies van ser els primers en arribar fins al ferit, li van fer una primera assistència i van facilitar la localització exacta als equips d'emergència. L'afectat presentava una possible fractura a la cama dreta i davant la dificultat del terreny es va decidir fer l'evacuació per via aèria. Un helicòpter el va traslladar fins al Supermaresme, on una ambulància del SEM el va portar a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
0: Gràcies, Martí. Canviem ara de qüestions. La situació del comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. El model comercial dels municipis turístics i la proliferació de negocis similars als centres urbans ha tornat a obrir debat polític. A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques. El debat també va derivar en reflexions sobre les dificultats del petit comerç per competir en un context cada vegada més tensionat. La moció impulsada per Esquerra Republicana i Estimem Calella plantejava elaborar un diagnòstic comercial de la ciutat i estudiar mesures per revitalitzar els principals eixos comercials. Durant el debat, l'alcalde Marbuc va alertar del risc d'un monocultiu comercial en alguns carrers i va qüestionar la facilitat amb què alguns negocis poden assumir lloguers elevats o mantenir llargues jornades laborals. El portaveu republicà Xavier Pons Domènech va defensar que la iniciativa no anava dirigida contra cap col·lectiu concret, sinó a favor d'un model comercial més divers i equilibrat. També va remarcar que el debat s'hauria de centrar en la regulació de l'activitat econòmica i no en l'origen dels comerciants.
5: L'esperit d'aquesta moció era diagnosticar, regular i reactivar el comerç local dels eixos comercials de Calella. I sí que també voldríem començar amb una idea molt clara, perquè a vegades es barregen les coses, és que aquesta moció no va en contra de cap comerç, ni en contra de cap activitat, ni en contra tampoc de cap possible o emprenedor existent. Aquesta moció va a favor del comerç local, de la diversitat comercial i de la vitalitat dels carrers de Calella.
4: Marc Buch va tornar a intervenir per ampliar el seu argument sobre la configuració del teixit comercial i la concentració de determinats tipus de negocis en alguns carrers.
6: Aquí dels pakistanis poden deixar les ungles dels vietnamites, per exemple, no? Les perruqueries de marroquins i, bueno, podríem... Clar, però bàsicament són el problema aquest, no? Clar, el que li molesta la gent. Perquè, a més, en aquest país passa una cosa, que ens molesten alguns negocis segons qui els faci. Segons qui faci els negocis ens molesten i segons qui no els faci no ens molesten, no? És així o no? Segons qui fa el negoci ens molesta i segons qui el fa no ens molesta, no? Jo crec que el que ens molesta és que veiem un al costat de l'altre que tot sigui el mateix, perquè al final si obren negocis i la gent hi posa molt la voluntat endavant, però clar, quan els negocis veiem que tots són un igual al costat de l'altre, doncs evidentment això no ens molesta i que a vegades costa molt d'entendre com s'ho fan, doncs, per poder pagar tot el que costa tenir un negoci.
0: Seguim avançant. Gràcies, Sergi. Premià de Mar, Diputació i Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial que després es vol replicar en altres indrets. Martí.
3: Correcte. Demà dimarts, l'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona signen al Consistori Premianenc un conveni per la posada en funcionament d'un projecte de regeneració del comerç urbà al nostre municipi. Sense entrar en detalls, la Diputació indica que es tracta d'una experiència pilot que més endavant s'hauria de replicar en altres municipis i que es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran el preu del lloguer, els costos de gestió, l'associacionisme o la percepció de la professió per part de les persones joves. El conveni estipula que la Diputació hi destinarà un equip de treball i 20.000 euros. La Cambra de Comerç aportarà la seva visió empresarial i capacitat tècnica i que l'Ajuntament hi posarà el suport dels seus referents tècnics. Prendran part de l'assignatura del conveni prevista per les 12 del matí la diputada de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Olga Serra, l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i el director de Comerç, Turisme i Cultura de la Cambra de Comerç, Agustí Filomeno. La diputada signarà posteriorment el llibre d'honor de l'Ajuntament i després es farà una visita per la zona comercial de Premià de Mar.
0: I a Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. Ràdio Canet.
7: A Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. A la darrera licitació només s'han presentat dues empreses i a aquestes alçades des de l'Ajuntament només es pot garantir que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. En el concurs per licitar les guinguetes de la temporada d'estiu només s'hi han presentat dues empreses. Davant d'aquesta situació i a l'espera de comprovar tota la documentació presentada, només es pot garantir de moment que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. Tot i això, des del consistori afirmen que un cop resolta aquesta licitació, se'n farà una de nova per acabar d'adjudicar la resta de guinguetes. Finalment, en relació a la guingueta fixa, des de l'Ajuntament s'està fent l'informe de tancament del contracte anterior i posteriorment s'iniciarà la licitació d'aquest espai. Reconeixen, però, des del consistori que aquest estiu no estarà en funcionament. Recordem que Canet té autorització de costes per disposar de quatre guinguetes de temporada i una de fixa. El nou concurs de licitació ha d'estar fet i resolt abans del 15 de maig quan es dona el tret de sortida a la temporada de platges.
0: I Calella tindrà servei de renovació del DNI i el passaport. Sergi.
4: Així és, a partir d'aquest dimecres 13 de maig els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. Ja no caldrà anar a les seus de Mataró o Lloret de Mar, que són les que queden més a prop per renovar el DNI o el passaport. La Policia Nacional enviarà una oficina mòbil a Calella un cop cada 15 dies. L'Ajuntament ha informat de la posada en marxa del servei que permetrà obtenir els documents al moment. El vehicle s'instal·larà a la plaça Muriel Casals, al costat de la comissaria de la policia local. Les dates exactes de visita s'anunciaran periòdicament a través de les xarxes socials i també de l'obertura d'inscripcions, tenint en compte que les places seran limitades. La cita prèvia es podrà demanar presencialment a la policia local o bé trucant al 937665920. Repetim, 937665920. La taxa de renovació del DNI és de 12 euros i del passaport és de 30. El pagament només es podrà fer en efectiu.
0: I l'Ajuntament de Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. Ona Malgrat, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent. Aquests envien les dades de consum de manera automàtica a la companyia subministradora, evitant les lectures presencials i facilitant la detecció ràpida de fuites o incidències. D'altra banda, els usuaris disposaran d'una aplicació mòbil per consultar el seu consum en detall. Les persones afectades per aquest canvi rebran una carta informativa amb les indicacions corresponents. L'Ajuntament preveu continuar ampliant renovació de la resta de comptadors d'aigua de Malgrat si aconsegueix noves vies de finançament.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros per als pisos de protecció oficial. Melina.
9: L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500 perquè els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent, i és que tenint en compte que els fons europeus
2: recursos no s'havien esgotat, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la seva construcció sigui inferior. De moment l'ajuda s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer.
0: Gràcies. I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors, entre els guanyadors dels premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat, Ona Malgrat.
8: Així és, la 22a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna. Entre els treballs guanyadors hi ha un sobre la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa 2026 d'Aaron Valera Arias i un sobre l'entrenament cognitiu de les aules a càrrec d'Elia Mas Jiménez. Dins la categoria d'AGC, Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, ha guanyat un treball sobre desmaquilladors naturals contra comercials i els seus efectes sobre la pell, d'un treball de Nerea Montes Díaz. Als premiats se'ls ha fet entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, també han quedat finalistes un total de 6 alumnes que han rebut un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat.
0: Canviem de tema. El PSC Tordera presenta a Toñi García Martínez com a cap de llista per a les eleccions del 2027. Marc.
1: El Partit Socialista de Catalunya, Tordera, ja té nom per encapçalar el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Com deies, Toñi García Martínez serà la nova cap de llista agafant el relleu a Rafa Delgado per liderar una candidatura que, segons la nova líder del projecte, assumeix amb il·lusió i responsabilitat.
10: És una nova etapa que afronto amb moltíssima il·lusió, però també sóc conscient de la responsabilitat que comporta. Porto 15 anys ja en política municipal, tant en càrrecs dintre del grup municipal i del partit, com també en càrrecs institucionals a l'Ajuntament de Tordera. I tota aquesta experiència és la que m'ha portat a poder afrontar aquest nou repte polític que ara tinc per davant.
1: Durant la seva presentació, García també va voler tenir unes paraules de reconeixement cap a Rafa Delgado, qui ha estat el referent del partit durant els darrers 12 anys. Amb aquesta proclamació, el PSC ja té definit el seu lideratge per a les eleccions del 2027, iniciant així ja l'etapa de precampanya centrada en la reorganització del projecte socialista a Tordera.
0: I s'impulsa una formació a Llavaneres per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre els joves. Martí.
3: Doncs sí, com tu bé dius, l'Ajuntament de Llavaneres ha impulsat una formació adreçada a professionals municipals i centres educatius per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre adolescents i joves. La sessió, organitzada per les regidories de Joventut i Educació, es va celebrar el passat 5 de maig. La jornada va reunir personal dels àmbits de sanitat, ocupació, esports, benestar social, del Casal Jove i representants dels centres educatius del municipi. L'objectiu era oferir eines pràctiques per promoure el benestar emocional i millorar també la detecció precoç de possibles situacions de risc. Durant la formació es van tractar aspectes relacionats amb la salut mental, els estats d'ànim i els malestars emocionals, així com també les característiques pròpies de la preadolescència, l'adolescència i la joventut. També es van presentar metodologies per facilitar l'acompanyament dels joves i continguts sobre primers auxilis psicològics i recursos disponibles al territori.
0: I en cultura, Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet a Ràdio Canet.
7: Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet. Una edició que ha inclòs 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. La climatologia, però, enguany no ha acompanyat el festival i dissabte a la tarda algunes activitats i espectacles es van haver de suspendre per culpa de la pluja. El regidor de festes, Emili Sánchez, fa un balanç positiu de l'edició d'enguany del Fefanet. Afirma que hi ha hagut molt bona assistència de públic i que tant els espectacles Pinocchio com Nayar van fer sold out. Lamenta, però, el mal temps de dissabte, tot i que diu que no va deslluir el festival.
11: És una llàstima doncs, que la climatologia doncs no ens hagi acompanyat plenament tot el cap de setmana, però vaja, no ha deslluït ni molt menys el que ha estat doncs, un cap de setmana, jo crec que magnífic, divertit, entretingut, familiar.
7: De fet, el concert de la companyia Ricus s'ha ajornat i es farà el 25 de juny en el marc de la Festa Major. El mal temps també va obligar a suspendre la presentació de la secció de bruixes de la Colla de Diables. De moment encara no hi ha nova data.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta nova setmana amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada, i per tant, en principi, amb poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil, a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable, amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord, que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps, n'estarem molt pendents. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem no us podeu perdre l'agenda setmanal amb les millors propostes i les activitats que es fan aquí al Maresme aquesta setmana. Avui també tenim secció d'alimentació amb la Txell Rubio, que cada dilluns ens ensenya una nova recepta, i atenció perquè avui a la tertúlia esportiva serà una mica més llarga de l'habitual. Venim d'un clàssic Barça-Madrid en què el Barça doncs, ha guanyat 2-0 al Madrid, i per tant avui tenim molta teca en clau esportiva i ho comentarem amb els companys de Tordera, de Sant Vicenç i també de Calella, en Marc Tresserres, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Això serà després, a continuació, quan tornem d'aquesta pausa de només 3 minuts. No marxeu, que tornem ara mateix. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat
4: tant correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
8: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Mi Argentina querida, la tierra donde nací.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Seguim amb l'Ona Maresma d'aquest dilluns 11 de maig del 26. Ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs? Ja has dinat? Explica una mica com et sents.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, ja hem dinat, ja estem a punt, començant aquí la tarda, i a punt de fer-vos un petit repàs del que s'està parlant a les xarxes, una miqueta tant del Maresme com arreu del món, com també una petita curiositat que us diré.
3: Doncs som-hi, comencem amb el Maresme, tu mateix.
4: Doncs som-hi. L'Ajuntament d'Argentona demana ajuda ciutadana per identificar els responsables d'uns actes vandàlics contra dues escoles del municipi. I és que els fets van passar durant l'últim cap de setmana de març i han provocat desperfectes de més de 1.500 euros. Els centres afectats són l'escola Sant Miquel del Cros i l'escola Bressol Cargol Treu Banya. Segons el consistori, els vàndals van trencar plaques solars, joguines i material dels patis i també es van trobar restes de brossa i orins dins les instal·lacions. L'alcaldessa Montse Capdevila ha condemnat públicament els fets i recorda que es tracta d'espais destinats als infants i al conjunt de la comunitat educativa. Des del consistori i també a través de les xarxes, per això li donem aquest espai avui, es fa una crida al civisme i també a la col·laboració veïnal perquè qualsevol persona que tingui informació la faci arribar a l'Ajuntament o a les autoritats.
3: Tela marinera, aquests vàndals, no, d'Argentona, esperem doncs que entre la gent que doncs pugui aportar algun tipus d'informació els acabin trobant i que com a mínim paguin el que han trencat. Clau internacional, Martí, què podem destacar?
4: Doncs bé, bueno, en clau internacional me l'he fet una mica aquí remant cap a casa nostra, però és que no es parla d'una altra cosa que de la gran festa blaugrana després que el Barça hagi revalidat el títol del Lliga ahir contra el Real Madrid. I és que milers d'aficionats van omplir la plaça Catalunya fins ben entrada la matinada, ja que les obres a Canaletes van obligar a traslladar la celebració uns metres més amunt de la Rambla. Un dels moments més comentats va ser l'aparició sorpresa de Marc Casado i Alejandro Valde entre els aficionats, cantant i animant la festa amb càntics com el d'un dia de partit. També s'ha fet viral l'arribada de Pedri, Dani Olmo i Eric García a una discoteca de Barcelona amb, atenció, el Bithing, repetint la imatge de la temporada passada. Joan Laporta, per la seva banda, va celebrar-ho, com no podia ser d'una altra manera, a Luz de Gas, mentre que Joan Gaspar va complir la seva promesa banyant-se en plena matinada a la platja de la Barceloneta. Així que vam tenir, Gemma, ja veus, una nit plena de contingut blaugrana i pràcticament totes les personalitats del club van acabar apareixent a algun lloc o altre de Barcelona.
3: Sí, sí, ja veig. De fet, Martí, tu, jo tinc entès que ets molt culer, que no et perds ni un partit del Barça. No sé si tu eres una d'aquestes persones aficionades que hi es van concentrar a Barcelona o si vas sortir de festa per celebrar-ho.
4: Mira, malauradament ahir no vaig poder perquè tenia ja uns altres plans, però sí que m'hagués agradat molt, sempre que, ostres, és algo relacionat amb el Barça, intento estar-hi allà el primer, però bueno, esperem poder celebrar més títols. I tinc entès que demà o no, avui és la rua, diria que ja és, sí, la rua avui a la tarda, així que bueno, poder m'hi escapo una estoneta, això sí que no t'ho negaré, Gemma.
3: Molt bé, anem amb el tema curiós del dia.
4: Doncs la curiositat és que hi ha molts comentaris que ja estan havent molts comentaris sobre aquest tema. A veure què opines tu, Gemma. L'activista peruà Richard Torres, conegut per, atenció, casar-se simbòlicament amb arbres d'arreu del món, ha anunciat que tornarà a Catalunya per repetir experiència després d'haver-se casat recentment amb un arbre de Madrid. En una entrevista al programa El Versió RAC1, Torres ha assegurat que l'arbre català no és gelós i que els arbres de Madrid i Catalunya estan molt connectats. L'activista afirma que ja s'ha casat amb una vintena d'arbres i que els arbres les cullen a ell. També ha explicat que vol impulsar una reforestació amb els anomenats arbres de la pau perquè considera considera que Barcelona necessita urgentment oxigen. Una història, un punt o uns quants punts surrealista que, com era d'esperar, ja corre com la pólvora a les xarxes socials.
3: Jo tinc certs dubtes, no?, de si realment aquesta persona ho fa això de forma genuïna, no?, el fet de casar-se amb arbres, o és més un tema per fer-se famós a xarxes i cridar l'atenció. És que és una actitud estranya. Jo sé que hi ha gent que abraça arbres perquè els hi fa sentir-se més feliços, més connectats amb la natura, però clar, casar-te amb un arbre, quin benefici, clar, i també et pots separar o divorciar, entenc, no?
4: És que no ho sé, Gemma. Mira que jo intento sempre amb tots els temes tenir la ment oberta i posar-me la pell i entendre totes les postures. Jo vull pensar, no m'he informat lo suficient, he de dir, però vull pensar que deu tenir un rerefons positiu, per exemple, això d'aquesta campanya dels arbres, de l'oxigen i això, de la reforestació, que jo crec que la idea és positiva per la societat. El que passa és que, clar, d'aquí a caçar-te amb un arbre, sí, home, bueno, amb 20 arbres,
3: clar, clar, és que diu que Barcelona, que a Barcelona li falta oxigen li falta aquest senyor al cap, perquè gaire clar jo crec que no està, però bueno,
4: no m'hi fico aquí.
3: En qualsevol cas, això, no ens hi posem, no opinem i anem a conèixer la
4: Mira,
3: pregunta
4: també
3: del dia.
4: Digue'm. Jo sóc partidari que en aquest món també, si no fas mal a ningú, que cadascú faci el que li roti. Ara bé, òbviament és estrany, però bueno, mira, no fa pas mal a ningú que es casi amb els arbres que vulgui.
3: No, realment no fa mal. Molt bé, Martí, anem a fer la pregunta del dia, no marxis. Doncs va, som-hi, no estarem preguntant avui si et casaries amb un arbre, no?
4: Mira, t'anava a fer la broma, la pregunta no serà si t'has casat amb algun arbre, perquè la resposta crec que estaria clara, però preguntem, ja que hem dit el tema del Barça, que quina nota li poses a la temporada del Barça? Us he donat tres opcions, tres ventalls, ja que no podem ficar moltes opcions a les nostres enquestes. Una és de

0: directe i que he vist a la meva vida. Llavors, tant, tant esportiu com extraesportiu, trobo que és que no s'agafa ni amb pinces, però bueno.
1: D'aquí una estona, com avui tenim doble tertúlia esportiva, ho podrem comentar a fons i de forma més extensa. Martí, guapo, fins ara.
0: Fins ara, Gemma.

0: I avui anem fins a Pineda de Mar per parlar amb l'Aina Rite de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Jordi, endavant.
1: Sí, Gemma, en aquesta entrevista volem apropar-vos al teatre com a eina d'aprenentatge. I com sempre, quan arriba aquest temps, arriben doncs les diferents mostres, les cloendes de tot el treball que s'ha fet durant el curs. Ens acostem a l'Escola de Teatre Artur Iscle de Pineda de Mar perquè aquest cap de setmana comencen ja amb les diferents cloendes. Les primeres són musicals i la seva directora, l'Aina Rite, és avui amb nosaltres per explicar-nos-ho. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
0: Bona tarda.
1: Destacàvem precisament que el pròxim cap de setmana, el dissabte i el diumenge, el que hi haurà són diferents cloendes. Les primeres són musicals, com dèiem, Rent i El vol de la Mocell.
2: Sí, exacte. Tenim la pressió d'obrir aquesta temporada de cloendes que passen com 12 grups, moltes obres de teatre, de nens de diferents edats, perquè venen després hi haurà les nens que tenen 8 anyets, però comencem nosaltres, que són joves que van a primer i segon de batxillerat i que fan teatre musical, que venen a l'escola de teatre, un grup de teatre musical. Els hem dividit en dues propostes perquè és un grup que ha anat creixent, el vam crear fa 2 anys perquè els mateixos nens i nenes demanaven seguir amb nosaltres, demanaven seguir formant-se al teatre musical. L'any passat teníem 9-10 alumnes, potser aquest any són 30. Els hem tingut que separar en 2 grups, hi ha 2 propostes diferents i comparteixen cap de setmana.
1: Amb tot això, el que comporta que, tu ens has dit, batxillerat, amb tota l'època d'exàmens i estudis, que ja comença a ser seriós. També, com ens deies, teatre musical, que no és tan senzill, perquè, òbviament, dins del teatre hi ha moltes facetes, però aquí es canta, es balla, s'actua, i tot ha de quedar bé i hem de respirar correctament perquè
2: exacte,
1: no es noti. Sí. Per tant, entenc que aquí és, com es diu en castellana, rizant el rizo, no?
2: Sí, sí. Ha sigut un any on tot això s'ha notat. Els exàmens, la gent que començava a batxillerat, amb una pressió a sobre molt gran, que em deia, ostres, deixa'ns marxar abans que hem d'estudiar, la gent de segon amb la CL a sobre. De fet, hem adelantat la cloenda perquè acabin aviat, acabin ja i puguin dedicar-se a estudiar la CL, que els hi ve en seguida.
1: Mm-hmm.
2: Ha sigut un any on s'ha notat tot això, sí, però és bastant sacrificat, és un grup sacrificat perquè és cada setmana, no pots faltar perquè perjudiques els teus companys, perjudiques a l'obra en si, perjudiques el projecte. Aleshores, ells han tingut com la pressió de venir, la pressió d'aprendre, la pressió de cantar, ballar, d'aprendre's, de repassar a casa les còrios, i a part de no deixar les seves obligacions primeres, que òbviament és l'estudi, els deures, els exàmens. Suma-li, que després hi ha nens que fan bàsquet, que fan futbol,
1: altres activitats extraescolars vàries,
2: totalment, patinatges i de tot. Vull dir que són nens que realment jo els veig i penso, no sé com podeu.
1: Per això des de la mateixa escola ho feu bé, perquè no perdeu també la visió d'ensenyar, no? Que de fet per això és una escola, és ensenyar a fer teatre, que toquin també diferents pals, diferents facetes, perquè llavors en un futur, si volen dedicar-se al món del teatre, sàpiguen una miqueta per on anar. M'agradaria parlar d'aquests dos musicals, Aina, perquè són totalment diferents.
2: Mm-hmm.
1: Si comencem per Rent, per exemple, un musical molt comercial, tots tenim la mítica cançó al cap, però Rent va molt més enllà, no? Com heu treballat aquesta projecció?
2: Doncs jo els hi vaig plantejar primer de fer una adaptació, un text molt adaptat, perquè crec que per edat hi havia coses que, òbviament, ho coneixien, però se'ls hi escapava. Ho hem adaptat, hem tret molts números musicals, perquè és un musical que pràcticament tot és cantat, no hi ha gairebé text. Aleshores, vam fer molta part en text i hem deixat els números musicals que m'han semblat com més xulos de treballar per ells. I neix d'aquí, a partir de l'adaptació, i d'explicar-los, mireu, aquesta obra va néixer en un moment de reivindicació i amb un objectiu de reivindicació, i per molt que potser no compartiu
1: depèn de quin personatge o actituds,
2: exacte,
1: no, suposo.
2: No compartiu, depèn de quina cosa amb el personatge o amb el projecte en si, segur que hi ha coses que podem reivindicar com a grup. I de fet, no cal anar molt lluny, perquè són joves, però

0: però el problema de l'habitatge l'han escoltat i l'estan recent, visquent i sembla, hi ha moltes parts de l'obra de teatre que estan parlant d'això i penso, de veritat que això va passar fa no sé quants anys perquè estem en el mateix punt, en el mateix punt. Vull dir, ells, hi ha tota una cançó de que s'estan ahogando con el alquiler, que no poden pagar el lloguer, que els fan fora, que, i penso, jolín, pues no estem tan lluny, potser, de tot
1: no
0: ha
1: canviat,
0: això.
1: No ha canviat tant, no?, la societat com poder, com poder ens pensem.
0: Sí, quan vam agafar el text els hi vaig explicar... mireu, això és de l'any tal, ara no recordo, però això és d'aquest any que es va crear aquest personatge. Aquest autor va morir el dia de l'estrena, abans de veure l'obra, i no té ni idea que qualsevol escola de teatre musical sempre es fa rent.
1: És un referent,
0: sempre,
1: eh?
0: Es fa. I aquest senyor, doncs, va morir sense tenir ni idea de tot això. Va crear això com a objectiu i reivindicatiu, i ara mateix potser se us escapa per edat, però vam començar a llegir titulars i coses de... És que estem en el mateix punt. Aleshores, vull que ho visqueu des d'aquesta reivindicació i amb aquests personatges com forts i posats, no?, a la lluita i a reivindicar el que és just.
1: El que dèiem, no?, ensenyar a través del teatre també, i del que els mateixos personatges diuen, transmeten i viuen. El que sí que m'agradaria en aquest punt de l'entrevista, Aina, és destacar també la feina que hi ha darrere d'un muntatge com el que veurem a les Cloendes, òbviament dels alumnes, però també de tot l'equip directiu, començant per tu, que ets qui portes precisament aquests dos grups. Tu ens deies, no?, hem hagut d'agafar el text, retallar-lo a l'hora de presentar els i el projecte, també intentar treballar que hi ha distància però poder no tanta, i òbviament també de la direcció de la pròpia escola que sempre ajuda. Rent, quan la podrem veure, Aina?
0: Doncs el 16-17 Rent actua al matí, dissabte al matí a les 12 i diumenge al revés, diumenge a la tarda, si no m'equivoco és a les 6 de la tarda.
1: A la sala gran del Centre Cultural, per tant estem parlant de teatre,
0: comparteixen,
1: a l'escenari.
0: Sí, comparteixen escenari, fem un projecte al matí, desmuntem, fem un projecte de tarda, desmuntem el dia següent el mateix que feia la tarda fa al matí, i així com creuats.
1: Agrair també a nivell tècnic, entenc,
0: sobretot,
1: perquè crec que van tots microfonats, si no m'equivoco, per tant això és un hàndicap més a l'hora de poder treballar i que quedi bé.
0: Sí, aquí sobretot, o sigui, hi ha moltes coses que podem fer gràcies a tot l'equip que hi ha darrere al centre, perquè si no ho podríem fer, o seria molt diferent en tot cas.
1: Parlàvem de Rent, però me'n vaig a l'altra cara de la moneda, totalment diferent, perquè El vol de l'homocell és un musical que molts dels que ens estiguin escoltant, per exemple, no sabran de què parlem, però si parlo poder del maresmenc Joan Gallart, sabran qui és, i si parlo de Sant Traït també, amb aquests dos factors, Anna, explica'ns una miqueta, el vol de l'homocell.
0: Doncs és el que dius, totalment contrari. De fet, tinc un grup que són molt diferents entre si, aquests grups, aleshores he aprofitat aquesta diferència també per evitar comparacions, per donar-li a cada grup com el seu espai, la seva temàtica, i tenia moltes ganes de... Jo l'any passat ja vaig fer un text d'en Joan Gallart amb un grup que tenia de nenes més petites, que era La Festa.
1: Sí.
0: I aquest any vaig pensar, ostres, pugem de nivell, perquè això és com molt més seriós, uns personatges més foscos, un text que és complicat perquè neix a partir d'un poema de Joan Maragall i que hi ha molta part com recitada. Les cançons de Sant Traït les van convertir en el seu moment, amb el projecte que va fer el Joan. Va estar molt ben envoltat de músics i persones que es nota que controlaven totalment del tema.
1: Estem parlant de 5-6 anys vista, no?, si no m'equivoco, ara no tinc gaire clar, però hi ha la perspectiva
0: més,
1: o poder més, fins i tot, que es va fer.
0: Sí. Però es van crear les bases musicals expressament, i les tenim. En Joan em va dir, vols fer això? Té tot per tu. Té el guió, té les bases musicals, i això va ser un regal molt xulo per mi i pels nens, que ho estan podent... ho estan vivint, no?, d'una manera com molt intensa, estan intentant transmetre aquesta intensitat o aquesta foscor a les cançons. Hi ha coses que ens ha costat molt, com entendre el text i entendre la dicció d'aquest text o la melodia que ha de tenir aquest text, les veus que tenen aquestes cançons. Jo vaig agafar l'obra, vaig veure l'obra de fa... O sigui, la vaig veure en aquell moment,
1: sí,
0: que era més petita, vaig veure l'obra... en directe al centre, amb actors del centre, o sigui, va ser una meravella, i ara la vaig tornar a veure com per repescar-la i vaig pensar, vale, molt bé, aquesta és la seva proposta. Vaig a fer una totalment diferent, que els números musicals no sonin igual, no es vegin igual, perquè si no, no podem arribar a...
1: Donar-li la volta, exacte, no? Òbviament, no amb el factor que tenies, que actors, exacte, i actrius que tenies.
0: No podem arribar als actors i actrius que ho estaven fent en aquell moment. Anem a fer-ho diferent i també com a viure la... com a viure el treball de creació una mica. Uh-huh. I ha sigut molt xulo, i ara estem a la recta final i ens toca apretar el cul i ens toca fer assajos generals i microfonar-ho tot i tot això, però ha sigut molt xulo el treball també.
1: Uh-huh. El vol de la Mocell, quan el podrem veure també?
0: Doncs el mateix cap de setmana, 16-17, i al revés que Ren, dissabte a la tarda i diumenge al matí, diumenge a les 12.
1: I per anar acabant, Aina, aquestes entrades per veure els joves talents que seran promeses de ben segur de cara a pròxims anys, com es compren aquestes entrades si els volem veure?
0: Doncs estan a internet, a Entràpolis, al ccr.com es pot accedir, i suposo que si en queden, doncs una estona abans de taquilla també es podran comprar.
1: Mm, bona oportunitat per veure bon teatre, us ho dic en sèrio, sí, que es fa des de la base, des de l'escola. Aina, no sé si volies, tenim res, un minutet,
0: sí,
1: si volies afegir alguna cosa
0: més. Que de totes les cloendes, de tots els projectes, en 48 hores s'han venut més de 700 entrades.
1: Déu-n'hi-do.
0: Així que
1: Déu-n'hi-do.
0: Veniu a veure-ho i si heu de venir, agafeu entrades ja.
1: I apuntar que aquestes tan sols són les primeres cloendes que es faran també dels pròxims caps de setmana amb diferents grups que es treballa doncs, tot l'any des de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres, com dèiem, El vol de l'home ocell i Rent. Gràcies, Aina, per
0: moltes
1: ser nosaltres.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs ara és el moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, què tal?
3: Hola, bona tarda, Gemma.
2: Molt bé, bé, tot?
3: Ah, què ha passat? Què m'he perdut?
2: No, que t'he dit què tal.
3: Ah, no l'he enganxat aquest
2: no
3: què tal.
2: No passa res, tranquil.
3: Molt bé, de dilluns, però bé, igualment m'ha anat molt bé el cap de setmana, així que amb ganes ja d'explicar com sempre aquest apartat d'efemèrides, que sempre són curioses i val la pena com a mínim saber-ho, ni que sigui per curiositat.
2: I tant. Doncs va, som-hi, comencem, això sí, primer felicitant a les persones famoses que avui és el seu aniversari.
3: Doncs mira, avui, parlant de futbol i del Barça, que n'hem dit abans que en parlaríem a la tertúlia esportiva, justament dos exculers, tant Giovanni Dos Santos com Andrés Iniesta, un 37 anys i l'altre 42, Iniesta, més conegut per tothom, 42 anys, avui doncs, celebren el seu aniversari, i a més també ho fa el cantant i compositor Prince Royce, un nord-americà de 37 anys que ha col·laborat amb grans artistes com per exemple J Balvin, per posar-ne un exemple.
2: Perfecte, doncs felicitats des de l'Ona Maresma. Més coses que passaven un dia com avui?
3: Sí, avui no hi ha cap dia a destacar de forma internacional. L'altre dia vam celebrar el Dia Mundial del Burro, no? Doncs avui en concret no n'hi ha cap, per tant, a veure si demà i durant la setmana hi ha quelcom a destacar. I passem directament ja a les efemèrides, en aquest cas la primera, una mica més històrica, però en aquest cas en vessant cultural, parlem del naixement del 1904 de Salvador Dalí, que des de petit ja va quedar molt marcat per la seva mort del seu germà gran, també anomenat Salvador, i aquest fet va influir profundament en la seva personalitat i obra. Ja sabem que Salvador Dalí era una persona especial. Abans dels 20 anys va estudiar a Madrid, a la Real Acadèmia de Belles Arts, però va ser expulsat de l'acadèmia l'any 1926, més ben dit, perquè afirmava que ningú era prou competent per examinar-lo. Què et sembla això, Gemma?
2: Home, em sembla que mal encaminat no anava, però clar, les maneres no són les millors, i per tant doncs l'expulsió se la deuria guanyar.
3: És que els artistes tenen aquest punt seu d'egocentrisme, que són tan bons i ho saben, que jo crec que fins i tot tenen un punt d'arrogants, eh?
2: Sí.
3: Seguint amb l'explicació d'una miqueta més de la vida de Dalí, va conèixer, per exemple, a Luis Buñuel i a García Lorca, molt també representants culturals i poètics de l'època, i amb Buñuel justament va crear la pel·lícula surrealista Un perro andaluz, una obra revolucionària del cinema d'avantguarda que fins i tot encara es comenta a batxillerat amb els alumnes que ara cursen aquest curs escolar. I més tard, a París, per exemple, a nivell sentimental, va conèixer conèixer a Gala Dalí, també molt citada en les seves obres, i es convertiria en la seva musa i companya de vida. L'obra més famosa de Dalí és La persistència de la memòria, que potser pel nom no us sona tant, però Gemma, si et dic d'aquells rellotges tous i deformats, ja et sona més?
2: I tant, sí, sí, la tenim al cap. Quan parles de rellotges ja sabem quina obra és.
3: O dels elefants amb les cames tan llargues.
2: També.
3: Doncs aquest quadre es va convertir en un símbol universal del surrealisme i de la manera onírica, imaginativa de Dalí d'entendre el temps i la realitat.
2: Molt bé, i l'efemèride musical, de què tracta avui?
3: Doncs d'un personatge molt famós també, Bob Marley. Va morir l'any 1981, músic de reggae i pacifista jamaicà. Va ser el líder de la banda Bob Marley and the Wailers i és considerat el músic que va internacionalitzar el reggae arreu del món. La seva música combinava justament aquest gènere musical més l'ska i el rocksteady, amb missatges socials, sobretot espirituals, i de reivindicació política. Entre les seves cançons més famoses hi ha No Woman No Cry, One Love o Redemption Song, convertides en himnes de pau i unitat. Marley era un defensor del moviment Rastafari, i ja el coneixem, i de la pau mundial, i el 1978 va participar, per exemple, en el concert One Love Peace Concert, on va unir simbòlicament les mans de dos líders polítics jamaicans rivals davant del públic. Va tenir molta feina Bob Marley, però jo crec que amb els seus 36 anys, perquè va morir per un càncer, crec que van ser molt ben portats i va ser una persona important pel món.
2: I tan important. Doncs Marc, recordant la figura de Bob Marley, nosaltres ens acomiadem fins al punt de 57. I quina cançó ens deixes?
3: Doncs la de No Woman, No Cry.
2: Molt bé, doncs fins ara.
3: Fins ara.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat. Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que finalment estigui tot el poble
4: emocionat. Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
4: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Rosa García és la nova alcaldable del PSC per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig del 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat els mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa García és nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i de Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, detallen que García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han explicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcaldable a l'assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. I com cada dilluns, també a l'informatiu el que fem és repassar els resultats de la jornada d'aquest cap de setmana, i ara avancem alguns d'ells. Victòria del CD Palafolls a tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada de resultats ha estat dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. Tot i això, destaca el primer equip de tercera catalana, que ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota 6-0 contra l'Arbúcies. Al llarg del dia d'avui també parlarem de futbol sala i de bàsquet, entre altres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: i d'acompanyament socioeducatiu.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Moment de posar les agendes sobre la taula i anotar tot el que ens explicarà en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Doncs amb què comencem?
3: Doncs mira, si et sembla, comencem fent un repàs als jocs on podem anar a donar sang al Maresme aquesta setmana, que són bastants, així que vaig per feina. Et
2: sembla? Molt bé, sí. És que m'estava parlant en Joan, que creu que t'has de baixar una miqueta els auriculars. Aprofito, t'ho dic per aquí. Com t'has de dir?
3: Sí. És que estava a pensar que anava a l'hemeroteca ara i estava escoltant un veu alta, però ara ja crec que està tot en ordre.
2: No, tota la raó, anava a l'hemeroteca, però mira...
3: Vols que donem pas a la Melina o què? Depèn. Com ho fem?
2: Crec que ho fa en Jordi, no sé, o la Melina, doncs... perquè és dilluns. No sé si estan per aquí aquests companys. Què volen fer?
4: Vaig al banquillo. Estic per aquí, fem el que vulgueu. No.
3: Tira, Melina, tira milles.
2: Doncs va, som-hi, fem l'hemeroteca. Mireu, aquest moment del programa moltes vegades ens passa que ens avancem i ens oblidem de l'hemeroteca, però no significa que no sigui important. Melina, què ens expliques avui?
4: Doncs avui, per fer la nostra hemeroteca, primer t'haig de fer una pregunta, i és si consideres que el Maresme és una comarca amb sort. Què en penses?
2: Jo crec que sí, perquè molta gent li agradaria viure al Maresme i no pot, i crec que sí, que tenim sort.
4: Doncs no anem cap aquí per les condicions de vida al Maresme, però sí que parlem econòmicament. Econòmicament, creus que tenim sort a la comarca?
2: Uf, no, no tanta.
4: Val, doncs...
2: No.
4: Jo penso que tampoc. Però resulta que l'11 de maig del 2001 consideraven que el Maresme era una comarca amb molta sort, fent referència, en aquest cas, doncs, per exemple, als sortejos de la loteria. I és que la nostra comarca, aquell any, tornava a endur-se un bon tros del pastís que repartien al sorteig de la Primitiva. L'administració número 9 de Mataró va segellar la butlleta guanyadora del premi de la primera categoria d'aquest sorteig, i l'encertant, del qual no es coneixia la identitat, se'n va dur gairebé 919 milions de pessetes. Jo sóc més jove, llavors aquí no sé quants euros són, però milions és que són molts, i era un premi que tocava també a dos encertants més, un de Còrdoba i l'altre de la localitat alicantina de Villafranquesa. Com passava amb aquestes notícies, l'administració número 9 de Mataró es va omplir de curiosos que van voler presenciar l'ambient que es respirava en l'establiment que va segellar la butlleta afortunada, és a dir, com passa també sempre al Nadal, que tothom va a les administracions de loteries a les quals ha tocat el gran premi. El propietari va rebre la bona notícia a primera hora del matí i explicava que els seus clients eren bàsicament veïns del barri, sobretot immigrants africans, però també gent que hi anava de pas, perquè l'administració estava situada a la carretera de Mataró, al barri de Rocafonda. Una zona molt transitada perquè es troba molt a prop de la sortida que enllaça a Mataró amb Sant Andreu de Llavaneres, fet que també provoca que gent es pari en aquesta administració per segellar la seva butlleta. Llavors, no era la primera vegada que aquesta administració segellava un premi d'aquesta magnitud, i és que l'agost del 1992 també repartia el primer premi de la grossa de la Loteria Nacional. Després de conèixer això, Gemma, què en penses? Tenim sort al Maresme o no en tenim?
2: Home, ara m'has fet canviar d'opinió. Clar, ara crec que sí que en tenim una mica més de sort.
4: Bé, i també s'ha de dir que gairebé cada any toca alguna coseta al Maresme, sí, encara que sigui poc, però tant a Calella, Santa Susana, Premià, Arenys de Mar també s'han donat molts premis.
2: Exacte, sí, tota la raó. Melina, a tu t'ha tocat alguna vegada alguna part d'algun premi?
4: No, gens.
2: Si no estaríem aquí, ja estaríem al Carib.
4: No ho creguis, seguiria treballant, potser invertiria els diners.
2: O sigui, si la quantitat fos molt alta, tan alta que et permetés no treballar, tu seguiries treballant?
4: Sí, però treballaria en altres condicions. És a dir, potser no treballaria una jornada laboral completa, mitja jornada, però treballaria, bueno, perquè m'agrada molt la nostra feina.
2: I tant, no, jo també, de fet, seguiria treballant, perquè crec que el dia té moltes hores i que al final és complicat omplir les hores del dia només amb aficions, i que treballar és important no només per aconseguir diners, sinó també per mantenir una certa estabilitat mental, et diria, fins i tot.
4: Sí, que si no gestiones també bé els diners, ràpidament s'acaben, perquè me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà, compro això, compro allò, i de cop i volta ja no tens res del que tenies.
2: De fet, ha passat molt, que molta gent que li ha tocat la loteria i no pocs diners, molts diners, al final han tornat al punt de partida i bé, de pobres han tornat rics, i de rics una temporada han tornat a ser pobres.
4: I fins i tot a vegades més pobres del que ja eren abans, que això és el més trist.
2: Exacte, sí, sí. Però vaja, esperem que si ens toca algun dia nosaltres en toquem de peus a terra, que seguim treballant i que invertim bé aquests diners, Melina?
4: Així és.
2: Molt bé, fins ara.
4: Fins ara.
2: Som-hi, traiem paper i boli i anem a escoltar en Martí, que ens explicarà quines activitats i què podem fer a la comarca durant aquests dies. Martí, endavant.
3: Així és, Gemma. Comencem amb l'agenda, però abans, com he dit abans, que m'he anticipat a la secció, us diré els llocs on podeu anar a donar sang aquesta setmana al Maresme. Així que llenço a anar a la bateria, ja que tenim una llarga llista. Comencem amb avui, dia dilluns 11 de maig, on el lloc on es podrà anar a donar sang és a Cabrera de Mar, concretament a l'escola Sant Feliu. Després ja passem al dia 13, el dimecres, on hi ha la destinació a Mataró, a l'Hospital Universitari de Mataró, i el 14 de maig, dijous, també a Mataró, però en aquest cas a l'escola Meritxell. Ens anem a divendres i tornem, no ens movem de Mataró, però a l'escola GEM, i també el divendres al casal de la Nova Aliança de Mataró. Ara sí que canviem de municipi, ens anem a Tallà, però no ens movem de dia, ja que el divendres a Tallà es podrà anar a la Casa Municipal de Cultura La Unió. Ara ja ens anem al cap de setmana, el dissabte, dia 16, on la destinació serà a Calella, a la Fàbrica Llobet, i a Mataró al casal de la Nova Aliança, i a Pineda de Mar, a la Biblioteca Antiga Mel Sala Llorenç. I ara sí que ja acabo, l'última destinació és el diumenge a Calella, a la Fàbrica Llobet.
2: Molt bé, això pel que fa a les donacions de sang. Més coses, què podem fer aquests dies?
3: Ara sí, que ens anem al plan, i tal com hem acabat amb les donacions a Calella, ens hi quedem, ja que demà, dimarts, tindrem dues activitats, les dues a les 6 de la tarda, que cadascú escolleixi la que més li agradi, a Calella. La primera es tracta d'un taller de ioga dins del programa Tardes Liles. Es tractarà d'un espai segur per poder crear, compartir i passar una bona estona amb aquesta disciplina de la ioga, que cada cop et diria que està més de moda i que serveix una mica per tenir un espai d'introspecció i de fer una activitat diferent, molt interessant. Després també a les 6 de la tarda, però en aquest cas una activitat més d'una xerrada per poder-nos culturitzar sobre el títol d'ella mateixa que ho explica, anomenada Xerrada, Alimentació i Càncer, a càrrec de Laura Lorca, que és una dietista i nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on ens explicarà una mica què hi pot tenir a veure amb la manera en com ens alimentem a l'hora de poder arribar a tenir una malaltia com és el càncer.
2: Molt bé, home, un tema important, perquè de fet està molt connectat, així que és una xerrada molt, molt interessant. Martí, tenim més plans?
3: Sí, ens anem també a una, bueno, a un taller, una xerrada, digue-li com vulguis, també d'un tema important, ja que a la nostra agenda, a part d'activitats d'oci, també ens agrada posar aquest granet de sorra a les activitats que també consciencien a la nostra comarca. I ens anem cap a Tordera i parlem d'un taller anomenat Eduquem en Família, que tracta sobre l'acompanyament en l'educació sexual. El podrem trobar a 6:15 de la tarda a la Biblioteca de Tordera, i una mica ens explicarà sobre aquests mites sobre la sexualitat, pors i també prevenció. L'edat recomanada per aquesta xerrada és per als fills entre 12 i 16 anys, que et diria que és aquella edat on comences una mica a indagar sobre la sexualitat i que potser, bueno, i potser o amb plena certesa. Tots tenim molts dubtes, ja que és un món molt nou i que és important que es facin aquest tipus de tallers per poder créixer ja amb certa educació sexual, com és en aquest cas amb aquesta xerrada que us explico.
2: Totalment. Seguim.
3: Vinga, seguim. Ens anem de divendres a Caldetes, a Caldes d'Estrac, on trobarem una cerimònia de cacau i cercle de dones. I es tracta d'una activitat que ens reunirem al voltant de la planta sagrada del cacau per connectar amb el nostre llinatge femení. Bueno, en el meu cas, digue el nostre, que és el que posa aquí. Però les dones, és un taller adreçat a dones, servirà per connectar amb el llinatge femení i compartir-lo des d'un lloc molt autèntic, com han escollit amb aquest taller, que és a través d'aquesta planta del cacau. Bàsicament, Gemma, és un espai on cadascuna podrà explicar les seves vivències, sentir-se escoltades, i a més es veu que aquesta planta, ja us ho explicaran això al taller, però desprèn com uns tipus de com substàncies que van bé com amb la relaxació i aquests temes. Per, bueno, no ho sé, això és el que he llegit jo.
2: Així no, està que, mira, bé, està bé, està
3: no
2: bé.
3: Sé, jo aquests plans clar, que veig curiosos, doncs...
2: substància que va bé amb la relaxació, sembla que estiguis parlant d'una droga.
3: Ja, bueno, és que, clar, és que aquests tallers que són com així com molt espirituals i això, bueno, suposo que ja juguen una mica amb les coses que desprenen les plantes i,
2: sí.
3: Bueno, no ho sé, no ho
2: els
3: sé.
2: Els aromes.
3: És que, exacte, sí. A tu aquestes coses poder estàs més ficada, que jo ja saps que no tant, però bueno.
2: Sí, però no et pensis, eh? Jo tampoc soc molt d'espelmes ni dolors i tot això, eh? Encara no estic gaire posada. O sigui, ah, encara... Bueno. Haig de fer més coses, però mira, de moment no he fet res en relació amb això.
3: Bueno, doncs ja, si vols començar-hi, ja hi podràs anar a Caldetes a iniciar-t'hi. Ens
2: tant.
3: Anem a una activitat del dissabte, Gemma, si et sembla.
2: Sí, som-hi, el cap de setmana ja, eh?
3: Som-hi, cap de setmana, i ens anem a Mataró. I trobarem la Fira de Dibuix i Pintura. Es tracta d'un gran museu en el que es transformarà el municipi de Mataró a cel obert, on el NEM, el negoci empresa Mataró, impulsarà una nova edició de la seva cita amb l'art, amb la celebració aquest dissabte, amb aquesta Fira de Dibuix i Pintura. Una de les propostes culturals més consolidades de la ciutat, que comptarà amb la participació de prop de 45 pintors i artistes. El carrer Sant Josep, que està al centre de la ciutat, es convertirà en una galeria d'art a l'aire lliure, on els artistes exposaran i també posaran a la venda les seves obres al llarg de la jornada. Així que a tothom qui li agradi la pintura i el món de l'art, que s'acosti, perquè la veritat és que, home, 45 artistes són paraules majores, eh? Segur que d'alguna temàtica els hi agradarà i ho podran gaudir. Així que donem aquesta proposta aquí a l'agenda, a veure si us convenç.
2: I fins i tot es pot comprar, no?, alguna obra? O...
3: Exacte, sí. Bueno, podeu anar o a disfrutar d'aquest museu a cel obert en el que es convertirà Mataró, o si us agraden les obres, doncs les podeu comprar, i tant.
2: Molt bé. Encara tenim més activitats o
3: les,
2: no?
3: Les que em diguis.
2: Doncs va, som-hi més, un parell més.
3: Vinga, va, ens anem cap al Masnou ara, que també li donem cabuda, i hi haurà la gimcama anomenada el gran joc del Masnou Terra de Mar. Es tractarà d'una cursa per equips on els participants hauran de superar una sèrie de proves relacionades amb el patrimoni. Les pistes es trobaran escampades per tota la població, i amb un telèfon mòbil i un compte d'Instagram s'intentarà reflectir la creativitat dels participants. Tindran un total de 60 minuts per descobrir on han d'anar, fer la missió que es proposa i immortalitzar-la amb la fotografia. És una activitat, Gemma, que és com una gimcama, la que tots hem pogut fer a algun casal o inclús al col·legi o amb amics, però en aquest cas, doncs al Masnou, també per conèixer una mica del municipi i poder passar una estona amb una activitat que crec que pinta que serà molt divertida.
2: Molt bé, i una última activitat, la que més t'agradi.
3: Bueno, en tinc una, però més aviat nombraré, no diré una activitat com a tal, però això ja ens passa a l'agenda, que quan hi ha dies com Carnestoltes, Sant Jordi o dies així, clar, són dies que a tots els municipis hi hauran activitats. I simplement recordar que aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, és el cap de setmana o el Dia Internacional dels Museus. Llavors, jo fent recerca de les activitats per l'agenda, a pràctica pràcticament, o m'atreviria a dir que a tots els museus de la comarca, cada municipi amb el seu respectiu museu, tindrà entrada gratuïta. Per tant, simplement recordar des d'aquí l'agenda que qui s'estigués plantejant anar a algun museu, doncs que aprofiti aquest cap de setmana, que es celebra aquest Dia Internacional, i podrà anar de forma gratuïta.
2: Perfecte, Martí, doncs en prenem nota de tot plegat i bé, et donem les gràcies per explicar-nos també tot el que podem fer aquests dies al Maresme. Fins ara.
3: Fins ara.
2: I ara és moment de parlar de cuina amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també en Martres Serres, i avui fem una recepta doble amb moltes fruites i verdures. Bona tarda, companys.
5: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
5: Què tal, com ha anat el cap de setmana?
6: Molt bé, fantàstic. Fantàstic per pensar i rumiar noves receptes.
5: Molt bé, doncs no pares ni el cap de setmana per descansar una mica amb el tema cuina?
6: Doncs no, quan és la teva passió i és la teva vida i has de menjar, doncs s'ajunta tot.
5: Molt bé, escolta'm, Txell, doncs aprofitant que el teu cap no para d'elaborar i idear receptes, avui ens has portat no un plat, sinó dos, per fer el que s'anomena un brunch en anglès, que està molt de moda des de fa uns anys cap aquí, i crec que podem quedar força tips i satisfets amb aquests dos plats que ens has portat, a més, i com sempre, molt sants.
6: Sí, us ha agradat visualment? Si els haguéssim tastat, haguéssiu al·lucinat, com diu el meu fill, flipat.
5: Home, jo, sobretot amb el poke bowl, a mi visualment m'ha encantat, eh?
6: Us ha agradat, eh? Fantàstic. Si vols, comencem pel poke bowl. Què et sembla? Què us sembla?
5: Com tu vegis, si creus que hem de començar per aquest plat, endavant, perquè no sé si s'havia de seguir un ordre, primer un al matí o mig matí, l'altre a l'hora de dinar, o pot ser els dos a qualsevol...
6: No.
5: Pot ser intercanviable.
6: Sí, de fet, en aquest brunch estaria pensat per... una jornada saludable, però alhora de tastar coses noves, aliments i textures, sabors nous, els contrastos, i a més, com és l'objectiu del brunch en principi, que seria, doncs, és un procés de socialització, lògicament el del menjar seria aquest, gaudir, i són dos plats que porten dos elements, en aquest cas dos ingredients que comparteixen, però a l'ordre no importa, però si vols començarem per aquest primer que hem dit de les maduixes, i això molt important, això ho teníem per dir després, però ho direm. Comentem el brunch normalment, com tu has dit, a anglès, una terminologia anglesa, de 10 a 3 normalment, eh? Seria que es fa aquest àpat tan interessant. Si et sembla, comencem pel primer.
5: Doncs vinga, sí, i tant, som-hi, a veure què necessitem per elaborar-lo.
6: Doncs el nom. En primer lloc, això són unes maduixes amb llombarda, amb oli de menta i un crunchy de menta també. Tot amb un coulis de maduixa i sal amb escames. Sona fantàstic i sabia estupendament bé.
5: Aquí
6: què necessitem, la llombarda?
5: Perdó, Txell, aquí hi ha sí. molts aliments que, ostres, em semblen molt interessants per fer aquesta barreja. Quan dius llombarda et refereixes a la col llombarda, oi? Llavors, oli de menta.
6: Sí, correcte, la col llombarda, que l'hem macerat, perquè moltes vegades vaig a molts restaurants o a molts establiments i em posen la col llombarda blanca, tallada, blanca, i clar, està crua. Aleshores, això, a part de que té un sabor molt intens, molt fort, està crua, i vol dir que això et senta després fatal a l'estómac. Ara us explico com la podeu macerar sense tenir que cuinar-la directament.
5: Molt bé, i la sal amb escames, per què justament ha de ser sal amb escames?
6: Doncs és molt important que s'hi ligui una sal més gruixuda, com sempre, sal marina, d'acord? I doncs sempre perquè es noti, estem parlant de que la una duixa és dolça, d'acord? I aleshores amb tots aquests ingredients hi haurà aquest contrast dels dolç i el salat, i aquest oli de menta que ara veurem també com es fa. Tot molt fàcil.
5: Doncs vinga, som-hi.
6: Com ho preparem això? La lombarda tallada molt fineta o a trossets, primer la rentem bé, d'acord? Escorrim i que escorre, i la deixem reposar en un recipient amb vinagre, amb sal, oli i les aromàtiques a escollir. El secret és el vinagre i la sal, que així es condimentarà, perquè qui no ha anat a un restaurant moltes vegades i s'ha trobat la lombarda blanca, doncs no, està crua, s'ha de cuinar.
5: Val, però ja això ens ha quedat clar, perquè tu, Txell, veig que t'hi has trobat i és algo que, home, que per tu, evidentment, i jo crec que per molta gent, si ho recomanes, és que no pot estar així.
6: No, perquè a més està com amarga, ja veureu la diferència, proveu. Clar, la gent la prova i diu, sí, no, clar, és que està crua, a part de que es pot cuinar, Però en aquest cas ja queda macerada, queda cuinada i queda estupenda. Aleshores, què farem? Molt important, l'oli. Com macerarem i com farem aquest oli de menta? Agafarem sal amb escames també, menta, la menta, fulles de menta fresques, molt important, una mica la rentem, d'acord? I després s'assequen en paper. Aleshores es posen en un recipient amb oli, la sal, com hem indicat, si voleu pebre, ho tanquem i uns dies, amb un pot de vidre per exemple, i anem remenant. Amb uns quants dies notarem com aquest oli té un sabor, inclús ja una olor a menta.
5: Carai, molt bé.
6: Molt fàcil, molt facilet.
5: Sí, sembla per ara sí.
6: D'estrella Michelin, però és fàcil. És molt fàcil.
5: Què
6: I
5: més?
6: Què farem amb aquestes maduixetes? Sí, estupendes les maduixes. Aquesta vegada farem una paella, prefereixo una paella, per què? Perquè una cassola, la diferència d'una paella i una cassola és que la paella, al ser més baixa, tota la cocció és més ràpida, amb una cassola és més alta i la cocció es condensa però és més lenta, d'acord? Aleshores, quan l'oli està ben calent, aquest oli de menta, introduirem les nostres maduixetes amb un xic de sal, amb un xic de vinagre de poma, uns dàtils talladets i saltejarem. Podem afegir o no, si voleu, canyella. Quan tinguem que això agafa color i ja notem l'aroma de la maduixa, de seguida una mica d'aigua i dintre d'uns minuts haurem fet una compota de maduixa que després el líquid residual que té es convertirà en un coulis. Això pot durar entre 8 i 10 minuts.
5: Val, sí? I posar
6: fins
5: una,
6: aquí el, fàcil.
5: Sí, i el foc ha de ser foc lent o baix?
6: Sí, primer ràpid, sí, quan saltegem el foc ràpid, però després ja baixem el foc uns minuts, si no se'ns cremaria, entre 8 minuts, 10, segons la intensitat, que veieu que es va quedant com un caramel, és normal, és el que volem, el que busquem. Aleshores anem introduint una miqueta més d'aigua.
5: Molt bé, i el següent pas quin és?
6: Sí, ens falta per fer aquesta menta crunchy. Agafem unes fulletes de menta que tenim seques i les posem a la nostra fregidora d'aire que ens agrada tant, 150 graus o 155, uns minutets, i quan l'obrim trobarem la nostra fulleta que està, doncs, crunchy i per emplatar. Després podeu emplatar com vulgueu. Espero que us hagi agradat la presentació del plat.
5: Molt bé, que sigui crunchy és com un detallet, no? Per trobar-li una textura diferent o per què és en concret?
6: Tu ho has dit, com sempre busquem textures diferents amb un mateix plat.
5: Perfecte, doncs vinga, ja tenim aquest primer plat, que tampoc cal una gran quantitat, perquè jo crec que amb la combinació que hi ha d'aliments, jo crec que això pot atipar una miqueta, oi?
6: Sí, però això és per anar variant. Val. Això és per fer quan es fa, realment quan es fa un brunch, sempre se serveixen tipus bufet, un brunch, que hi ha variats de dolços salats mixtes, el que hem preparat, i a vegades, moltes vegades, hi ha postres també.
5: Molt bé, i ara anem a pel segon plat, que és una poke bowl.
6: Sí, una poke bowl, per si no ens dona tema, aquesta poke bowl té origen al Hawaii, i són molt interessants. Què porta la nostra? Aquesta col lombarda que hem fet, d'acord?
5: Val.
6: Tot ben, ben separadet. Aquests cogombres tallats petits, aquests amb vinagre, canonges i rúcula també amb un altre espai, o també podem posar enciam trocadero o meravella, alls negres, com sempre fem servir, uns tomàquets xerris i aquest oli de menta, i feta macerat per nosaltres. Aleshores, aquesta elaboració que ens falta, només ens faltaria indicar com fem la maceració del feta. Què fem? Fruits secs, d'acord, sempre a la fregidora d'aire, com sempre diem, a 155 graus, podem posar les espècies que volem. En aquest cas, nosaltres avui li hem posat romaní, fruits secs, vinagre, oli, i aleshores, a què fem? Tot quan està fet, també posem cúrcuma, tot ho posem en un morter per si volen fer amb els meus, amb els petits de la casa o qui li agradi cuina. Després, quan tenim aquesta barreja feta a fruits secs, afegim un altre cop el formatge feta, una mica més d'oli, una mica més de vinagre, tenim la màgia, reposant a vera. Què passa? A mi no m'agrada posar-li tot ple d'oli, perquè si no és innecessari aquesta despesa d'oli i aquesta despesa calòrica. Per tant, hi anem donant les voltes i el nostre formatge es macerarà igualment. Per emplatar el que hem dit, una mica d'aquest oli de menta que hem fet, i tenim un plat sublim.
5: Molt bé, i això, a més, veig que no... A la nevera no s'ha especificat quantes hores en concret.
6: Jo ho he tingut dos dies.
5: Fantàstic, dos dies
6: perquè s'acabés de macerar, sí, en un dia és suficient, i he anat donant la volta per això, per gastar com sempre menys oli, perquè tingui menys, en aquest cas sigui menys calòric, perquè clar, podíem macerar, com veieu a les botigues, que estan els formatges plets d'oli, però què passa? Doncs que el consum, en aquest cas, d'oli és major, i a més la despesa calòrica és molt més gran. Per tant, és una manera de corregir-ho i de tenir menys calories al cos, però igualment de sabor.
5: Molt bé, i una altra pregunta que et volia fer és, has parlat de tenir fruits secs també en l'elaboració d'aquesta poke bowl, triaries alguns en concrets, avellanes, ametlles, festucs, o és igual?
6: Tots van bé, realment tots van bé i tots són boníssims.
5: Val, perfecte. I ara només ens queda, per tancar les receptes, les curiositats que té aquest brunch, que és un àpat entre les 10, com has dit tu, i les 3 de la tarda, per tant hi ha un molt ventall d'hora per fer-lo. Un àpat, a més, festiu, de caire social, que com hem dit està molt de moda, en podrem trobar a tot arreu, a Girona, per exemple, a Barcelona, per fer-ne brunch. I ara, ja centrant-nos en les propietats dels aliments, què destacaries?
6: Doncs què diríem, molt important, eh? Sobretot quan parlem del poke bowl, per exemple, moltes vegades porten soja, d'acord, que porten a l'edamame. Aleshores, quan en aquest cas hi ha problemes o hi ha hagut antecedents de càncer de tipus hormonal, com és el de mama i el de pròstata, és aconsellable menjar-lo, o de consum esporàdic, o millor no menjar-ne'n. I per exemple, quan hi ha algues, que estan tan de moda les algues, també al tanto, perquè les algues, quan hi ha problemes de tiroides, també estan desaconsellables. Per tant, sempre en cuidado. I correcte, i molt de moda que està el blat de moro. El blat de moro no deixa de ser una conserva que té molt de sucre. Clar, és molt llaminer aquest blat de moro que ens posen sempre en aquests poques bols. Si podem evitar-ho, doncs millor. I si no, que no sigui de consum diari, millor ocasional. Per què? Perquè té molta, molta quantitat de sucres. És una font de sucres molt gran i, per tant, nosaltres, com sempre, estem... Digues, digues.
5: No, no, que ara estava escoltant això i m'estava venint al cap el meu germà, que ell li encanta el blat de moro i no en menja cada dia, però menja sovint, i, per tant, ja li comentaré això que acabes d'explicar, Txell, perquè no ho sabia, i ell segur que tampoc.
6: Sí, sobretot el que està en conserva, d'acord? Una altra cosa són les que venen naturals, que després s'han de bullir, ja són diferents, però si no, tot el que te conserves abans, a més de tenir antioxidants, que ja en parlem de tant en tant, i aquests additius tenen més quantitat de sucres. Per tant, també hem de tenir cuidado, perquè ens pensem que estem en una alimentació saludable i hem també de moderar i controlar els consums de sucres.
5: Molt bé, i a sobre aquesta recepta de la Pokeball, i la primera que ens has explicat amb les maduixes, és una font, sobretot, què, de proteïnes, vitamines, antioxidants, no, suposo?
6: Sí, tot això que dius, fantàstic. Sí que és veritat que faltarien carbohidrats, que no estan, però com sempre ho podem afegir amb cuscús, amb el que voleu, sempre que sigui una font de carbohidrats bona, d'acord? Sempre interessant. I aquestes receptes que fem, intentem que siguin sense gluten, flexitarianes, i aquesta que no té formatge seria vegana. I com sempre, fomentant aquest slow food, cuinant a poc per nosaltres i pels nostres.
5: Molt bé, doncs amb això tanquem la secció de cuina d'aquesta setmana, amb aquesta recepta, aquest brunch tan saludable. Txell Rubió, la nostra xef de confiança, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a nosaltres i als nostres oients, i ens tornem a escoltar el dilluns que ve.
6: Gràcies, fins dilluns, bona setmana.
5: Igualment.
2: Seguim a l'Ona Maresma encarant la recta final del programa. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Martí, què preguntàvem?
3: Doncs, Gemma, avui més que una pregunta, demanàvem als nostres oients quina nota posaven a la temporada futbolística del Barça, de Hansi Flick. I la veritat és que el 100% de la gent, pocs cops ha passat, ha coincidit amb que vota entre un 8 i un 10. No s'ha pogut especificar més entre si un 8, un 9 o un 10, perquè no ens deixa de donar més opcions, però sí que entre un 8 i un 10 tothom hi ha coincidit. Així que, bueno, sembla que la gent ha quedat satisfeta amb aquesta lliga i esperem a veure si la temporada que ve podem posar la cirereta amb la Champions.
2: Molt bé, per tant, la gent podríem dir que està contenta, no? Creus que aquests resultats estan condicionats sobretot pel partit d'ahir? És a dir, que com que venim d'un moment molt eufòric, clar, valorem la temporada sencera, però una mica amb la mirada, doncs, com no objectivament del tot.
3: Per una part et dono la raó, però per altra també és veritat que dir menys d'un 8, home, seria ficar-nos molt exigents. És veritat que tot el barcelonisme somiem amb aquesta Champions, i tampoc et diria una temporada de 10, perquè una temporada de 10 és el triplet, inclús de 9 tampoc, perquè ja seria aquesta Champions. Però mira, jo coincidiria amb el que ha dit el nostre company, el Marc de Tordera, amb un 8,5, perquè trobo que s'ha guanyat la Lliga molt fermament i s'ha fet una gran temporada.
2: Molt bé, Martí, doncs bé, aquesta és la pregunta del dia, que podeu seguir responent fins a les 5. Fins ara.
3: Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs va, encarem els últims 20 minuts al programa i els dediquem íntegrament a la tertúlia esportiva perquè tenim molta teca a nivell esportiu, moltes coses a comentar, no només el Barça-Madrid, també parlarem de bàsquet i també doncs, d'altres qüestions. Martres Serres, avui doncs, de què parlem?
3: Doncs bé, sobretot d'aquest Barça-Madrid que es va veure ahir, Gemma, i que estàveu comentant ara abans de marxar a la publicitat amb en Martí, amb la nota. Martí, me n'alegro moltíssim, bona tarda de nou.
4: Bona tarda, Marc, com estem?
3: Que coincidim amb la nota, coincidim amb moltes coses, això m'agrada, com a bons companys.
4: Sí, cert.

0: sobretot per tots aquests anys que hem tingut del Barça amb el tema dels diners, que sempre ha costat, no, arrencar.
1: Hosti, sí.
0: Però jo crec que hem fet una bona temporada amb joves, cosa que té molt de valor, la majoria de jugadors joves i de la Masia, però un buit sobretot per la Champions i per la Copa del Rei, que saps? Que no acaben de tenir aquell sabor de boca, no? Però l'any que ve segur que en guanyarem una d'aquestes dues i la Lliga.
1: Caram, estàs convençut, eh?
0: Això sí.
2: Jo?
1: Molt bé. Digues,
2: per,
1: Gemma.
2: Per desmarcar-me una mica de la resta, seré més generosa, li poso un 8,1.
1: 8,1, eh? Què és aquesta dècima de més?
2: Mira, no, perquè és així una petita pinzellada extra que li afegeixo a la puntuació.
1: Molt bé, i a tu, Melina?
3: Doncs, tot i que no he seguit tots els partits de la temporada, sí que tinc un nòvio que és superfan del Barça, i llavors parlaré, diria, que per ell, perquè al principi veia tota la temporada perduda, era molt negatiu, sobretot també tenint en compte, no?, totes les lesions que s'han anat acumulant partit rere partit en diferents jugadors, però tot i això, doncs, al final s'ha demostrat que el Barça continua sent un equip molt cohesionat, cosa que altres equips, dels quals que, si voleu, després ho parlem, sembla que últimament no estan molt cohesionats, i això fa molt també, doncs, el fet, com comentava en Sergi, no?, que apostin tant per la gent jove i el paper, sobretot de l'entrenador, de Hansi Flick, de confiar en els joves i de confiar en tot allò que poden donar. Per tant, crec que valoració general també estaria allà, entre un 8 i algo.
1: Molt bé, doncs notable altíssim per al Barça, per als companys de, o la majoria dels companys de l'Ona Maresma, i ara ho estàveu valorant, alguns de vosaltres, amb el tema de gent de la casa, per exemple, o joves, en aquest cas, ja no només de la casa, perquè, per exemple, Joan Garcia és la primera temporada amb l'equip, però per mi considero, i que per tots els culers ja és un mes, a més és català, amb 25 anys, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, vaja, és que, i així podríem estar amb més jugadors a la banqueta com Marc Bernal o Valde, que van jugar ahir també. Impressionant, jo crec que és molt simbòlic aquest Barça, que, companys, no sé si creieu o esteu sentint més de prop, clar, anem a fer una comparació forta, aquestes dues lligues amb Hansi Flick, amb tanta gent jove i de la casa, que ho senten tant els colors i connecten tant amb el públic de que a l'Spotify Camp Nou i els qui ho veuen per la tele, o us quedaríeu encara a dia d'avui amb el Barça de Guardiola?
0: Amb el Barça, és que el Barça de Guardiola és incomparable, per mi és el millor equip de futbol, o sigui, és l'equip que millor juga a futbol o ha jugat a futbol de tota la història, sigui d'on sigui, de l'any que sigui i de l'equip que sigui. O sigui, no hi ha comparació amb aquell mig camp, amb en Messi, amb l'Eto, amb l'Henri, amb la defensa, amb Valdés, no, res. Per mi seguirà sent aquell equip el millor de la història.
1: Martí.
4: Sí, no, jo també penso que no estem, o sigui, no estem ni en un punt de poder-nos arribar a inclús plantejar aquesta comparativa. Estem
1: parlant... Carai, que taxatiu.
4: Sí, no ho sé, o sigui, no, em costa poder que s'hi pugui acostar, però bueno, és veritat que és una altra època i veurem si amb els anys i si aquests jugadors van agafant més maduresa, perquè clar, estem parlant que les estrelles tenen tot just 18 anys o 19, a veure, però a dia d'avui no, vull dir, el Barça Guardiola no es podrà repetir, i, bueno, o sigui, jo crec que mai més, però bueno, siguem optimistes.
1: Gemma, Melina, què opineu?
2: Jo crec que la perfecció que es va assolir fa temps enrere, encara, com ha comentat en Martí, li falta una mica més de maduresa a aquest equip, però sí que pel tema d'ànims i de motivació crec que estem molt bé i que no tenim res a, doncs, envejar el passat. A mi m'agrada molt que hi hagi gent jove, perquè els ànims són completament diferents. Jo crec que els joves ho viuen molt més, i no sé, a mi em donen molt bones sensacions a l'equip que tenim ara mateix, com el tenim, així que però clar, sí que el tema del nivell de joc i d'equip, estic d'acord amb en Sergi i amb en Martí.
1: Molt bé, Melina?
3: Jo per meva coincideixo amb la Gemma, és a dir, sí que els jugadors fan moltíssim, al cap i a la fi són els que tiren cap endavant, no?, els partits, a la vegada que també l'entrenador i tot l'equip tècnic, però la motivació que tenen els joves de tirar endavant, per exemple... suposo que també ho comentarem després, però alguns dels jugadors, diria que Valde i no sé qui més, si era Bernal o exactament qui, van anar-se'n

0: a Plaça Catalunya amb tots els aficionats a celebrar.
1: Ara en parlem d'això.
0: A celebrar el triomf i crec que això ajuda moltíssim també a noves generacions a seguir apostant pel Barça, a tenir moltíssimes ganes a omplir l'Spotify Camp Nou i crec que a nivell tècnic potser no arriben a ser el que va ser aquella època daurada del Barça, però que sí que es podria parlar, no?, d'una nova generació 2.0 del Barça i que sí es continua treballant i en el mateix, o sigui, es continua cap endavant
1: camí,
0: així,
1: sí.
0: Podrien no aconseguir el que es va aconseguir perquè tots són èpoques, no?, i tots són diferents moments, però es podrien arribar a acostar una mica a tot allò que va ser.
1: Temps al temps, veurem si amb el que comenteu, companys, arriba aquest Barça 2.0 tan gloriós i que tan bon nivell està mostrant a dia d'avui, també amb molta gent jove i de la casa. I relacionat amb el que deia la Melina, companys, què us sembla que els jugadors del Barça, molts, però molts de la plantilla, celebressin a Plaça Catalunya? Ahir, per exemple, Valde, Marc Casador van anar a donar una volta en bici també altra vegada com l'any passat, Pedri, Dani Olmo, Eric García. Què us sembla que siguin tan propers a l'afició, a l'aficionat blaugrana, en un món en què el futbol, amb el pas del temps, s'ha separat una miqueta i, en canvi, aquests jugadors s'hi apropen tant a l'afició? Companys.
2: Meravellós. O sigui, precisament per això, i ho vaig pensar i ho vaig parlar amb el meu pare, precisament per això fa que el Barça sigui més que un club.
3: Sí, sí, estic amb en Sergi, eh? Crec que és la millor de les notícies, o sigui, més enllà, jo sempre li he donat quasi bé més importància a l'actitud dels propis jugadors amb si són més bons o més dolents, o sigui, òbviament, si sempre complint uns mínims, però jo veure uns jugadors tan involucrats amb l'afició, amb la ciutat, amb animar la gent, amb formar part de l'afició, amb aquests actes que acabes de dir tu, Marc, trobo que és tan, però tan important que no puc estar més content que aquest Barça ho tingui, així que segueixi, a veure si segueix així.
1: Gemma.
4: Breument, igual, o sigui, també penso que és fantàstic, així que per no reiterar-me més en el que ja han dit en Sergi i en Martí, o sigui, a mi em sembla que està molt bé, no?, que siguin un mes, no?, que no estiguin, a vegades tendim a idealitzar certes figures al món del futbol i que
1: I
4: són
1: tant.
4: Com que no es poden arribar a assolir mai, que no són,
1: sí,
4: que són intocables, i clar, doncs ells ens ensenyen, no?, que són gent normal, al final, o sigui, no tenen superpoders, encara que a vegades ho semblin, i bé, a mi em sembla molt bé.
1: I Melina, ja estàs d'acord amb el que diuen els companys? A tu et fan patir una miqueta que s'acostin tant a l'aficionat, tan eufòrics o no?
0: Home, no, al cap i a la fi l'afició és qui va als partits i qui t'anima. Un camp de futbol sense gent o una final de lliga sense que hi hagués ningú no seria el mateix. Llavors crec que és com retornar als aficionats això que ells els han estat durant tot el partit, els han estat animant tant en partits bons, en partits dolents, doncs que més que estar amb ells i celebrar amb ells perquè formen part del club, com deia en Sergi, això demostra que el Barça és més que un club i també és un club, diria que és l'únic que està subvencionat sobretot pels seus aficionats, no?, i per la gent que, pels seus socis. Llavors és com retornar-los-hi allò que els socis estan donant cada dia, no només els socis, sinó la gent que els veu, la gent que els anima i la gent que paga les entrades per poder-los anar a veure.
1: Jo crec que és una bona reflexió el que dius tu, que això fa que el Barça sigui més que un club en aquest cas, en concret, que hi ha altres coses que són qüestionables del Barça, ja n'hem parlat, però aquí per als jugadors del primer equip masculí, res a dir. Una de les males notícies, però, d'aquesta 29a Lliga que ahir el Barça va aconseguir contra el Real Madrid, va ser que el partit es va jugar unes hores més tard de la mort del pare de Hansi Flick, de l'entrenador del Barça. Uau, impactant veure aquesta situació. Crec que si era la primera vegada a la història que es vivia que el Barça podia guanyar la Lliga matemàticament contra el Madrid, ostres, no podia ser del tot perfecte. Sempre ha d'haver-hi una petita taca negra. En aquest cas ens sap molt greu, companys, però Hansi Flick va ser amb els seus jugadors. Què us sembla l'acte de l'entrenador Labany?
2: No, i a més en Laporta, que també doncs, se'l va veure molt emocionat abans del partit, però jo crec que s'havia de guanyar aquell partit, o sigui, no només empatar valia per guanyar la Lliga, però s'havia de guanyar no només per guanyar la Lliga i ser campió, sinó també per fer-li aquest detall en el gran entrenador que ha sigut i que serà, espero que fins a 2040 o més, en Hansi Flick.
1: I tu ja el renovaries per molt més temps, el tècnic?
2: Sí, 2100, poder.
1: Opa, aquí, vinga. Martí, Gemma, Melina.
4: També, bueno, Martí, si vols tu, com que has intervingut abans...
3: No, és que vull dir, clar, òbviament em sumo a les paraules, o sigui, al final una desgràcia així i que l'entrenador pobre estigui allà al peu del canó i tot, és una mostra més d'això que comentàvem abans, de lo compromesa que està aquesta plantilla tant amb la seva afició com amb tothom. Vull dir, és que no és per fer comparatives, per exemple, estem parlant que això ja obre un altre meló, no hi vull entrar, però a l'Mbappé, per exemple, amb el tema aquest de la lesió, no va ni anar al clàssic, no està ni amb la plantilla, està amb la nòvia allà que el pillen menjant a un restaurant hores abans del partit i tal, i estem parlant de la figura del Real Madrid, i ostres, l'entrenador del Barça que fa hores se li mor el pare, està allà el primer en sortir a la premsa i en donar la cara. No sé, jo estic molt orgullós també, i també com en Sergi, no sé fins al 2100, però fins al 2040 també t'ho firmo jo.
1: Fins que es pugui, no, amb Hansi Flick?
3: Exacte, sí, exacte.
1: La Rua, avui... Ai. Digues, Gemma.
4: No, simplement que jo també allargaria el màxim possible que en Hansi sigui entrenador del Barça, perquè de fet aquesta manera de fer tan Alemanya, jo crec que els hi va molt bé, sobretot perquè com és un equip jove a vegades és com que es desvien, no? o que es distreuen, i crec que com que els hi va una mica bé aquesta mà dura, entre cometes.
1: I tant, sens dubte, perquè els hi marca molt, és molt estricte amb el tema d'horaris, ja s'ha sabut més d'una vegada que hi ha hagut multes per jugadors del primer equip per arribar tard, però tot i així té aquesta mà de ferro, però alhora és també amb esquerra, perquè molts jugadors parlen i han parlat durant tots aquests mesos molt bé de la part humana de Hansi Flick, i jo crec que, bé, jo que és una de les claus perquè la cosa funcioni. Melina, tu per casualitat o la teva parella aniran avui a la tarda a la Rua, que comença ara d'aquí 10 minuts a Barcelona?
0: Doncs diria que no, perquè està a la feina i ja no sé que faci el salto i se'n vagi de la feina abans de temps, diria que no arriba, però sí que l'any passat sí que hi va anar. No sé quina celebració, però sí que hi va anar.
1: Molt bé, la de la Lliga també, que de fet a la Lliga, companys i els oients que ens escolten, si el Barça guanya els 3 partits que li queden, tornarà a arribar a la fita dels 100 punts, que això diria que només s'ha aconseguit una vegada, i va ser amb el Malaurat i Tito Vilanova, que ja ens va deixar fa uns 10 o 12 anys, i per tant això, una altra cosa, celebrar aquest tram final de temporada. Canviant de tema, companys, que ens queda res per acabar la tertúlia esportiva, una acció, anem categories un pèl més baixes, i és que el Nàstic de Tarragona, els seus jugadors estan a punt de perdre la categoria, estem parlant de Primera Federació, dues categories menys que el Barça, i aficionats, estan parlant no d'aquesta comunió de jugadors i aficionats, i justament com que l'equip no rutlla i va tornar a perdre el Nàstic i està en zona de descens, seguidors van punxar les rodes dels cotxes dels jugadors que havien deixat el seu cotxe particular a l'estadi. Com ho veieu, això?
4: Fatal.
2: Aquí és arribar a extrems, perquè ara penses en la segona, en la Hypermotion, i els del Zaragoza és que haurien de fer el mateix, no? Perquè estan en descens també i poden baixar a Primera Ref, cosa que el Zaragoza ha sigut un equip mític, no? de segona i de primera, i que baixin ara a Primera Ref. Aquestes coses són les que és com el que parlàvem l'altre dia d'aquella picabaralla, no? Aquella tertúlia, no? Que vam parlar,
1: sí, amb el Saragossa i l'Osca, sí.
2: Amb el Saragossa, justament, no? Que això embruta el futbol, no? I l'esport en general.
1: Som-hi, comentaris més breus, però també relacions amb aquest tema, Martí, Gemma.
3: Re, condemnar-ho simplement. Està clar que és passar uns límits que són vergonyosos tant pels aficionats com pel club.
4: Todo mal.
0: És que per tenir una afició així directament, no tenir-ne.
4: Todo mal. Sí, no, fatal. O sigui, vergonyós, patètic i lamentable.
0: Perquè això sí. No tenim en cap moment, és a dir, els aficionats estan per això, no? Per ajudar-te, si punxes en un partit, doncs per estar allà, i diria que això els aficionats del Barça, els culers, ho feu moltíssim. El fet de, bueno, ha anat malament, però encara tenim esperances de que puguem millorar. En canvi, doncs, els del Nàstic ja es veu que no van pel mateix camí.
1: Sí, i aquesta és una situació, a veure si la poden revertir. A més, encara queden 3 jornades, vull dir que esperem que la cosa no vagi a pitjor. L'Uni Girona de bàsquet, i amb això,
4: quan
1: ens queda?
4: Res, 30 segons.
1: 30 segons, doncs res, l'Uni Girona no va poder, ja ho comentem simplement de passada, va quedar eliminat només per 2 puntets, i no s'ha pogut classificar per la final de la Lliga. Des d'aquí, però, donem l'enhorabona a les jugadores gironines, perquè han fet una supertemporada, tot i les lesions, arribant pensant també a la fita històrica de la final a 4 a la Champions del bàsquet femení, l'Eurolliga femenina, i bé, per elles ha acabat la temporada i les pròximes jornades, Gemma i companys, parlarem també de bàsquet perquè arribarà la traca final amb els play-offs de la Lliga.
4: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres anem a acabar el programa. Fins ara. I bé, marxem amb música. Que tingueu un bon dilluns, el que queda. Fins demà. Adéu.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensar que finalment estigui tot el poble en funcionament.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
9: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls,
10: la formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que et repeteixen.
11: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
12: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, quina per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, doncs, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya. No? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península la ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no? Que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després, però aquí no ens va invair ningú, no? Bueno, pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions. Intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim. Però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'Acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao sí. últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són, no? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots, no? Però per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX o a finals del segle IX comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera, i aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre nord de la península, no, l'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior. Vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser abans de contestar això crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII i dels quals relacionats amb la reialesa asturiana són 10-12, perquè us fa una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles 10, 9, 10, 11 també n'hem perdut moltíssima, i per exemple no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I de fet els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? es redacten a Aràbia o es redacten per exemple en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no? Que és aquell governador de Ceuta que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no? que deixa passar els musulmans, no? Perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740 i el 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla de, és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, a Mutó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant, dels fets de la península ibèrica aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquest, que és la primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martí. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van, no? O la derrota de Jerusalem, no? Pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia, perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? comencen a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
0: Això està assentadíssim, eh?
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant han de ser veritables, per tant m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després això ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí hi va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui, llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: Pues no tinc ni idea, però bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí, paradoxalment mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí, ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre, jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa, bueno, la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant context als darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament, no? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse, no? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori, protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico, sempre es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de més de la zona de Gila, doncs Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, Agila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot, uh-huh, i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les, de les, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire, no? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una lluita encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental. Estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que, no, que és una trentena part de l'espai conquerit, i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població, no? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions, no? De fet, l'excepció és la resistència, i la resistència amazic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a final del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec, us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable, i per tant es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins, i que a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? per això en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709 respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708 comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ja ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu, clar, que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un, bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple el mateix de Tarquini Superb, no? Del final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i per tant està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no? és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber, lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afablit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, no, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa Ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, en tall de Tarif a Tarik, Tarik Ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no?, Jabal Tarik, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Estarà ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell en 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un dels de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pot, no?, dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadalaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac, no? Però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és

0: pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo que... L'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Què passa.
0: I a reaccionar
1: suposo
0: com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, tio, bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa. Uf. És allò, és, bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara este M. Rajoy no sé de què en vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això després de Guadalete no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No, perquè, bueno, és que clar, el regne visigot era molt dèbil i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant, no? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop feta la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. En 711 no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Anem allà, 711, 12, 13, 14, 15, ja. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem

0: no? Que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
1: Sí, no hi ha violència, doncs?
0: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual, no? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després, quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no? La conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no? Del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després i que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà, i capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si me'n trobo una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, que casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Deixa'l. Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors, fixeu-vos que indocumentat gent a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
1: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
0: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elits visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
1: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
0: Sí, pactes.
1: Ah.
0: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete. El que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla, i amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba, no? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la Vall Central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
1: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
0: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els asturs, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després el que s'enfadin i deixin de pagar-los, hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori, i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica, i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
1: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
0: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada dels 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
1: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
0: Ni molt menys, però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se Al-Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusayr serà cridat a retre comptes de Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també ha caure en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals, no? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Avui li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
0: A tu.
1: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música. 1, 2, 3, 4, 5.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel serè a tota la comarca. De tota manera, hi ha aire fred en alçada i això en aquesta època de l'any implica que tenim inestabilitat. De moment, les temperatures nocturnes de la passada nit amb el cel serè han baixat a les fondalades de l'interior de la comarca i també a la costa, mentre que s'han mantingut o han pujat a la serralada litoral. Tot això en un matí, com dèiem, de sol, però aquesta tarda es pren xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que localment podran ser d'una certa intensitat i també podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Els vents avui bufaran fluixos, força variables, però amb predomini de la component marítima, per tant, vents humits, i la situació en quant a l'estat del mar està dominada una jornada més per la mar de fons. De cara a demà, la inestabilitat no marxa, es manté. Encara al matí, variable, però a la tarda altre cop podem tenir alguns xàfecs irregulars, principalment al centre i al nord de la comarca, amb vents novament fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que, com avui, continuaria dominada pel marejol, però amb lleugera mar de fons. Demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes. Demà passat, amb dijous, continuarà el temps inestable i, novament, després d'un matí en el qual ja podrem tenir algun primer xàfec, sembla que a la tarda aquestes precipitacions es farien una mica més generals i es podrien presentar a qualsevol punt de la comarca. Evidentment, tot això ho hem d'anar veient, ho hem d'anar refrescant allà dels pròxims dies, però ara per ara sembla que tindrem, durant bona part d'aquesta setmana, un temps que vindrà marcat pels ruixats i per les tempestes aquí al Maresme.

0: Polls i tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima.
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa.
0: Compra aquí. Fruiteries. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants.
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls.
1: Fusteries.
0: I de Ràdio Joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat. Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Bon dia, són les 10. 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer, segons dades de serveis socials de l'Ajuntament. En aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros. Això d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot haver excedit els 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta de lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat, el límit del lloguer s'amplia. L'import de la subvenció per les persones que rebin aquesta ajuda oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació d'aquesta subvenció. I el Consell Comarcal del Maresme ha impulsat la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte per ajudar a joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte. Un programa dissenyat especialment per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació a la nostra comarca. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el mes de juny, centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. I finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble de la comarca. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona i la capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Tots els interessats es poden presentar a través del formulari que hi ha disponible al web del Consell Comarcal. Aquestes dues notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal

Bon dia, són les 11. S'activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada d'avui. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant principalment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats també de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic i les xarxes socials d'emergències de Catalunya, a banda d'evitar aparcar vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius, rieres i zones negades, ni a peu ni a vehicle, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses.

0: i 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va acabar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer i, segons les dades de serveis socials, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar a aquests ajuts hi ha diverses condicions. Per exemple, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'últim exercici fiscal. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot excedir dels 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta d'una habitació. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació. Com sempre, aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: per you, haguéssim notat tan really easily.
1: Arriba't el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 12 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant la proposta Fem un Glob per aquest mateix divendres i organitzat per Glob de Bosc. Tot plegat començarà a 8:15 del vespre amb un taller de còctels seguit de la proclamació dels premis del tercer Glob Literari, després un sopar popular i concert en acústic seguit d'una jam session. Això serà al local jove de Can Batlle aquest divendres a partir de 8:15 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Si seguim avançant, destacarem també les propostes dels espectacles de Cluenda del grup d'adults de la Quarta Finestra. Aquest divendres és el torn de Truita de Família. Serà a partir de 8:15 del vespre a la Masia de Can Florenci. Entrem ja directament en l'apartat de cap de setmana perquè dissabte al matí hi haurà exhibició del Club Muay Thai Palafolls. Això serà a partir de 9:00 a la pista exterior del Palauet. O també hi haurà la visita guiada per Palafolls organitzada per el Consell d'Infants del nostre municipi. Encara queden inscripcions que es poden fer aquests dies al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 10:45 del matí a la plaça Major. I aquest dissabte també tindrem nova proposta dins el cicle Escena 9, en aquest cas de música. Tenderete en el Azul. Serà a partir de 7:00 PM al Teatre de Palafolls. Com sempre, l'entrada serà lliure i gratuïta fins a complir aforament. Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, d'on destacarem també de cara a demà passat Club de Lectura Juvenil a la Biblioteca La Cooperativa. Serà a partir de 6:00 PM. I de cara a aquest cap de setmana, en concret dissabte, jornada solidària al Parc de Can Campassol des de 11:00 AM, amb diferents activitats amb entitats malgratenques. A 11:00 AM, per exemple, hi haurà cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les Peixateries Velles. Mitja hora més tard, activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. A 12:45 del migdia, espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a 13:00 PM, el vermut solidari. A 17:00 hi haurà desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduïda per la Teresa Gelpí.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Pineda, on afegirem també més activitats a l'agenda. Demà passat tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou. Porta per títol La unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. La proposta dijous a partir de 6:15 PM a la Biblioteca de Poblenou del municipi de Pineda. A Calella també hi ha activitats a sumar en aquesta agenda cultural. Dir-vos, per exemple, que aquesta tarda al punt de 6:00, la Biblioteca Can Salvador de la plaça acull una xerrada sobre alimentació i càncer a càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Per demà, dimecres, apuntarem una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, com sempre, a 7:15 PM i a la sala Mozart Monogràfic, la sessió 2 del coronament del modernisme català, a càrrec de Francesc Fontbona de Vallescà, que és doctor en història moderna. Deixem Calella, ens situem ara al municipi de Tordera. Dijous continuen les propostes dins l'Eduquem en Família a la biblioteca del municipi, aquesta setmana tractant sobre l'acompanyament en l'educació sexual. Com sempre, fa falta inscripció prèvia, la proposta començarà a 6:15 PM. També de Tordera destacarem de cara a dissabte la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta, sense inscripció, que es farà a la biblioteca de Tordera dissabte a partir de 11:00 AM.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport. Serà entre 9:00 i 7:00 PM a la ciutat esportiva de Blanes. A part, dijous tenim nova cita amb el cicle Gaudí de Cinema, presentant la pel·lícula Cirat. Serà al Teatre de Blanes a partir de 8:00 PM i acabarem parlant del Dansa a les Escoles, la 9a edició, la cluenda que es farà al Passeig de Mar el pròxim divendres a partir de 10:00 AM amb la participació de totes les escoles.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Bon dia de nou, són les 12. Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu de Palafolls avui s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres educatius del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima, amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat a l'escola durant tota la jornada. Aquesta nova onada de vagues respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, que estan embarrancades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professors. A més de les millores salarials, també el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que facin la professió més atractiva, ja que informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes pel finals de maig i durant el mes de juny a tot el territori català. Com sempre, ja podeu consultar aquesta notícia i d'altres a la nostra web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Seguiment desigual, però notable, de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte especialment visible. A l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret a vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. El col·lectiu denuncia que les negociacions amb el Departament d'Educació estan embarrancades i reclamen més recursos per l'escola inclusiva i una reducció de la càrrega burocràtica. Aquesta és la primera d'una sèrie d'aturades previstes per finals de maig i durant tot el mes de juny.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres. Parlarem de la previsió meteorològica perquè s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 d'aquesta nit. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts amb episodis que poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i ratxes fortes de vent. Es recomana a la ciutadania extremar la prudència en la mobilitat, evitar aparcar vehicles en rieres i allunyar-se de lleres i passos subterranis. I també parlarem del lloguer perquè un total de 57 persones han tramitat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, Serveis Socials de l'Ajuntament ha registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 majors de 65. Els beneficiaris podran rebre una subvenció que oscil·la entre els 50 i els 200 euros mensuals, sempre que no superin els llindars d'ingressos i els preus de lloguer fixats.

El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. S'han obert ja les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa, limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases: formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, un mentoratge personalitzat entre setembre i novembre per treballar l'estratègia de cada negoci. La participació és gratuïta i les sol·licituds es poden fer ja a través del web del Consell Comarcal. I també avui parlarem de l'Hospital de Calella, que ha realitzat la primera intervenció amb cirurgia robòtica. El centre hospitalari ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Almaresma i la Selva. El projecte és fruit d'una compra conjunta entre 5 consorcis sanitaris per optimitzar recursos i compartir coneixement.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda les nuvolades taparan ràpidament el cel i en general tindrem un dia ennuvolat a tota la comarca. Entre mitja tarda i al vespre s'esperen precipitacions en forma de tempestes que afectaran a tota la comarca i seran de forta intensitat i localment molt abundants. El vent serà fluix, força 2 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 10 als 16 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls avui també s'esperen xàfecs amb tempestes i temperatures que baixen, les mínimes fins als 22 graus i les màximes fins als 22 graus i les mínimes fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de la vaga. I és que avui hi ha hagut un seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius del nostre municipi. El sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres de Palafolls, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents, i personal d'administració i serveis, han exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims, i és que per al nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumne no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, amb arrencades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professionals. A més de les millores salarials, el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que facin la professió més atractiva, ja que els informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes per finals de maig i durant el mes de juny en tot el territori català. I també hem de parlar de medi ambient, sobretot de la previsió meteorològica, perquè s'ha activat el pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a la nostra comarca. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat. Ho ha fet davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona especialment entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant especialment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així també com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials d'emergències. També es demana evitar aparcar els vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius i rieres i zones negades, ni a peu ni en vehicle. També allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses. Canviem de qüestió per parlar de lloguer, perquè 57 persones de Palafolls entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a aquests ajuts. Segons dades de serveis socials de l'Ajuntament, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot accedir als 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i als 450 euros mensuals si es tracta del lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o membres amb discapacitat, el límit de lloguer s'amplia fins als 1.100. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació de la seva subvenció. I en clau comarcal, el Consell Comarcal del Maresme impulsa la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte per ajudar joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència en el sector. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa es oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa estarà adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble del Maresme. La selecció dels 20 projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible al web del Consell Comarcal. I abans de conèixer la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, un dia com avui, hem de marxar cap a Calella, on l'hospital s'ha estrenat a la cirurgia robòtica amb una intervenció d'urologia pionera. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica, que va tenir lloc a finals d'abril a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el centre calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de la tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives pels pacients. En aquest sentit, el doctor Josep Maria Prats, cap de la Unitat d'Urologia de la Corporació, ha valorat molt positivament l'experiència, destacant l'autonomia i el control que ofereix aquest nou sistema.
1: Bueno, la cirurgia ha anat realment molt bé, és un cas on el robot realment ens aporta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió, dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos, i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, en la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
0: Aquesta incorporació tecnològica no només suposa un avenç tècnic, sinó també una millora en l'accés a la salut pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva. La directora assistencial de la Corporació, Sònia Pérez, ha subratllat la importància de descentralitzar aquests serveis que són d'alta complexitat.
2: Per la corporació és un pas endavant, molt important. Per què? Home, perquè d'alguna manera estem apropant el servei de la cirurgia robòtica a la nostra població de referència. Fins ara, aquesta parcel·la l'ocupaven pràcticament els hospitals de tercer nivell, com són doncs, els grans hospitals, no? I els hospitals de proximitat, com som els comarcals, no podien accedir a aquesta tecnologia. Amb la qual ara els nostres pacients i usuaris es poden beneficiar d'aquesta cirurgia robòtica en primera persona apropant aquest servei a la nostra població. Bàsicament això considerem que és un tema d'equitat també a nivell de territori, equitat territorial, no? Que sempre diem que visquis on visquis, doncs, podran tenir aquesta cirurgia robòtica que és molt i molt important.
0: Amb aquesta intervenció, l'Hospital de Calella se situa al màxim nivell que altres centres hospitalaris de referència avancen cap a un model d'atenció més innovador i eficient. La implantació d'aquesta tecnologia ha estat gràcies a un projecte de compra conjunta impulsat per 5 consorcis sanitaris. El Consorci Hospitalari de Vic, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Sanitari de Terrassa, el Sanitari del Maresme i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquesta aliança, segons han detallat des de la corporació, reforça un model de col·laboració entre hospitals orientat a optimitzar recursos, compartir coneixement i millorar l'accés dels pacients a la cirurgia robòtica.

obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere. L'any passat, el 2025, parlàvem dels pisos de protecció oficial perquè començaven a prendre forma. Des d'aquell dia, les màquines que treballen en la construcció dels 29 habitatges de protecció oficial estaven ja col·locant els mòduls prefabricats que havien d'acabar conformant els dos blocs d'habitatges públics. Feia mesos que aquests mòduls s'estaven fabricant a Osona i, en aquell moment, havia deixat ja de ploure i va ser quan es va poder estabilitzar els terrenys. Va ser hora, llavors, d'anar situant-los al seu lloc definitiu. Segons va explicar l'alcalde, en poc temps acabaria la instal·lació d'aquestes grans peces que conformarien l'esquelet dels pisos, mentre que paral·lelament es treballarien els interiors per instal·lar el cablejat i tots els serveis. El 2021, 200 persones aprofitaven el final de l'estat d'alarma per sortir al carrer de matinada. A les 12 de la nit d'aquell dia, d'aquella l'estat d'alarma i amb ell l'obligat compliment del toc de queda nocturn. Aquest fet el van aprofitar molts palafollencs per sortir de casa. No hi havia res a fer ni res obert al poble, però la policia va comptar unes 200 persones que, respectant en la majoria de casos les distàncies de seguretat i l'obligatorietat de portar mascareta, van aprofitar per donar una volta nocturna després de mig any sense poder-ho fer. Però no tothom va seguir les normes. De fet, la policia va tenir molta feina aquell cap de setmana i va aixecar una trentena d'actes. Hi havia sancions per conduir begut, per no portar la mascareta en via pública, però la meitat d'aquestes sancions es van aixecar joves del nostre poble per fer botellots i veure la via pública. I el 2016, fa ja 10 anys, el Banc Dolent llançava una campanya per vendre pisos a Blanes, Lloret, Pineda i Calella. La Sareb, la societat gestora dels actius immobiliaris tòxics dels bancs i coneguda popularment com a Banc Dolent, va engegar la segona edició de la campanya Tu Casa a Toda Costa, amb l'objectiu de vendre pisos i residències unifamiliars a municipis costaners. Al nostre voltant, el Banc Dolent havia posat a la venda immobles a Blanes, Lloret, Pineda i Calella en aquesta campanya d'abast estatal. La missió era aprofitar l'augment de l'activitat del mercat de segona residència durant aquelles dates per col·locar part dels actius dels bancs i caixes rescatats que gestiona des de la seva creació l'any 2012. Aquella setmana, per exemple, la Sareb tenia ofertada a la seva pàgina web un pis en bon estat de dues habitacions, bany, cuina equipada i parquet per 78.600 euros en un barri residencial de Blanes, entre altres pisos que també tenia publicats.

0: És moment de connectar, com sempre, amb en Jordi Prats-Savalls per veure quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui us vull parlar de la ruta per Palafolls que organitza el Consell d'Infants del nostre municipi. Serà una visita guiada que farà dissabte al matí, al punt de 11:45 del matí. De fet, les inscripcions encara continuen obertes. Es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 11:45 del matí, a la plaça Major.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra, ara mateix el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel que queda de jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
2: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme a uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat d'aquest temps de maig típicament primer veral que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 21-22, allà on més pujaran. Amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
0: Moltes gràcies, Quim.

Com sempre, finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya, amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret de vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. També hem parlat d'emergències perquè Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 de la nit d'avui. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hem parlat també del lloguer i és que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els serveis socials de l'Ajuntament han registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 a majors de 65 anys. En plana comarcal s'han obert les inscripcions per l'Enlaire amb el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a persones menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa està limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases. Formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, mentoratge personalitzat. I l'Hospital de Calella ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu consultar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I hem obert també un nou canal de WhatsApp. Per tant, tothom qui estigui interessat també s'hi pot apuntar, ens pot buscar i allà tindrà totes les notícies. Com sempre, nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més, un dimarts més, ja ho tenim tot a punt per coincidir amb vosaltres amb una agenda a la mà, és a dir, amb totes aquelles activitats culturals que es fan a Palafolls i Rodalies. Us les expliquem totes dins la xarxa cultural, però avui, i com cada dimarts, també entrem a la cuina, ens arremanguem, ens posem el davantal i obrim fogons, perquè avui, amb la Marina Martí, la nostra nutricionista de capçalera, parlarem d'àpats freds. Ens ho explicarà en una estoneta, perquè avui també rebrem a l'Oriol Contreras, que és qui porta l'oficina d'atenció al consumidor del nostre municipi, per destacar també temes interessants sobre el món del consum, avui el malbaratament alimentari. Tot plegat en aquests 30 minuts, 30 i pocs minuts, que passarem parlant de cultura a Ràdio Palafolls. Nosaltres ja ho tenim tot a punt, esperant que vosaltres també. Benvinguts, benvingudes, comença el Palafolls en xarxa del 12 de maig. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: I comença, com ja ve sent tradició, amb les activitats dins la xarxa cultural. El nostre punt d'inici d'aquesta ruta d'activitats és Palafolls, destacant, per exemple, que aquest divendres arriba una nova edició del Fem un Glob, una de les propostes ja tradicionals per aquests dies del mes de maig de l'entitat Glob de Bosc i que es fa al local jove de Can Batlle. De fet, aquesta setmana ja us podrem oferir una entrevista amb els seus components per parlar d'aquesta proposta, que començarà divendres a 8:15 del vespre amb un taller de còctels per al qual es necessita una inscripció prèvia aquests dies. A 9:15 del vespre hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Després, sopar popular amb servei de barra, els tiquets també disponibles aquests dies, i després hi haurà concert en acústic i jam session, una proposta que trobeu detallada a través del seu Instagram Glob de Bosc Aplec. Al marge d'això, parlem també de la quarta finestra, perquè continuen els espectacles de fi i de curs del grup d'adults. Recordem que n'hi havia dos, la setmana passada ja vam poder veure el primer espectacle, doncs ara tenim Truita de Família. Serà aquest pròxim divendres, al punt de 8:15 del vespre a Can Florenci. Les entrades, els tiquets per entrar disponibles a través del link que trobareu a la bio del seu Instagram. Del cap de setmana destacarem exhibició del Club Muay Thai Palafolls. Això serà dissabte al matí, a partir de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet. Igual que dissabte, tenim una proposta ben interessant. La visita guiada per Palafolls que ofereix el Consell d'Infants del nostre municipi. Les inscripcions encara es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. I el dissabte, el punt de trobada serà 10:15 del matí a la plaça Major. Per dissabte encara una proposta més, i és que dins el cicle Escena 9 tindrem espectacle musical Tenderete en el Azul, una proposta que es farà a partir de les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls, amb entrades lliures i amb aforament limitat. Una altra proposta de teatre són els sorbets de teatre que els grups infantil i juvenil de la quarta finestra ofereixen el pròxim diumenge, a partir de les 6 de la tarda, també al Teatre de Palafolls. Seguim avançant, deixem el nostre municipi i anem ara fins a Malgrat de Mar. Primer, el que farem és visitar la Biblioteca Malgratenca per destacar Club de Lectura Juvenil de cara al pròxim 14 de maig. Això serà a partir de les 6 de la tarda. A part, també, per al 16 de maig hi haurà ioga per la salut a l'Arxiu Municipal. Això serà al punt de 9:15 del matí. I encara una proposta més, i és que dissabte tindrem la jornada solidària a Can Campassol amb diferents entitats que hi col·laboren des de les 11 del matí, amb diferents propostes, com una cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les Peixateries Velles. Mitja hora més tard hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau, a 1:15 espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes, i a 1:00 PM el vermut solidari, amb la venda d'etiquets, en aquest cas a l'estanc de la Barretina, a la llibreria Montal i a la fleca Joan Garriga, amb un preu de 6 euros. I a 5:00 PM, desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduïda per la Teresa Gelpí. A part, aquests dies, durant tot el dia, de fet, es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau. Seguim avançant, perquè de Malgrat de Mar també destacarem una proposta més, en aquest cas per diumenge. diumenge dins el Centre Cultural Anime Club del Cineclub Garbí, presentant Millennium Actress. Serà a partir de 2:15 de la tarda i, com sempre, les entrades abans de l'inici de la projecció. Anem ara fins al municipi de Pineda de Mar. El pròxim dijous tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou, la unió d'un trencaclosques a càrrec de l'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. Una proposta per nens i nenes a partir de 4 anys, amb inscripció prèvia gratuïta a la mateixa Biblioteca de Poblenou, ja que les places són limitades. La cita a 6:15 de la tarda a la mateixa biblioteca. Anem ara fins a Calella, repassem també una miqueta aquesta agenda cultural. Avui, per exemple, a partir de 6:00 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, hi tenim una xerrada sobre alimentació i càncer a càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. De cara a demà dimecres, doncs, recuperem també les conferències de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Demà, a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart, la conferència és un monogràfic amb la seva segona sessió, El coronament del modernisme català, a càrrec de Francesc Fontbona de Vallescà, que és doctor en història moderna, especialitzat en l'edat contemporània. I de cara a dijous, com sempre, al matí, les tertúlies en català a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, al punt de 10:00 del matí. Deixem Calella, girem plana i parlem de les propostes al municipi de Tordera. Demà passat, dijous, hi ha una nova edició de l'Eduquem en Família a la Biblioteca Tordarenca. En aquest cas, es tractarà sobre l'acompanyament a l'educació sexual. La cita, a partir de 6:15 de la tarda, tot i que la benvinguda es farà a 5:00 de la tarda. Per poder-hi participar, podeu omplir el formulari d'inscripció que trobareu a la mateixa agenda tordarenca dins el web municipal. I el dissabte, presentació del llibre Autisme, un canvi en la mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta sense inscripció que es farà a 11:00 del matí dissabte a la Biblioteca de Tordera. Acabem i ho fem parlant de les diferents activitats també al municipi veí de Blanes. Per exemple, demà es celebra a la Ciutat Esportiva la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport, entre 9:00 del matí i 4:00 de la tarda. Dijous també tindrem cita amb el cicle Gaudí de Cinema, projectant la pel·lícula Cirat al Teatre de Blanes. Això serà a partir de 8:00 del vespre. I el divendres, dansa a les escoles en la finalització de la seva 9a edició, a partir de 10:00 del matí fins a 1:15 del migdia al Passeig de Mar, organitzat per l'Esbar d'en Saire, Joaquim Ruïra i les diferents escoles que hi participen. Així acabem aquesta xarxa cultural d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, deixem pas ja a les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Deixem les activitats culturals a una banda i, vaja, no cal ser gaire llest, diguem-ho així, per mirar per la finestra i veure que el bon temps ja ha arribat i que ja tenim aquí la primavera. Ve més de gust, per exemple, al marge de les barbacoes, deixem-la al marge, doncs de menjar plats saludables a l'aire lliure. Per tant, avui volem parlar de plats freds amb la nostra nutricionista de capçalera, és la Marina Martí, la tenim al telèfon. Marina, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Destacàvem, un títol curt i ben entenedor. Plats freds avui, eh?
2: Sí, perquè ara ja comencen a venir de gust, no? I he pensat que seria interessant compartir receptes una mica menys elaborades, no? I que d'aquelles que són fàcils de preparar, que no alteren pràcticament o gens l'aliment i que respecten el seu estat natural, alhora, doncs, tenen un sabor espectacular perquè realment el concentres molt més i són fàcils, no? Allò que dius, no t'has de trencar el cap, però menges bé, ràpid i sa. I a mi, en aquest sentit, les amanides m'encanten, no? Però jo sempre dic que hi ha vida més enllà de l'enciam, el tomàquet i la ceba tendra amb la llauna de tonyina, eh?
1: No, la veritat és que ve molt, molt de gust i sempre en aquells moments també poder que anem una miqueta més ràpid del que és habitual i que, vaja, per fer, no tenim gaire temps, per fer menjar. Ara ve molt de gust i és temps d'amanida, sens dubte, i més en producte de la terra i nostre propi, d'aquí al Maresme, fins i tot que hi ha molta gent que té un hort i, escolta, aprofita per
2: Exacte.
1: Recollir... les seves hortalisses, no?
2: Sí, i a partir d'aquí jo sempre dic, va, una base de fulla, i dins de la fulla podem variar ja el tipus d'ancian, no? Des del terroure, el francès, l'Isabel, o si no també ens en podem endur una endívia, que recordeu que és superdiurètica, o un canonge, o una ruca, o una espinaca, o una bleda, que també es poden menjar en format amanida i que no tenen res a veure amb la seva versió bullida. Mm-hmm. O l'escarola, no? La típica xatonada que ara la tenim de temporada, i com una mica de bacallà esqueixat, anxova, pebrot escalivat i ceba tendra i unes olivetes, tenim un plat en un moment boníssim.
1: Marina, amb el que ara mateix m'estaves explicant, estava imaginant, perquè un quan parla d'amanida pensa en verd, òbviament, sens dubte. Però jo crec que aquest és un mite que poder també cal trencar, no? És a dir, una amanida no ha de ser sosa, no sé com dir-ho, no? Només en verd. No. Jo crec que pot portar molts de colors i podem portar, a mi m'encanta amb el formatge de cabra, per exemple, i podem posar fruits secs i podem fins i tot innovar, Jo he vist amanides de tots colors i per tots els gustos, sens dubte.
2: Exacte. La base sempre hi ha d'haver-hi algo vegetal, de fulla, que dic jo. Després incorporem els colors, que hauríem d'escollir mínim dos dels que nombraré ara. Aquí pot ser pastanaga, pot ser pebrot cru o escalivat. Podem posar ceba tendra, raves, col lombarda, xampinyons de llauna, per exemple, carxofes també de llauna, tomàquet d'amanida, de Montserrat, o el típic cirerol o xerri, com li vulgueu anomenar. Espàrrec o palmito o margalló en català. Per donar un tipus de sabor, també combinen molt bé tot el tema dels encurtits, els allets envinagrats, les alcaparres, els cogombrets, que això recordeu que facilita molt la digestió i a l'amanida li dona un toc així suau, val? I un cop hem escollit un mínim d'aquests dos productes vegetals que donaran alegria i color a l'amanida, ens entendríem a la part proteica que deies tu. I aquí podem escollir des d'un grapat de fruits secs, que ja sabeu que podeu variar des de les anous, a les pipes de carbassa o de girassol, podeu posar-hi ametlla, avellanes, festucs pelats, tal, que aquí també podeu variar, o en el format llavors, que llavors estaríeu enriquint amb molts d'omegas, vale? En l'esllí, els cànyam, el sèsam, que llavors enriquiríeu amb calci, val? O les flors, les llavors d'amapola, que també combinen molt bé. Mm-hmm. O hi ha la part animal, que ens aniríem a les llaunes, que pot ser des de la tonyina, la cavalla, el salmó, que ja és en llauna, també hi ha la seva versió en fumat, o udú, podríeu posar-hi pollastre filetejat, podríeu combinar-hi anxoves, formatge fresc,
1: que
2: seria
1: sí,
2: una terrina d'aquestes de 100 grams, o el de cabra, que deies tu, però llavors recordeu que té més greix, llavors amb uns 20-30 grams en tindríem suficient.
1: Compte no passar-nos...
2: Digues.
1: No, és que estava pensant fins i tot jo, de les meves preferides, per exemple, entre la meva llista d'amanides preferides, i tinc amanida de llenties, que també s'hi pot posar llegums, per
2: també,
1: exemple.
2: També. Ara hem parlat de la part vegetal, hem anat a la part proteica, que aquí també podríem escollir dos productes, i després ens aniríem a la part energètica, que serien els carbohidrats.
1: Mm-hmm.
2: Val? A partir d'aquí jo sempre dic, doncs a l'hora de dinar en podem agafar uns 60-70 grams, i si som homes, doncs entre 80 i 100, i en funció de l'activitat física que fem, i a la nit jo agafaria una mica menys, uns 40-50 grams, si som dones, i uns 60-70 grams si som homes, i depèn si l'endemà anem a córrer o... Mm-hmm. Això variarà, eh? Sabeu que sempre aquí donem consells en general. Llavors, a partir d'aquí podeu combinar des de la llegum que deies tu, la llentia, el cigró, els pèsols, la llegum que vulgueu, a la quinoa, l'arròs, el blat de moro, la pasta, quin me deixo, l'arròs, o inclús una mica de crostonets de pa torrat, que també combinen bé.
1: Mm-hmm.
2: I tindríem una superamanida.
1: Imagineu-vos totes les varietats que hi ha. Marina, no vull que se'ns mengi el temps, perquè quan parlem de plats freds, òbviament hem de parlar del plat estrella, que és l'amanida, fàcil i ràpid, i amb totes les variants que hem pogut destacar en aquests minuts, però també, per exemple, podem parlar de gazpacho, podem parlar, ara parlaves de cingrons, se m'ha acudit per exemple l'humus. Hi ha moltes opcions de plats freds i que tampoc són gaire costosos de fer.
2: No, el que passa que recordeu que el gazpacho, d'una manera de que ens més, jo sempre dic, està molt bé, el podeu comprar en format ja fet,
1: sí.
2: Val? Que és, recordeu que és un dels processats bons, o el podeu fer vosaltres. Però en comptes de veure-vos-el directament, sempre va molt bé que hi talleu les verduretes, perquè el fet de mastegar us estarà saciant i emplenant molt més que no sé que si us beveu el vas i ja està.
1: Per tant, el que confirmes, diguéssim, o el que tu recomanes, que no em sortia la paraula, Marina, és això, no? Perquè ens saci una miqueta més el fet d'anar mastegant, no?, els diferents aliments, les verduretes que trobem.
2: I l'humus, recordeu, que és un carbohidrat, que clar, si ho ajuntem amb bastonets de pa o de blat de moro, els típics triangles, estem combinant dos carbohidrats. L'ideal seria que ho combinéssim amb bastonets de verdura, de pebrot verd, de pebrot vermell, de pastanaga, també hi combina molt bé l'àpid, val? O el cogombre.
1: De fet, t'haig de dir, Marina, que des de...
2: estaríem fent dos fonts de carbohidrats.
1: Des que parlo amb tu, és un hàbit que he canviat, eh? Això ja ens ho havies dit alguna vegada, jo sóc un fanàtic de l'humus, el fem a casa també, però sempre és allò, vaja, no direm marques, no? Però allò, patatetes per anar dipejant, que se n'hi diu, i anar menjant.
2: Doncs no.
1: Des que la Marina m'ho va dir...
2: Molt bé, Jordi, que bastonets... l'hagis canviat. Millor amb bastonets de
1: pastanaga.
2: Verdures, l'endívia també hi suca molt bé, i recordeu que també hi ha la versió amb guacamole. El guacamole també és una altra cosa que podeu fer, i podeu sucar-hi amb totes les varietats que hem dit de verdures.
1: Marina, ara jo no sé si podríem concretar amb aquesta pregunta, però deixa'm dir-te, quina diferència hi hauria entre el plat fred a dinar i el plat fred a sopar? Em refereixo a, no sé si hauríem de variar quantitats, una miqueta crec que ja ens ho has dit per sobre, eh? Quantitats, combinacions, perquè clar, després de sopar, en principi, el que fem és anar a dormir, per tant hauríem de buscar un tipus de quantitat o de plat que ens permeti també i que no sigui molt pesant, no? Hi hauria diferència entre aquests dos temps?
2: Sí, jo normalment, per exemple, segons quina fulla és més indigesta, l'enciam es recomana més al migdia i a la nit es recomana més l'endívia, el canonge, els capdells de tudela, perquè són més digestius. A vegades l'enciam amb bastanta gent li infla, val? En canvi, si agafem aquesta versió de fulla, és molt més digestiva, vale? Llavors, a l'hora de dinar també, com he dit, la proporció de carbohidrats seria una mica més elevada que a l'hora de sopar, però tot depèn, eh? Hi ha gent que, per exemple, ara que comença a allargar-se el dia al dematí i que surt el sol abans, se'n va a córrer a primera hora. Si sabeu que heu d'anar a córrer o estareu a les 7 fent esport, una classe de spinning o el que sigui, doncs sí que haureu de tenir les reserves de glucogen hepàtic a tope, con lo qual aquí sí que us podríeu permetre una ració una mica més elevada de carbohidrats.
1: Hauríem de tenir en
2: compte.
1: Exacte,
2: si espero una jornada intensiva d'estar asseguts davant de l'ordinador, una ració més petitona us anirà més bé.
1: No, a vegades ens sol passar, no?, que com que pensem que és amanida i que no ens saciarà o que és un menjar saludable, etc, parlem de vista també diferents consells que també hem anat repetint aquí dimarts rere dimarts i que sembla que no els hi hem de fer cas perquè estem menjant, doncs això, no?, una cosa que sembla que no ens ha d'engreixar. I aquí també hauríem de tenir
2: exacte.
1: En compte tots aquests
2: sí.
1: consells.
2: Que sigui bo, no vol dir que no ens engreixi, no? Aquí un altre tema, l'alvocat, eh? Hi ha molta gent que tendeix a abusar bastant de l'alvocat. L'alvocat, recordeu que és un greix bo, però no deixa de tenir una aportació calòrica alta. Per tant, no és un aliment que us pugueu menjar un alvocat sencer. La proporció, sempre dic, un quart.
1: Doncs anar amb compte tots aquests consells.
2: I després no el combineu amb un altre aliment molt ric, el greix, no? No, si el combineu amb un peix blau, com un pot ser un salmó fumat o una tonyina, ojo també les quantitats, i després ojo també amb l'oli d'oliva, que és un altre aliment que solem posar després a les amanides.
1: Tota la seva justa mesura és un dels consells que no para de repetir-nos, com deien cada setmana la Marina, i del qual hem de prendre molt bona nota. Se'ns ha acabat el temps, Marina, si et sembla, dimarts que ve reprenem la secció de nutrició. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, Jordi, un plaer, com...

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
3: 112.
2: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials.

0: Tractament alimentari.
1: Correcte. No, la paraula no és tècnicament, no és molt senzilla, i a part de no ser la paraula en si ja molt, molt senzilla de pronunciar, és complexa en quant al contingut. El malbaratament alimentari és complex en quant al contingut. Té una tradició de molts anys en la qual la normativa, la legislació està molt a sobre, i ara explicarem en què consisteix i quines solucions hi ha. Però ja et dic que si tu comences a llegir i entendre una miqueta per què s'intenta evitar aquest malbaratament, doncs te dones compte que és complexa i no és fàcil.
0: Des del punt de vista de consum, quin és l'objectiu o com es tracta el malbaratament alimentari?
1: Clar, com sempre, en els països llatins, les normes i les sancions és el que funciona, no? Perquè puguem tirar endavant amb certs objectius, no? Aquí hi ha sancions i aquí hi ha normes. Per què? Per evitar, evidentment, com diu la paraula, aquest malbaratament, és a dir, que els aliments s'hagin de tirar, s'hagin de llançar, no es puguin reutilitzar, perquè sobren, doncs perquè s'han fet malbé, perquè han caducat, després parlem de la caducitat, perquè, bueno, tots tenim la imatge del restaurant, doncs amb els plats que sobren i se'n van, no? O en un hotel, els esmorzars aquells copiosos, on també aquell menjar es llença, o es llençava, no? El que s'ha d'evitar és això, no? Llençar-lo, s'ha d'evitar produir més del que toca. És un tema més de consciència, però també un tema de normativa, doncs perquè, bueno, igual que amb el medi ambient, ens hi hem de posar des de la base.
0: I entenc que aquí hi ha diferències, també des del punt de vista de consum, entre el que diu la legislació catalana i l'espanyola. Si ens fixem, per exemple, en la catalana, per on podríem començar, Oriol?
1: A veure, et diria que la diferència simplement és que una té més anys que l'altra. Una és l'espanyola, molt recent, i que, a més, implica tot el territori, i aquí, que som bastant pioners en molta normativa, sobretot de temes de consum, doncs és de l'any 2020. La idea ve a ser la mateixa. El que s'intenta és que tant des del món de les empreses com de l'administració pública, les entitats socials i els propis consumidors, evitem al màxim, mai serà el 100%, aquest malbaratament. Insisteixo, diferències poques, el camí ja el va adreçar i el va començar a escriure aquesta normativa catalana, que tant la catalana com l'espanyola tenen sancions, però la catalana al territori català i l'espanyola per la resta del territori. Però pràcticament els objectius són els mateixos.
0: Fixem-nos, doncs, amb la catalana, entrem en matèria, doncs, com lluitem contra el malbaratament alimentari.
1: L'objectiu principal, si llegeixes la normativa, per exemple la catalana, és evitar, diuen, el 50% el malbaratament per càpita. És a dir, que el que les famílies a casa nostra evitem de llançar com a mínim el 50% del que ja llancem ara. O sigui, que se suposa, està estudiat evidentment, que llancem coses, sinó que cadascú reflexioni a casa seva si no llança alimentació. Jo sóc exageradament purista amb això, i a casa pràcticament no llancem més que el plàstic, que ojalà vingués sense plàstic, molts aliments. No, jo a casa no llenço res, ho he de dir, em tenen, no?, com un puntal en aquestes
0: situacions. Tot i això, em dius, i aquí entraríem en un altre problema, que segurament a moltes empreses, els envasats, no?, per exemple, tu em dius el plàstic, durant molt de temps, no sé si ara tant, es portava molt el tema de tornar a comprar a granel, no?, d'alguna manera per evitar aquests envasos. Ara hi tornem, tot ben basat en plàstic, en equip entens del que hi pot fer cadascú, que no és gaire cosa, no?, perquè el plàstic...
1: Bueno, aquesta seria una altra normativa. Ara, introduir-lo al plàstic, però és una altra normativa sobre el medi ambient, no? I jo sí que jo vaig amb unes bossetes de reixa a comprar. Insisteixo, sempre a les entrevistes de ràdio, ja des de fa més de 20 anys que hi soc en el sector, que jo sempre deia que anava a comprar el pa amb la bossa del pa i se n'enreien, però, bueno, cada cop ho veus més. Però això és un altre, això és un altre tema. La qüestió és realment comprar allò que creiem que farem servir. Això des del punt de vista dels consumidors. Clar, la normativa el que es fixa molt és on hi ha més, encara més malbaratament en quantitats i en tones, que són els hotels, els restaurants, en les empreses.
0: Els que compren a l'engròs, no? Entenc.
1: Correcte. I aquí sí que es posa una normativa d'evitar aquest tant per cent de malbaratament. Doncs com? Doncs reutilitzant, fent donacions a entitats d'aquell menjar que queda. Ara hi ha una aplicació de fa uns anyets, però que molta gent no coneix, per exemple, que es diu Too Good To Go. No sé si l'has sentit a parlar mai.
0: No, em sona.
1: Jo la tinc, evidentment, la tinc, perquè estic en el meu lloc, però és una aplicació en la qual empreses d'alimentació del teu voltant, tu vas localitzar.

0: on estàs i vas buscant què hi ha al teu voltant. Hi haurà més a les ciutats grans i menys a les ciutats petites, supermercats, etc. Posen a disposició dels clients aquells productes que estan a punt de caducar o que caduquen a l'endemà o a la data de consumir preferentment, que ja sabem que és diferent, i si no ho tornaré a explicar, no? I t'ho posen un preu, una tercera part del que costaria el valor de mercat. Llavors surt a l'aplicació, tu mires si en aquell supermercat hi ha 2-3 paquets d'aquest tipus, pagues els 3 euros, per exemple, normalment val 2,99, d'un producte que podria valdre 13 o 15 euros. Vas allà, donen la bosseta amb 6-7 coses.
1: L'has d'anar a buscar, eh? Has d'anar al supermercat en qüestió per anar-lo.
0: Però també ja està inventat perquè t'ho portin. És com tot ja s'inventa.
1: Clar, aquí t'anava a fer d'advocat del diable, eh? Una miqueta, això per ciutats grans com Barcelona o Girona està molt bé, però per aquí Palafolls, per exemple, ho veig una miqueta més complicat, més que res perquè no hi ha tants supermercats o tantes opcions, eh?
0: Evidentment, però els que hi són s'hi poden apuntar. Jo que soc de Vilassar de Mar, hi ha com 5 o 6 establiments de Vilassar, des de fleques, verdureries i després
1: per tant, pel petit comerç també serveix, no estem parlant només de grans superfícies.
0: Jo, per exemple, doncs, ho faig molt en el Sorli, ho faig molt en el Condis, tinc marques perquè són les que estan al Togut-Togou, que es poden visitar, però, per exemple, a Vilassar de Mar tinc la verdureria de sota, que també ho fa. I llavors et donen aquelles peces una mica més tocades, allò que potser dirien ho hem de llançar. Pues llavors, en comptes de llançar-ho, que també es pot donar a entitats, però a vegades costa més organitzar el dia a dia, perquè això del Togut-Togou, per exemple, és diari, no? Pues tu vas allà, et dona una bossa de peres, de pomes, de taronges, de plàtans, que estan una mica més tocats, però que tu els pots fer servir, els pots congelar, els pots fer gelats, o els pots menjar en aquell mateix moment, d'acord? I una cosa que valdria doncs, 13 o 15 euros et costa 3.
1: Doncs mira, una bona iniciativa, eh?
0: Sí, llavors des del punt de vista del ciutadà es pot fer molt per evitar això, perquè al final jo parlo amb els consumidors, no parlo amb els empresaris. Per tant, el que facin els empresaris ho diu la normativa, i el que poden fer els consumidors són les propostes que jo, doncs, utilitzo a casa i que jo, si vols, et puc comentar.
1: Doncs vinga, per exemple, què més podem destacar sobre aquest malbaratament alimentari?
0: Està clar, fer un menú setmanal. Això,
1: això ens costa més, costa
0: molt,
1: la planificació...
0: Però són 20 minutets del diumenge que tu planifiques el comprar. Per tant, a l'hora d'anar a comprar, ja vas a pinyó fixa. No, a veure, que ara 3 d'aquí, 3 d'allà... No, vas a comprar el que toca. Una planificació setmanal va molt bé, per, sobretot també per la dieta. I pot, sobretot pel que cuina. Jo, a casa meva, que sóc el que cuino, doncs em va molt bé fer un menú setmanal perquè no tens que estar improvisant cada dia.
1: I no has de fer aquestes compres d'última hora, no? A vegades em falta això, em falta l'altre.
0: Has de revisar la nevera, res. És un minut revisar la nevera abans d'anar a comprar. Molta gent va comprar sense revisar la nevera. Arriba a casa i ja té duplicat el menjar. Comprar, evidentment, la quantitat necessària. Això és curiós. Guardar correctament les fruites i verdures en els llocs on la nevera et diu que han d'estar, no mal classificats, perquè el fred no és el mateix a dalt que a baix.
1: A vegades allò que tenim un lloc, no? El posem allà sense saber què hi posem i quina temperatura té aquest lloc, precisament, no?
0: I la frescor. Per tant, això és important conèixer-ho. A veure, són minuts de la nostra vida dedicats, no? A estudiar una miqueta això, no costa res. I després una cosa molt important, no ens hi fixem mai, posar a primera línia de la nevera aquells productes que estiguin més a prop de la caducitat o més a prop de fer-se molt bé. No val posar un plàtan a darrere de tot, perquè va ser el primer que va entrar, no? I vas acumulant...
1: Que quan el trobem,
0: sí,
1: allà hi ha vida
0: exterior. Ja camina sol, ja camina sol. No? I després, doncs, potser aquestes ja són, no sé, tècniques ja potser més antigues, els joves no sé si ho faran, però espero que hi tornin. A mi m'agrada molt reutilitzar aquell menjar. Per exemple, com et deia... la fruita la pots congelar i després fer gelats. Hi ha moltes receptes que poden fer gelats amb fruita congelada, però també pots fer, costa més, croquetes, que això et diuen, bueno, recomanació, no?, d'aquell menjar que potser...
1: Sí, aquell pollastre que ha sobrat,
0: correcte,
1: no?, d'alguna manera trossejar-lo i fer croquetes per l'endemà.
0: Fer tàpers indicant de quin dia són per fer-lo servir l'endemà. És a dir, jo crec que amb molt poca consciència afegida a la que normalment ja tenim, es podria evitar el malbaratament a casa, que és el primer lloc on pot haver-hi malbaratament. I si no, la gent que es miri el melic i pregunti, miri a veure quanta menjar llença. Jo és que, per mi és incomprensible perquè no en llenço, però sé que hi ha gent, perquè m'ho comenta, no, és que se'n va passar, i vinga a llençar menjar, d'acord?
1: Llavors, no, estava pensant jo, des del punt de vista de consum, què més fa falta? Entenc que no tenim la fórmula exacta, però estem parlant de més difusió? Estem parlant de sancions? Fins i tot a nivell particular, com pot passar dintre d'uns anys, per exemple, amb el tema del reciclatge? Des del teu punt de vista, entenc que no tenim la solució, la vareta màgica, però què és el que fa falta?
0: Jo crec que el particular, el consumidor, és consciència, formació... xerrades com la que estic fent jo ara, més campanyes, perquè aquesta llei obliga l'administració a fer campanyes, molta campanya. Es fan campanyes puntuals de salut, es fan campanyes puntuals de moltes coses, del foc, de no fer foc a la muntanya. Doncs, tipus això, per fer campanyes, també, doncs, no sé, fer campanyes que en els propis establiments de venda d'alimentació ja hi hagin explicacions, tríptics, no? Al final, anar arrelant una mica el consumidor. I evidentment, a les grans empreses el que val és les normes i sancions, no hi ha més. Perquè ho deia al principi de l'entrevista, funcionem així. Tots sabem ara que ja podem, i no fa tant temps que ho fem, que podem portar menjar del restaurant amb uns tàpers.
1: Sí.
0: Vale? La llei diu que han de ser gratuïts, i a mi me'ls cobren en alguns llocs, eh? I a mi me'ls cobren en alguns llocs. Això no ajuda, d'acord?
1: Llavors, qui t'has d'enfrontar amb aquell personal ets tu, sí, i no l'administració, no? Per tant, per evitar un enfrontament, el que fas és callar-te i acceptar.
0: Bueno, hem fet un pas que ja tenim els tàpers en allà. A alguns llocs te'ls cobren quan no haurien d'aigua, igual que l'aigua, d'acord? Que no ens l'haurien de cobrar, i ja ens la cobren si és de l'aixeta. Bueno, perquè diuen que tenen l'osmos i això l'han d'amortitzar. Però el dels tàpers, per exemple, és una cosa que parlem amb els nostres pares, no? Fa uns pocs anys això no existia. El que quedaven allà, allà es quedava. L'ampolla de vi, allà es quedava. O és que era de mal lleig emportar-se l'ampolla de vi. Perdona, l'he pagat. Però ja no és només perquè l'he pagat, és perquè segurament el restaurant la farà servir, doncs, potser per cuinar, però els aliments no. Els aliments no els faran servir per res, els aliments els llançaran la majoria de vegades. Doncs això del tàper i poder-te endur el menjar a casa, encara hi ha gent que no ho fa. Després també hi ha una tècnica que s'està portant molt de moda, que això ve també d'Estats Units, que tot ve d'Estats Units, com sempre, és lo bueno y lo malo, és reduir les racions en els restaurants. Que això no ens sembli una estafa, que això ens sembli un ajustament a la necessitat.
1: Més que res perquè no arribes al final, no? Correcte. Al final, si tens un primer plat molt copiós, un segon, un postre, és normal que et deixis alguna cosa al plat, més que res perquè quedes saciat ja amb el primer plat.
0: A Europa fa molts anys que és tradicional menjar un sol plat, carregat, però un sol plat. Pues aquí el que hem d'intentar és menjar o plats més petits, que ja ho estan fent, i no ens sembli un engany, perquè al final ja calculen, i grans xefs, la quantitat de menjar que s'acostuma a menjar, i ho veuen cada dia, i saben quant sobren a cada plat. Per tant, anem a fer la ració justa. Poden ajustar el preu o no, però la ració més justa, d'acord? I després tenir aquesta consciència de no demanar més, no afegir-nos més. Clar, aquells esmorzars que veus en els hotels de self-service, no?
1: El perill del self-service, no?
0: Home, clar, però tu veus la quantitat de menjar que no se'l mengen ni tres vegades la gent que hi ha a l'hotel. Ara, la imatge de tenir molt de menjar allà. Bé. Doncs tot això és un tema de consciència i a les empreses de normativa.
1: Oriol, podríem donar molts més consells. Jo crec que hem fet una petita pinzellada del que podem fer, fins i tot nosaltres, a nivell particular, sobretot per lluitar contra aquest malbaratament alimentari, que de ben segur, i mira, parlaré de butxaca, però és veritat, la nostra economia també se'n donarà compte, precisament d'aquesta organització, m'atreviria a dir, de la nostra nevera, del nostre rebost o de qualsevol lloc on deixem els aliments. Oriol, gràcies per ser amb nosaltres. El mes que ve jo et torno a convidar, com sempre, per parlar de consum.
0: Esperem tornar a ser-hi. Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
0: Vale.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: És l'hora de tancar paradeta, així acabem el Palafolls en xarxa, recordant-vos que tenim un correu electrònic per si a nosaltres se'ns escapa alguna activitat cultural i ens voleu ajudar a fer agenda, doncs la podeu fer arribar a través de xarxa@radiopalafolls.cat. Demà dimecres ens hi tornem a posar, acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer. Segons dades de Serveis Socials de l'Ajuntament, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros. Això d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot haver excedit els 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta de lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat, el límit del lloguer s'amplia. L'import de la subvenció per les persones que rebin aquesta ajuda oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació d'aquesta subvenció. I el Consell Comarcal del Maresme ha impulsat la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte per ajudar a joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte. Un programa dissenyat especialment per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació a la nostra comarca. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el mes de juny, centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. I finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble de la comarca. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona i la capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripció ja està obert. Tots els interessats es poden presentar a través del formulari que hi ha disponible al web del Consell Comarcal.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Bona tarda, Palafolls. Si esteu escoltant això, sapigueu que són les 8 en punt del vespre de dilluns i, per tant, heu sintonitzat el 107.7 de la FM per escoltar en viu i en directe el programa d'actualitat esportiva municipal. Si voleu, també podeu entrar a www.radiopalafolls.cat per posar-vos al dia de tota l'actualitat esportiva de la mà del nostre programa. Així que comença el minut a minut. I si vols, fem un tracte. Nosaltres posem la informació i tu l'atenció, perquè no se t'escapi res del que ha passat i passarà. Com sempre, ja ho sabeu, farem una volta per repassar els resultats i les notícies més destacades que hem tingut en totes les disciplines que es practiquen a Palafolls. I aquest programa està fet amb moltes mans i tenim diverses veus que el completen, així que no vull ser l'únic en el programa i per tant us vull presentar els meus companys que completen el menú del dia. D'entrant, tenim un plat fresc i que sempre acompanya, l'Eudald Vallegrosa. Bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Què tal? Un dia més, aquí. Avui dia especial o no? No vens amb il·lusió, no sé, sí. Fem de setmana rodó.
1: Però vinc de blanc, t'has fixat?
2: En aquesta taula, aviam si us enganxareu, en aquesta taula, perquè entre els culers i, bueno, al final, que vens de blanc...
1: Però sóc culer, eh?
2: Ja ho sé, però...
1: A veure si la gent pensarà malament de mi.
2: Si dius que ets del Madrid, vindrà Nico a tirar-te les coses en cara.
1: No, home, no, del Madrid no. Però... M'agrada guanyar bé, sense trampes.
2: Home, però Madrid també té moltes disciplines, també juguen a bàsquet, també juguen, practiquen ja més esports. Sí, exacte.
1: El Barça sí que té moltes disciplines.
2: Que ara estàvem comentant fora de programa, no?, que també estan a la Final Four de l'Eurolliga.
1: Sí, com no han pogut fer res al futbol, intenten el bàsquet. De plat principal amb contundència i guarnició tenim a la Gemma Dorna. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Vens contenta avui?
3: Molt, la veritat és que sí.
1: Ahir què? Què vas fer ahir, per la nit?
3: Bueno, vaig anar a veure el clàssic al Camp Nou, a passar-ho bé una estona. Ja està bé.
1: Vas gaudir?
3: Molt. I vaig estar molt tranquil·la.
1: Celebració? Va haver-hi celebració,
3: sí.
1: o et vas reservar?
3: No, va haver-hi celebració. Avui m'ha costat llevar-me, però... compensa.
1: Molt bé. I com que per acabar sempre ve de gust un toc dolç pels llaminers, tenim en Jordi Pratsavall des dels Botonets. I entrant al programa d'avui, com sempre farem una breu repàs als principals esdeveniments a l'esport català. Ja hem fet un mini spoiler, no?, del Barça que va guanyar el Clàssic i la Lliga, la veritat, Gemma, que vas estar allà.
3: Sí.
1: Què més tenim de futbol?
3: Doncs l'Espanyol va perdre contra el Sevilla i cada vegada s'aprova més el descens, i el Girona juga avui a les 9 contra el Rayo Vallecano, em sembla.
1: Ah, Vallecas, sí. Tu que ets culer, ets de les que prefereix que l'Espanyol estigui a primera per tenir un equip català més, o t'agrada que baixi a categoria?
3: A veure...
1: O t'és igual?
3: M'agrada el pique que hi ha, però jo els hi tinc molta ràbia i jo vull que baixin, però... si es queden també està bé perquè es disfruta al final.
1: Perquè hi ha derbi, no? La
3: exacte,
1: temporada,
3: sí, totalment.
1: Futbol femení, l'has vist a Sobre Notícies?
3: Sí, el Barça va guanyar i el derbi entre el Badalona i l'Espanyol va acabant en un empat.
1: Molt bé. Eudald, del bàsquet, què sabem?
2: Sabem que aquest cap de setmana victòries del Barça i de Lleida i derrotes del Manresa i Girona. La penya no ha jugat aquest cap de setmana i em sembla que és jornada plaçada i em sembla que jugarà el 20 o 30 de maig.
1: Dues setmanes sense jugar, la penya?
2: Sí, jo crec que tornaran desconnectats, eh?
1: Sí, no, el que segur que vindran sense ritme de competició.
2: Sí, amb aquest final de temporada que s'hi juguen bé, play-offs i no sé si estan, crec que no estan classificats encara matemàticament, així que veurem.
1: Doncs se'ls pot condicionar aquest aspecte.
2: Sí, sí. Més, ells sempre tenen estan com a final de la llista de play-offs, vull dir que potser amb una o dues victòries de diferència ja se salten fora.
1: Perquè sobretot tornaran sense ritme i després s'hauran de jugar tots els partits seguits i físicament costarà.
2: Correcte.
1: De bàsquet femení, què tenim?
2: Tenim l'Uni Girona, que va caure a les semifinals de la Lliga. Em comentaves que per un punt de diferència en dos partits. O sigui, que va haver-hi un partit que es va perdre d'un punt i el segon partit que es va empatar. Una cosa ben estranya en bàsquet.
1: Sí, perquè tal com vas dir la setmana passada, en els play-offs de bàsquet femení es pot empatar el partit.
2: Sí, sí, sí, i com és anada i tornada, en què s'empati un partit, llavors es juga tot en la classificació general.
1: Només passa la lliga femenina, no? El masculí és a sèries?
2: En el masculí és a sèries i no sé si hi ha alguna competició més europea que funcioni així, però jo no ho coneixia, de fet. Ha sigut gràcies a aquests dies que ha passat, aquestes coses, que també m'he assabentat que la lliga femenina doncs funcionava d'aquesta manera.
1: Al Palafoll ja s'agradaria, no?, que acabessin a l'empat per no córrer un minut més.
2: Exacte, moltes vegades ho agrairia.
1: El futsal, el Barça va guanyar el Pozo i s'assegura que va la lliga regular en primera posició, i l'Indústria Santa Coloma no va jugar, o sigui, va jugar el partit d'aquesta jornada ja fa un temps, perquè era contra el Cartagena, que aquest cap de setmana estava jugant la Champions. I la setmana passada vam fer una mica de pitonissos, em sembla, no? Eudal, Gemma, us en recordeu? Vam parlar de la Paula Blasi.
2: Vam treure la bola de vidre, vam estar aquí fent una mica de pocions màgiques i invocant, i què al final?
1: Doncs, Gemma, què va passar amb la Paula Blasi?
3: Pues que ho va aconseguir, tenim tota la raó.
1: Doncs la Paula Blasi, que va guanyar la Volta Ciclista a Espanya, que va ser durant tota la setmana passada, acabant a l'Angliru en una segona posició de l'etapa, i que va fer que al final de la general acabés primera. Déu-n'hi-do, amb 23 anys que té la d'Esplugues.
2: Sabeu que podem tornar-ho a intentar aquesta setmana? Aviam si endevinem o fem una mica de pronòstic.
1: Què tenim?
2: Ho anem veient. Jo ara no sé quines classificacions queden, almenys potser amb els partits que venen dels equips locals, que seria el seu en el nostre programa.
1: Estaria bé, doncs després en parlem.
2: Vale, sembla perfecte.
1: Sí, doncs ara ja que hem fet la prou introducció d'aquests resultats catalans, anem als títols palafollancs.

0: El primer equip del Club Deportiu Palafolls segueix en bona dinàmica, tot i que fa patir a l'afició palafollenca.
1: El sènior del Club Bàsquet Palafolls entra en ratxa i gran victòria contra el Cornellà de Terri.
2: El sènior del Sant Lluís ja té l'ascens a tocar i només falta un últim esforç per acabar de sumar els punts necessaris.
0: El Club Patí Palafolls present el Trofeu Catalunya amb grans puntuacions en els diferents nivells.

0: Triple etapa de Copa Catalana pel Club Ciclista Palafolls en un cap de setmana on ha tornat a competir Úrsula Ospina.
1: Dura jornada per la petanca La Figuerassa, que va rebre un equip superior i jugadors de gran nivell.
2: El Club Padel Palafolls torna a competir a la Lliga Catalana amb resultats diversos.

Ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, agafeu la vostra plantilla de rutes dels diferents equips del poble, perquè hem de renovar amb l'ajuda de l'Actualitzem Marcadors.

0: Actualitzem marcadors.
1: Gemma, tu que has passat el cap de setmana pendent de tot el que ha passat en matèria de futbol, explica'ns què ha passat sobre els camps de gespa artificial.
2: Doncs una nova victòria per la mínima del primer equip, que està acabant la temporada amb una bona dinàmica. Aquest cap de setmana va guanyar 2-1 el gironès Sabat. Els visitants es van avançar, però primer Francesc Massagú va fer el gol de l'empat i després, al minut 88, Alejandro Álvarez va fer el gol de la victòria.
1: Una victòria més.
3: Comença a agafar bona dinàmica, eh?
1: Sí, sí. Potser una mica tard, però bueno, ja està bé acabar la temporada amb victòries.
2: Mm, sí, sí.
3: Quan no t'hi juga res al final de temporada, el millor és començar a agafar rodatge per la següent.
2: Exacte, agafar ritme.
1: Seguim amb el filial.
2: Aquest no va tenir la mateixa sort i va caure per 2-0 al camp del Sant Hilari.
1: Una llàstima. Sí. El cadet?
2: El cadet aquest cap de setmana no va tenir cap partit, va tenir una jornada de descans, ja que a l'equip que li tocava s'ha retirat de la competició.
1: Perfecte, cap de setmana lliure.
2: Sí.
1: L'infantil?
2: L'infantil no va tenir gaires opcions contra les Arbúcies en un partit que va acabar amb un marcador de 6-0.
1: Bé, al final l'Arbúcies és un equip superior i va passar el que havia de passar.
2: Sí, i per acabar l'Alaví, que va gaudir també d'una jornada de descans, que segur que van aprofitar per recargar piles de cara als últims partits de la temporada.
1: I l'infantil femení, que no va jugar perquè la seva lliga ja ha acabat.
2: Sí.
1: Perfecte, el futbol actualitzat. I Eudald, ens explicaràs què ha passat sobre el parquet.
3: Clar,
1: el parquet de bàsquet.
3: De bàsquet.
1: O sigui, amb canastes. El parquet amb canastes.
3: Sí,
1: sense porteries.
3: Sí, després ja saltarem el parquet amb porteries, que és el que a tu t'agrada.
1: Hi ha una pista una mica més llarga, eh?
3: Exacte. Però bueno, com que no volem córrer tant, seguirem amb el bàsquet i res, cada setmana pues, queda més pel final de les competicions. Això, els nostres jugadors intenten donar al màxim una setmana més per les pistes de la província de Girona. I aquests han sigut els resultats del cap de setmana. Del Sèrie A, m'agradaria avançar-vos en alguna cosa, però no us puc donar moltes pistes, ja que donarem tots els detalls.
1: De fet, els titulars em sembla que ha fet...
3: Sí, sí, exacte,
1: no,
3: però...
1: No ho tornarem a dir per si algú s'ho ha perdut, així no...
3: Però llavors, en el partit d'escalat, explicarem tots els detalls de com ha anat el partit.
1: Correcte.
3: Del Sènior B ja vam dir que jugava contra el Sils en un partit que podia ser clau per sumar una nova victòria i entrar en ratxa, però malauradament no ha sigut així i han caigut amb contundència per 80-43 davant del Sils. En un mal partit dels nostres, que amb un equip molt reduït no van poder fer front al rival. Ivan Sánchez, amb 13 punts, va ser el màxim anotador per la Follenc.
1: Veus com has d'anar algun dia amb el Sènior B?
2: Ajudar.
3: Els hi falta gent.
2: Ajuda una mica.
3: Ells els hi falta potser plantilla i a mi em falta temps, així que no sé si ens acabarà de quadrar.
1: Quan van jugar?
3: Van jugar el diumenge a Sils, si no m'equivoco.
1: I què estaves fent?
3: Jo no estava per aquí, no estava ni a Palafolls ni a Tordera, estava de fet d'excursió.
1: Excursió un diumenge.
3: Sí, és veritat, eh? En veritat, sí, estava a Vilanova, sí, que, bueno, al Garraf, vaig anar a fer una caminadeta.
1: Ah, havies de dir la comarca, no?
3: Sí, exacte. I doncs res, t'explico el júnior també, que va jugar davant del Maristes i va caure per 40-60 amb Víctor Ordóñez amb 13 punts i Ivan Molins amb 10, van ser els màxims anotadors. Tornaran a intentar aconseguir la seva tan esperada victòria el dissabte vinent contra el Palamós.
1: Que per cert, vaig veure una estona d'aquest partit.
3: I què et va semblar?
1: Doncs quan vaig arribar estava molt, molt, molt igualat i vaig pensar, ostres, potser avui arriba la victòria del júnior. Però mica en mica els rivals van anar allunyant del marcador i al final aquest resultat.
3: A vegades, com que aquest esport també va molt de ratxes, en què tinguis una mala ratxa se'ls dispares molt i no fa justícia al
1: sí,
3: marcador.
1: Sí, quan estaven igualats o estaven a 4-5 punts de diferència va haver un jugador del Maristes que va fer un parell de triples gairebé consecutius i això ja va acabar de sentenciar el partit gairebé.
3: Una llàstima, mira que a priori els Maristes havia de ser un equip mitjanament assequible, però vaja, encara queden dos partits, si no recordo malament, així que animem els nois del júnior també, aviam si poden aconseguir la seva tan esperada victòria. I el debut del mini d'aquesta segona fase haurà d'esperar, ja que es va suspendre el partit per falta de jugadors, així que segurament es doni per perdut el no portar prou jugadors per jugar, i la setmana vinent esperem que puguin començar la nova fase contra el Llançà.
1: Perfecte, doncs Eudald, ara sí ens quedem al parquet traurem les cistelles, col·locarem bé les porteries i m'explicaràs com ha anat el cap de setmana pel Sant Lluís de Futbol Sala.
3: A veure, doncs comencem amb el Sènior d'Honor, que s'apropa a un possible ascens de categoria després de sumar una nova victòria, la segona consecutiva en porteria 0, i va ser per la mínima, 0-1 a la pista dels Rodellots. El gol va ser de Pau Miró.
1: Rodellots de la Selva, comarca...
3: Aquesta la per l'altre dia. Gironès, no és?
1: No, això era Caçà, no?
3: No sé, Rodellots. Jo aposto també per Gironès, però no en tinc ni idea. Uri, no creus que ha sigut molt... que te l'ha jugat molt parlant de que s'acosta un possible ascens?
1: Jo dic que s'apropa, no que ho tinguem fet. Sí, estem a prop, ens falten 2 punts.
3: Què us queda?
1: Queden 6 punts per jugar-se.
3: Són 2 partits?
1: Són 2 partits i hem de sumar 2 punts, que serien 2 empats o guanyar un dels 2. Ja els 2 són a casa.
3: Home, llavors, us sembla que de moment a priori que no, se us ha de complicar molt perquè...
1: Està encarrilat, s'ha de rematar la feina.
3: Molt bé, doncs a veure si podem donar bones notícies.
1: Espero que sí.
3: T'explico el senyor B també, que no va poder puntuar a la pista dels joves de Vidreres. Resultat de 6-4 amb gols de Raül Soler per partida doble, Oriol García i Kenneth Romero. El juvenil d'Honor empata 5 contra l'Alcaldes del Palauet. Biel Gelpí i Aron Padilla van fer 2 gols cadascun, mentre que Lucas Romero va fer un.
1: Aquest partit vaig veure els primers 15 minuts aproximadament. Endavant, 0-4 perdent. Vaig marxar i vaig dir, això avui perdre de pallissa. I mira, al final...
3: Va sorprendre. Aquest cap de setmana, què has fet en el Palauet? Que hi has anat a trossos, perquè...
1: Sí, un bàsicament.
3: Un tros d'un partit, un tros de l'altre...
1: No, depèn dels partits que tenia jo, del temps lliure que tenia.
3: Bueno, sí. Així també es pots informar
1: a veure,
3: de primera mà.
1: El Junior Bàsquet vaig veure els últims minuts perquè jo jugava amb l'Alavi darrere d'ells. I aquest vaig marxar perquè ja era l'hora de dinar i tenia gana.
3: Bé, així, bueno, era l'hora i el treball al llit el primer crit, no? Doncs t'explico el juvenil també, que de preferent, que va empatar en el seu cas a 3 contra el Ripollet amb un mateix protagonista, ja que en aquest partit Biel Gelpí també va fer 2 gols. L'altre gol va ser d'Ismael Ortiz. Pel cadet d'Honor va fer un gran partit contra la Indústria Santa Coloma, on els visitants només van poder guanyar per 4-5. Gerard Rovira, Quim Montoya, Didac Montenegro i Genís Aguilar van fer els gols.
1: Vas anar a Gemma o no?
2: No vaig poder, però...
1: No vas anar a veure els teus amics?
2: Molt em mal. Sap greu, però jo trobo que està superbé i més contra les Indústries. I amb una temporada que han tingut, amb la mala temporada que han tingut ara, està, jo ho trobo perfecte.
1: Doncs sí, seguim amb el cadet B.
3: Que va perdre a casa per 0-3 contra el Sant Julià de Ramis.
1: Aquest partit se'l vaig veure a sencer, al dalt.
3: Sí?
1: Sí.
3: Hola, bro.
1: Gairebé l'únic que he vist sencer aquest cap de setmana.
3: Tu, el teu cap de setmana quantes hores té? Perquè jo crec que ara començant a comptar partits que has vist i competicions que m'has explicat també que has mirat per la tele i d'això, jo crec que el teu cap de setmana té 4 dies com a mínim.
1: No, però totes les hores són d'esport.
3: Ben fet. Doncs t'explico, passo pel cadet C.
1: Sí, que guanya... són els amics de la Gemma i sóc que està contenta.
2: Sí.
3: Que guanya per 6-3 al Malgrat en el derbi disputat de Palafolls, on els 6 gols van estar repartits entre Daniel Fernández, Felipe Aguilar, Unai Fernández, Pol Quintana, Pol Dalmau i Àlex Ferrer.
1: D'aquests 6, quants coneixes?
2: El Daniel, que de fet està escoltant el programa per sentir el seu nom, el Pol i l'Unai.
1: El Pol, quin dels dos?
2: El Dalmau.
1: El Quintana, no?
2: No.
1: Doncs...
2: Bueno, no, sí. Sí, sé sí, qui és, però
1: enviar-li
2: no...
1: una salutació a en Daniel.
2: Hola, Daniel.
1: Continuem amb l'Infantil d'Honor.
3: Que va guanyar 2-7 a la pista del Molins. Alan Corbacho va fer 3 gols. Víctor Nieves en va fer 2. Nil Chamizo i Jordi Navarro, un cadascun.
1: Nil Chamizo, que no falla, de cara a porteria.
3: Sí, és un, sempre...
1: La setmana passada va ser l'MVP.
3: Nom recurrent. Veus, és que aquí hi ha qualitat. L'Infantil B va caure 2-3 contra el Vilafant en una bona actuació del conjunt palafollenc. I l'Alaví d'Honor va jugar 2 partits aquest cap de setmana, dissabte a les semifinals de Copa Catalunya contra les Corts amb derrota 1-2 i gol de Mario Jiménez. I diumenge partit de Lliga que va acabar empat contra el Sant Andreu per 4-4. 2 gols de Kilian Casas, un de Biel González i un altre d'Hugo Jiménez. L'Alaví B va guanyar de manera còmoda el Lloret Esportiu amb un marcador final de 0-7. Nil Palou va fer 3 gols, Isaac Alemany 2, Eric Muñoz 1 i Quim Ferreres l'altre gol.
1: Per cert, l'Alaví B, que la setmana passada es va programar campió de Lliga, ja vam comentar el programa. Però bé, com vam fer la conya amb el Benjamí, que cada setmana ho recordàvem, l'Alaví B no serà menys.
3: Doncs permetem, com vam fer també amb el Benjamí, també doncs, felicitar-los per la Lliga una setmana més.
1: Correcte.
3: I a la Vice tenim que va guanyar amb claredat 1-7 a la pista del Canet B. Ethan González va fer 3 gols, Eder Carbón va fer 2 i la resta van ser Enzo Priego i Òscar Iglesias. I el Prebenjamí va guanyar 2-4 al Vilafant i passa a la final de Copa Catalunya, de Copa Girona, disculpeu.
2: Ui.
3: Oliver Alaja va fer 2 gols, Lucas Mateos en va fer un, Mateos Pesi també va fer un gol. I per acabar, victòria del 5-1 del juvenil femení davant del Ciutat de Mataró. Lucía Reina, 2 gols, Ariana Barnes, 1 gol, Jana Ribot, 1 i Daniela Zapater, 1 gol.
1: Perfecte, Eudald. Que ha sigut curt, ha sigut llarg.
3: Porteu-me aigua perquè això no s'acaba mai, eh? És que són tants equips que haurem de fer un parón al mig.
1: Haurem de fer pauseta, no?
3: Exacte.
1: Haurem de fer fins a infantils i després...
3: Que entri publicitat i seguim.
1: No, hi ha publicitat avui, Eudald.
3: Així m'agrada, home.
1: Sense descans. I ara escoltarem a la Paula, que ens fa una valoració de com ha estat el cap de setmana pel Club Pati Palafolls al Trofeu Catalunya, en el que han participat en diferents nivells i amb bones actuacions. Ho escoltem?
0: Aquest cap de setmana vam anar al Trofeu Catalunya, que és un trofeu que es fa durant tot el mes de maig. Es fa la primera fase, on de tots els nivells que hi ha del patinatge es fan com una primera classificatòria, on durant tots aquests caps de setmana coincideixen a més pistes del mateix nivell, participen més de 6.000 patinadores i després es fa d'aquestes participacions, diria, si no m'equivoco, que són les 10 primeres de cada grup i cada nivell, es classifiquen per poder participar al trofeu Catalunya de la final, on es fa aquí al nostre poble, a Palafolls, que estem supercontents de poder tenir aquesta oportunitat des de la federació i poder acollir a tots aquests patinadors de diferents parts de Catalunya i poder celebrar la final. Diumenge vam anar amb els nivells 5, 6, 7 i ens va anar bastant bé, en el sentit de que algunes de les nostres patinadores ja van fer el tancament com a final, open final, perquè també compta pel rànquing aquest open, trofeu, i van fer com l'últim tancament de la temporada i ens va anar superbé per poder seguir sumant punts de cara al rànquing i a veure com van aquestes classificacions de rànquing. Pel que fa, les nostres patinadores van fer una molt bona defensa dels balls i volia destacar que de la majoria de les nostres patinadores van treure moltíssima puntuació dels components. Sempre que fan un programa hi ha dues puntuacions, una de tècnica i una de components, i el Club Pati Palafolls es va veure resaltat en aquesta segona puntuació dels components, que és on miren més la performance, que seria la interpretació del ball i de tècnica de peus, de passos, de com es van defensant durant tot el programa. I la veritat és que ho van fer superbé. Algunes van tenir alguns errors que potser els hi marca aquesta petita diferència on poder participar o no a la final, però tot i així sempre és un aprenentatge participar en aquests esdeveniments, i des de l'equip tècnic estem molt orgullosos de tot l'esforç i tota la dedicació que porten durant tota la temporada, i veure com poden acabar així la temporada és un goig i un orgull. Ara seguir poder-nos preparar durant aquest mes, tenim un mes per a veure si aconseguim que alguna de les nostres patinadores arribi a la final de Palafolls, doncs poder demostrar tot el que han pogut aconseguir durant el llarg de la temporada.
1: Doncs esperem que les patinadores de Palafolls arribin a la final i puguin gaudir del Trofeu de Catalunya. I havent agafat carrerilla anant sobre rodes, només podem posar-nos casc i mallot per entrar a parlar de ciclisme, veritat, Eudald?
3: La nostra especialitat, jo diria, que cada vegada, últimament s'està comentant poc com ens agrada el ciclisme.
1: Sí, sí, ja no només parlem del curs ciclista per la Foix, sinó que ja de la Paula Blasi, de Volta a Espanya, d'una mica de tot de ciclisme.
3: Penso jo que, a veure, aquí estem anant sempre als partits locals aquí a fer entrevistes. Jo crec que algun dia haurem de desplaçar-nos nosaltres a les competicions.
1: Saps quin és el teu referent?
3: Qui?
1: Samuel Sánchez.
3: Me l'apunto per prendre nota, eh?
1: Busca'l i ja em diràs per què t'ho he dit.
3: Doncs, vale, m'apunto i a veure què tal. Ara no sé si m'ho estàs... Amb aquest somriure que fas, no sé si m'ho estàs dient en broma o si és algun periodista exemplar.
1: No. Tu busca'l i ja em diràs.
3: Vale, doncs la setmana que ve m'ho portaré mirat.
1: Perfecte. Vinga, va, parla'm del Club Ciclista Palafolls.
3: Doncs cap de setmana intens pel Club Ciclista Palafolls en diverses competicions. Començarem amb la cursa cicloturista Terra de Remences de 150 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell, on es coronaven mítics ports de la Garrotxa i Osona. En aquesta cursa vam tenir competint a la gran Úrsula Espina, que va fer el segon millor temps en categoria femenina.
1: Feia temps que no parlàvem d'ella, eh?
3: Sí que tens raó. Ara feia dies que no parlàvem d'ella i que bé que ja pugui estar una altra vegada.
1: La trobàvem a faltar.
3: Sí, a dintre nosaltres, però semblava que s'hagués mort, llavors he preferit dir com que estava aquí entre nosaltres.
1: Perquè a més és una de les que sempre tenia bons resultats, eh?
3: Sí.
1: Sempre feia podis, Copa Catalana, Copa d'Espanya...
3: Podríem començar a tenir-la en compte ja pels MVPs, eh?
1: Correcte.
3: Perquè sempre era clara candidata.
1: I tant que sí.
3: D'altra banda, es va disputar també la Volta a Montserrat, amb tres etapes puntuables per la Copa Catalana i aconseguint el tercer lloc en la classificació per equips. En aquesta mateixa volta tenim els següents resultats individuals. Albert Jiménez, de categoria Màster 60, va ser un quart en la general de la seva categoria, després de ser tercer, segon i quart de les diferents etapes. Lluc Buscà va lluitar i competir a bon nivell amb bons rivals i va acabar en la novena posició de la categoria Màster 40, una posició condicionada per l'avaria tècnica durant l'última etapa.
1: Sí, perquè m'ha comentat l'Ivan que si no hagués sigut per aquesta avaria potser estava la lluita pel podi.
3: Ostres, una llàstima. A la categoria Màster 50, Francesc Orante i Edu Pérez van ser segon i quart respectivament. En Fran va poder pujar al podi de les tres etapes. I llàstima que encara no tinguem les puntuacions oficials per anunciar si algun integrant del Club Ciclista Palafolls és líder de la Copa Catalana. A veure si que aviat poden sortir.
1: No m'han dit noms, però m'han comentat que potser hi ha algú que és líder.
3: Sí, és possible o creus que serà així? Sí.
1: Crec i és possible. Perquè m'ho han dit.
3: Bueno, a veure... Tens bones fonts, veig.
1: Home, jo crec que Francesc Orante, no? Va ser segon en podis. Potser és un dels que és líder de la Copa Catalana i encara no ho sabem. No ho sap ell.
3: No, exacte. Doncs sí que tarden, no, aquestes coses de sortir. Pensava que això seria immediat. Com...
1: Potser com eren tres etapes,
3: vale,
1: tenen més feines de la federació.
3: Suposo que no serà algo automatitzat, imagino,
1: no,
3: que s'haurà de mirar, no? I...
1: Sembla ser que no.
3: Vaja.
1: Doncs, ciclisme actualitzat. I Gemma,
4: digue'm,
1: com ha sigut el cap de setmana per la patanca de la Figuerassa?
4: Doncs un cap de setmana dur, perquè el reavia un dels grans equips de la Lliga del Montseny, com és el Llinars, que a més estan a la primera divisió de Lliga Federada Oficial de Patanca Catalunya. I finalment, els nivells dels visitants es van imposar per acabar enduent-se la partida amb un marcador de 3-13.
1: Una llàstima, perquè ara amb aquest resultat la patanca la Figueres es queda a les posicions de baix de la taula i proper partit a sobres contra el líder. O sigui que...
4: Ho tenen fotut.
1: A entrenar durant la setmana i a fer-ho la millor manera possible. Gemma, ja que estàs, m'expliques l'atletisme, que feia temps que no comentaven notícies i per fi tornem a tenir.
4: Doncs la notícia malauradament arriba una mica tard, però el passat 2 de maig l'Arnau Perales va participar al control sub-14 de Gavà, on va competir amb el llançament de javelina i va fer una marca de 24,88 metres. Una competició on es va poder demostrar l'esforç dels entrenaments i on es va poder gaudir de l'atletisme.
1: Perfecte. Eudald, tornem a tenir un esport que... Vam fer un descans la setmana passada, que és el pàdel.
3: Sí, senyor, doncs anem al pàdel, que en tornem a tenir notícies i resultats del Club Pàdel Palafolls, que aquest cap de setmana ha competit amb els següents equips. El femení A no va poder superar el pàdel Parc Llavaneres i cau amb un resultat 2-2. El femení B tampoc va poder guanyar i el Torriberà el va superar 0-3. Per sort, el femení C sí que va vèncer a l'esquaix malgrat per 2-1. Mateix resultat que del masculí veterans contra l'Oriol Terrassa. I acabem amb la derrota 3-0 del masculí A contra el Blue Padel Mataró.
1: No ha sigut el millor cap de setmana, però al final no, dos victòries està bé.
3: Què prefereixes, Uri? Tenir, donar de notícia derrotes o no tindre informació del que ha fet aquest cap de setmana?
1: Ostres, pregunta complicada. Home, de cara al programa, millor derrotes perquè dona material. Si no hi ha partit, no tenim res a explicar. Clar, però també... clar, de cara a l'afició, de cara al club... El millor no jugar que perdre, no?
3: I tu, Gemma, tu què preferiries?
4: Jo potser com l'Oriol, eh? No prefereixo dir derrotes per al final tenir una mica de tema i que el programa no es faci tan curt, però al final és una mica, és el que he dit abans de començar, que és una mica trist no haver de dir tants mals resultats, però bueno, mira, no sempre es pot guanyar i la vida és així.
1: I tu què prefereixes, a veure? Tu agafes la pregunta, ara no respondràs.
3: No es pot jugar aquí la carta de l'Uno Rivers. Aquí, plan, si l'he preguntat jo... No, però jo crec que prefereixo donar bones notícies, sempre. Abans sí, clar, altres
1: però, no estava entre les opcions.
3: Però, i què? Si me l'he fet jo la pregunta, jo la contesto com vull.
1: Vale, aquesta me la guardo. I acabarem l'actualització en marcadors amb un esdeveniment que es farà el proper dissabte. No saps, Gemma?
4: Doncs sí, perquè el Club Muay Thai de Palafolls el proper dissabte organitza una activitat d'aeròbic amb moviments de Muay Thai que solen per als participants d'aquest esport per escalfar. Serà el dissabte a les 10 del matí a la pista exterior del Palauet i és obert a tothom que hi vulgui participar.
1: Això és curiós, eh? Activitat aeròbic amb moviments de Muay Thai. M'ha sorprès.
3: Sí, em sembla innovador. Sí, una novetat bastant divertida, fins i tot. Sí, la veritat, jo crec que hi participaria. A veure... No és gaire el dia, però...
1: Sí, a veure si podem anar i recollir algun tall d'en Miguel Rueda o d'en Daniel Frillola.
3: A veure, sí. Mm. Tu n'estaràs al corrent, no, també, del que facin?
1: Sí, evidentment que sí.
3: Doncs a veure...
1: Mira, com és a la pista cerebral del Palauet, potser m'enganxa que estic a dins i puc sortir un moment.
3: És que aprofites l'estona al màxim, és que és ben bé que...
1: Però clar, després, com hauré de sortir, et diré... Jo un partit que no l'he vist sencer i em diràs, ostres, com pot ser això que has fet?
3: No, jo mai critico que no vegis un partit sencer, només dic que és impressionant quants partits veus a cada setmana. Igual sí. Que tu també, Gemma, jo penso que esteu plenament dedicats al programa.
4: Bueno...
1: Doncs bé, marcador s'ha actualitzat i, si us sembla, anirem a parlar del senyor del bàsquet que va tenir un partit estel·lar.

0: Doncs tot i que el senyor del Club Bàsquet Palafolls jugava fora, concretament a Cornellà de Terri, l'Eudald Vallicrosa va anar fins allà per veure el partit i ens ha preparat una super mega crònica. Llàstima que em sembla que estàs afònic i no vas poder fer entrevistes, no?
1: No massa. Vaig comentar amb els companys com havia anat el partit en si, però el que vindria a ser les entrevistes les hem recuperat a posteriori.
0: Perfecte, doncs vinga, va, explica'm com va ser el partit.
1: Doncs mira, el Club Bàsquet Palafolls va aconseguir aquest cap de setmana una victòria molt treballada i de gran valor.
0: Així, comencem pel final. Comencem pel final, no? Sí. Ja diem directament que va guanyar.
1: Bueno, cal dir-ho perquè la gent se sàpiga el que va passar. I no només va guanyar, sinó que van guanyar per 44-61 contra el Cornellà del Terri, a Vall del Terri, a Arbre de Maig. Amb un duel que va tenir...
0: Vall del Terri o Cornellà del Terri?
1: És que és...
0: A veure si jo m'he equivocat ara...
1: El poble és de Cornellà del Terri, però l'equip es diu Vall del Terri, guió, Arbre de Maig.
0: Arbre de Maig.
1: Sí, no, també, a maig, entre, no? Ell, sí, entre ells parlen de l'Arbre de Maig.
0: M'he pensat que era Arbre d'Abril, no?
1: No sé per què el nom aquest, però sí, de fet, ells també s'ho diuen així ells mateixos, així que els hauré de preguntar algun dia. Doncs, a veure, aquest duel va tenir diferents fases, perquè els maresmencs van saber controlar cada vegada millor amb el pas dels minuts. El conjunt visitant va mostrar caràcter, solidesa defensiva i una gran capacitat d'interpretar el partit, especialment després d'un inici on els locals van sortir amb més encert. El partit va arrencar amb un Vall del Terri molt intens i decidit a marcar territori davant la seva afició. Els locals van començar amb un ritme alt, buscant possessions ràpides i aprofitant algunes dificultats inicials del Palafolls per entrar en dinàmica ofensiva. Els maresmencs, en canvi, van necessitar alguns minuts per trobar comoditat sobre la pista i ajustar la seva defensa, tot i mantenir-se sempre dins del partit. Els visitants no van acabar de trobar continuïtat ofensiva durant aquest primer tram, amb diverses possessions llargues i pocs encerts en els llançaments. El Vall de Terri ho va aprofitar per tancar el primer període amb avantatge de 15-11, deixant la sensació d'haver estat lleugerament superior en aquests primers compassos.
0: Potser començar el primer quart amb derrota sembla que tornem als fantasmes del passat, no? Després de l'últim partit que va ser victòria, sí. Començar perdent, ostres, no. Tornem a perdre.
1: La sort és que anàvem perdent, però no era una gran distància, que al final eren 4 punts, que si tu entres ja activat al segon quart, fàcilment els pots reduir ràpidament. I encara teníem tot el partit per endavant.
0: Perquè era un rival assequible.
1: Sí, de fet són els que estan just per sota del Palafolls.
0: I que deien més, no?, per sota.
1: No.
0: Sí, era duel per no ser l'últim.
1: No, perquè em sembla que...
0: Hi ha diferència de la victòria.
1: Sí, juraria, sí. De fet, el lluny de deixar-se afectar pel marcador, com comentàvem, el Palafolls va reaccionar amb molta personalitat i en el segon quart l'equip va fer un pas al davant, especialment en defensa, augmentant la pressió sobre la pilota i dificultant molt la circulació ofensiva del conjunt local. Aquesta millora defensiva va permetre recuperar pilotes i generar transicions més ràpides, una situació en què els visitants en van sentir molt més còmodes. A més, ofensivament, el Palafolls va començar a moure millor la pilota, trobant espais i seleccionant millor els tirs. Els locals van començar a perdre fluïdesa i van veure com el partit canviava progressivament de dinàmica, amb un parcial favorable d'11-16 en aquest segon període. El conjunt maresmenc aconseguia reduir distàncies i arribar al descans amb el duel completament obert i amb millors sensacions sobre la pista.
0: Doncs arribàvem amb el descans bé, no?
1: Sí,
0: per sobre.
1: Ara, Uri, em sembla que tinc tall d'una mica de prèvia del que s'havia comentat en el partit i una mica de com s'afrontava el partit des del principi, des dels jugadors. No sé si el tenim disponible.
0: Sí, de qui és el tall?
1: De Carlos Garzón.
0: Doncs vinga, l'escoltem.
2: Doncs bona tarda, tenim bona sensació, estem molt contents per la victòria del dia d'avui. Feia molt de temps que no aconseguíem dues victòries seguides. Important aportació coral de tot el grup. Realment una aportació sub 14, però amb 5 jugadors per sobre de 10 punts. Hem començat un primer quart on s'ha perdut, però el segon, el tercer i el quart es guanya, sobretot a l'últim amb més de 10 punts de diferència. I això, òbviament, és el que fa que el partit ens vingui cap al nostre costat. Doncs sí, és important mantenir aquesta dinàmica, els entrenaments estan siguent molt bons. nostra com per part de Maxi, com de l'Eloi, l'esforç que estan fent és molt important per portar-nos cap a les victòries. Ens queden dos partits, les sensacions són bones, la setmana vinent juguem contra el líder a casa seva i esperem fer un bon paper i per què no guanyar el partit. Aquí va ser un partit antològic, no? 106 a 109, sense pròrroga, que això no és un partit que no és que no es vegi a tercera, sinó que no es guanyi a Supercopa. Així que anem a per totes, anem al màxim de fons i som-hi.
0: En Carlo Garzón, que no sé si tenia pressa perquè ha parlat una mica ràpid, no?
1: Figuri que volies descansar ara i agafar una mica d'aire, no t'ha donat gaire bé temps,
0: no, eh? No, podria haver parlat més tranquil·lament per aquí, xerrar una mica fora de micro sobre el partit abans de continuar. Que te... per cert, ara per esconya una altra vegada, dimecres vaig veure una estona de l'entrenament del senyor del bàsquet.
1: Ja no només fas de partit, sinó també entrenaments. Home, t'està passant al davant, eh? Ara...
3: Té que... temps lliure, jo no en tinc.
1: Exacte.
0: I a favor del senyor del bàsquet Palafolls, s'ha de dir que és complicat afrontar els partits tal com estan entrenant amb moltes baixes. Em sembla que l'entrenament eren 6 jugadors. Perquè sí. L'Osun estava tocat, no va entrenar i hi havia 6 entrenant.
1: De fet, sí que és complicat, és una de les coses que s'estan queixant sempre que, bueno, últimament que parlo amb ells, que és complicat mantenir una dinàmica també de partits i això, perquè per feines, lesions, amb compromisos, amb molts jugadors de l'equip no poden anar a entrenar, llavors és complicat poder tindre una certa regularitat així.
0: Correcte. Doncs què va passar durant el tercer quart?
1: Doncs després del pas pels vestidors va arribar el moment decisiu del partit, i és que el tercer quart del Club Bàsquet Palafolls va ser probablement el millor tram dels visitants durant tot l'enfrontament. Els maresmencs van sortir amb una intensitat molt alta i amb les idees molt clares tant en atac com en defensa. La defensa del Palafolls es va mostrar molt sòlida, tancant bé els espais interiors i obligant el Vall del Terri a formar molts llançaments complicats. El control del rebot també va ser clau en aquest període, evitant segones opcions dels locals i permetent sortir ràpidament al contraatac.
0: Eudald, no sé si és cosa meva o estaràs d'acord amb mi, la majoria de partits es decideixen en el tercer quart, no en l'últim, sinó en el tercer. Sí. No sé si perquè és després del vestuari que hi ha més temps per solucionar els problemes o per què, però em dona aquesta sensació.
1: Tens tota la raó, Uri. De fet, molts partits sempre diuen que el tercer quart és molt important, i encara que vagis perdent, si el tercer quart aconsegueixes remuntar o fer una bona anotació, la dinàmica canvia per complet i et presentes en un final de partit sempre que, bueno, que ja ve molt decidit pel tercer quart. Així que, no sé, sol ser molt important per tots els equips.
3: Sí.
1: Llavors, després en atac, els visitants van trobar un ritme molt més fluid. La circulació ràpida de pilota i el joc col·lectiu van començar a desgastar la defensa local. I jugadors com David Osombela, Eric Molist i Francesc i en Xavi van assumir protagonisme en moments importants. El parcial d'11-17 en aquest tercer període va començar a obrir una escletxa important en el marcador i va donar molta confiança a un Palafolls que cada vegada se sentia més còmode sobre la pista. Amb el partit encarat, l'últim quart va servir perquè el Club Bàsquet Palafolls demostrés maduresa competitiva i capacitat per gestionar una situació favorable. Lluny de relaxar-se, els visitants van continuar mantenint un nivell defensiu molt alt, controlant el ritme del joc i evitant qualsevol intent de reacció del Vall del Terri. Els locals ho van intentar amb més intensitat i buscant retallar diferències ràpidament, però es van trobar amb un Palafolls molt seriós, pacient en atac i molt ordenat en defensa.
0: Estàs bé o no?
1: Sí, una mica més i vengaroso, eh?
0: Això és perquè l'aire no funciona, jo crec, eh?
1: Jo estic suant i a sobre després d'aquesta tos encara suant.

0: però després cada vegada la diferència era més gran.
1: Exacte, perquè arriba un moment en el qual tu, si aconsegueixes ser superior al rival en joc, en capacitat ofensiva, en defensa, la seva confiança baixa i els seus tirs entren, cada vegada estan més cansats, i és en aquell moment on normalment s'apreta i s'intenta eixamplar la distància.
0: I al final sembla ser que la clau va ser en defensa, no? En el primer quart el Palafolls encaixa 15 punts, en el segon i el tercer 11 punts i en l'últim només 7.
1: Sí, de fet, si poder defensar bé, si defenses bé al final, és un diferencial. I aquí es pot veure clarament que el quart que van fer menys punts, 17-7, va ser el que va definir pràcticament ja el resultat final del partit.
0: Perquè al final el Palafolls, 61 punts, que no és una barbaritat, no.
1: No, però, sobre la dinàmica.
0: Però si encaixes pocs, com van ser els 44, tens moltes opcions de guanyar.
1: Exacte. I anem a parlar dels cracs del partit, que en l'aspecte individual, David Osambela va ser el màxim anotador del Palafolls, amb 14 punts, una vegada més, i una actuació molt completa, mostrant-se especialment efectiu en el tir. També van destacar Eric Molist, i amb 11 punts, i Xavi, amb 10, en un partit on el joc d'equip i el repartiment ofensiu van tornar a ser una de les principals fortaleses de l'equip. Més enllà del que són les estadístiques, el Club Bàsquet Palafolls va deixar una imatge, jo crec que compacta, disciplinat i amb molta confiança amb el seu estil de joc, la capacitat per reaccionar després d'un inici complicat i el domini progressiu del partit. Bé, jo crec que posen de manifest el bon moment de forma del conjunt palafollenc, que continua creixent en aquesta fase.
0: Això és correcte, estan acabant molt bé.
1: Sí, la veritat és que tenim sort. Una llàstima que hagi pogut ser així de tard, però com ens van comentar, és una feina que no és en va, perquè això és un projecte a llarg plaç i que l'any que ve se seguirà intentant aconseguir el mateix.
0: Quines expectatives tens tu de cara a l'any vinent? No parlo de tu personalment, sinó
1: per
0: l'equip, sí.
1: Home, primer de tot, intentar que els jugadors que tenim ara mateix segueixin, que puguin seguir, que puguin confiar en el projecte i formar un equip que no només tingui bons jugadors, sinó que puguin agafar una certa regularitat i que hi hagi química entre els mateixos jugadors de l'equip. Llavors s'ha de començar a treballar ja des d'aquest moment, o sigui, i a final de temporada poder entrenar també tot conjunt i fer equip dins i fora de la pista.
0: I la temporada vent, suposo que és igual, no? Hi ha una primera fase de classificació, diguéssim, i després una segona que ja és...
1: Jo entenc que sí, però normalment aquests detalls no se saben fins al setembre, agost d'aquest any, diguéssim, que és quan es començarà a decidir la propera temporada. També se sabran els equips complets, es sabran els jugadors, com estem també a la Lliga, diguéssim, el que vindria a ser de les últimes categories, sempre poden variar el nombre d'equips, perquè si hi ha equips que no es presenten, si hi ha equips que no segueixen, és fàcil de que això passi.
0: Tu ets més de dues fases, com és aquest cas, o més de lligues de temporada sencera?
1: Bona pregunta. Jo crec que el de... amb dues fases... penso que és bastant bon nivell, perquè primer de tot hi ha una fase que et dona el ritme de joc i et permet enfrontar i saber tu a quin nivell, perquè si estàs en una lliga de temporada sencera, pot ser que la teva lliga tingui un nivell molt alt i llavors no tinguis tu opcions de pujar. En canvi, amb aquesta ja t'ordena amb la gent que està, diguéssim, al teu propi nivell. Si tu tens un equip per realment poder optar a una fase d'ascens, un playoff, com li vulguis dir, ja et porta equips que tenen aquest mateix nivell que tu. Llavors, a nivell competitiu i a nivell, diguéssim, també de joc, com per passar-t'ho bé i gaudir, es nota molt.
0: Tu, Gemma, què penses?
2: El mateix, o sigui, al final sempre està bé, no? Acabar amb la Lliga B, amb un bon gust, i opino el mateix que el company. Sí, no tinc res més a dir.
0: Perfecte.
1: Justifica la teva resposta, com en els exàmens.
0: Sí, una mica, sí. Jo, la veritat, que quan són categories sèniors ja m'agrada més lliga de temporada sencera, perquè al final jo crec que els nivells ja haurien d'estar ajustats o cada equip saber en la divisió en la que està, i a partir d'aquí fer l'equip en base a la categoria en la que està. Però sí que és veritat que quan són nens, tret de les divisions altes, potser dues fases va millor, una primera per acabar d'ajustar.

0: nivells i una segona ja amb els nivells més igualats.
1: Però, clar, no, jo penso que no només en nens, sinó a les nostres categories, com estem jugant el Club Bàsquet Palafolls, també passa, perquè estem a la categoria més baixa o de les més baixes que hi ha. Llavors, no hi ha tope per sota. O sigui, que depèn dels equips que hi hagin, és la quantitat d'equips que hi ha a la Lliga. Llavors, tu pots trobar un equip com el Senior B, que és un equip així més veterà, que juguen com per passar-s'ho bé i fer més esport, o pots trobar equip com, no sé, per exemple, el Massanet, o altres equips que estan a la part alta de la classificació, que realment volen competir i tenen bons jugadors. Llavors, si tu te'ls ajuntes aquests dos equips a la mateixa lliga, moltes vegades tu vas per proximitat, tampoc acabes de tindre un nivell homogeni a la lliga, saps? Llavors pot ser que depenguis molt dels equips que tinguis al voltant.
0: Ja, sí, tens raó. Per acabar el partit estel·lar, abans has dit que havíem de fer una mica de pitonissos. Proper partit contra el líder, si no he escoltat malament.
1: Contra el Lloret, sí.
0: Que l'anada va haver-hi aquell partit amb pròrroga, una bogeria de partit. Què creus que passarà en aquesta segona volta?
1: Si juguen molt. Jo crec que no... Jo crec que em sap greu dir-ho, però podran fer bon partit, poden intentar fer d'això, però al final el Lloret ara mateix està... no sé si està primer, però està a la part alta de la Lliga i se juguen també l'ascens, així que no crec que vulguin deixar cedir ni un sol partit.
0: O sigui que ets força pessimista.
1: Sí, no vol dir que hagin de fer un mal partit ni molt menys, i tant de bo m'equivoqui, si m'equivoco espero que em digui la setmana que ve que m'ho tireu encara, però a veure, de fet, aquesta setmana ja hi ha hagut un duel també dels de la part alta per pujar, i ha sigut un partit molt caldejat que s'ha hagut de suspendre també perquè hi ha hagut incidents, però per això no crec que cap dels que estiguin a dalt vulguin cedir ni un sol partit.
0: Doncs perfecte, amb el pessimisme de l'au del Vallcrosa tanquem el partit estel·lar i anem cap a l'MVP.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Qui vol començar?
2: Jo mateixa. Jo voto per el David Osambela, que...
1: Ah, no votes a un amic teu?
2: No.
1: O sigui, en Daniel Fernández està escoltant el programa. Perquè diguis el seu nom i no el votes. Ja veuràs demà quan vagis al col·le.
2: No, demà no tinc insti. Demà no. Es vaga.
1: Mare meva, sí.

0: qui vols que voti, doncs?
1: A qui tu creguis.
2: Mira, t'hem donat dos noms. Més els que tots dic. Ja l'has fet de l'equació perquè t'es mereix una mica, no sé què. Que vols votar el bàsquet, està clar.
0: Així és.
2: Tens
0: no sabia com dir-t'ho.
2: A l'Ossan Vela i en Maxi.
0: Doncs jo el votaria a l'Ossan Vela. 14 punts, victòria, bona ratxa. Ara mateix estan pujant com un coet.
2: Doncs perfecte. Llavors, premi MVP de la jornada, minut a minut, Maxi Sánchez.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 568. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i si no els podeu trobar també a la Spotify. A l'edició de producció del programa hem tingut a la Odal Vallicrosa, a la Gemma Dorna, amb Nico Galván, l'Alex Piqueras i un servidor. El control de so hem tingut a en Jordi Pratsavall i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva per la Follenca. Bona setmana, Odal.
2: Bona setmana, Uri.
1: Ja li explicaràs a Dosan Vela per què no té el premi.
2: Vale, sembla bé, ja... Al final aquí ets el presentador, a les teves ordres, senyor.
1: Bona setmana, Gemma.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada d'avui. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant principalment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats també de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic i les xarxes socials d'emergències de Catalunya, a banda d'evitar aparcar vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius, rieres i zones negades, ni a peu ni a vehicle, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses.

i 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va acabar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer i, segons les dades de serveis socials, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar a aquests ajuts hi ha diverses condicions.

0: Per exemple, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'últim exercici fiscal. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot excedir dels 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta d'una habitació. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: L'Ona Maresma.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 12 de maig de 2026. L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres.
5: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades del mes d'abril ens situen en la xifra més baixa dels últims 18 anys. En total, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%.
2: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla.
0: Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació al Maresme.
2: I tempestes fortes aquesta tarda al Maresme, amb avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada.
6: El Maresme viurà aquesta tarda un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 i les 10 de la nit.
2: Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, Ona Malgrat.
7: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer.
2: I acabem a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials.

0: L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades d'aquest mes d'abril situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys. 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que el març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca, Taià, hi ha hagut un increment a 25 i ha baixat aquest atur en 4 municipis, que no hi ha hagut cap variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò el Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destacant el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves amb una caiguda del 15%. A tall d'exemple, per a Premià de Mar la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril de 2025. En concret, el mes passat vam comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que aquest mes.
0: Gràcies. I un estudi analitza la percepció del risc de gas en radó entre la població del Maresme. A Ràdio Canet.
2: Un estudi analitza la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme. El qüestionari, impulsat pel Centre d'Investigació Sociotècnica CISOT del CIEMAT, un organisme vinculat a la Universitat Autònoma, vol conèixer el grau d'informació de la ciutadania sobre aquest gas radioactiu natural present en espais tancats. L'objectiu de l'estudi és analitzar el coneixement i la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme, una de les comarques identificades amb més presència potencial d'aquest gas radioactiu d'origen natural. I és que el radó és un gas invisible i inodor que es pot acumular en espais interiors tancats, especialment en plantes baixes i soterranis. L'exposició prolongada a concentracions elevades pot comportar riscos per la salut. Amb aquesta enquesta, els investigadors volen entendre millor quin és el nivell d'informació de la ciutadania sobre aquesta problemàtica i detectar possibles necessitats en matèria de prevenció i comunicació ambiental. L'enquesta és totalment anònima i s'hi pot accedir des del web de l'Ajuntament de Canet de Mar.
0: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores que tinguin menys de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau per al desenvolupament empresarial. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. Tot això amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol dels pobles del Maresme. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció de negoci, la motivació de la persona i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible que hi ha al web del Consell Comarcal.
0: Gràcies. I canviem de qüestions. Les escoles públiques a Tordera se sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Marc Tresserres.
1: Sí, els sindicats educatius de la UGT i Comissions Obreres han tornat a sortir aquest dimarts al carrer amb una vaga. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. I la d'avui no serà l'única. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats amb jornades de vaga previstes els dies 19 i 28 de maig. Els convocants denuncien l'immobilisme del Departament i exigeixen reprendre les negociacions. Les principals reclamacions les explica Clauda Cebrián Mozas, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva.
4: Que ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que als centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.
0: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet, Ràdio Canet.
2: Seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet. En alguns centres el seguiment ha estat massiu, com és el cas de l'Institut Sonsimora, i en d'altres cap mestre s'hi ha adherit, com ara a l'escola FEDAC Iglesias. A la resta, entre un 30 i un 46% del professorat ha secundat la primera de les 3 jornades de vaga d'educació a tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest maig i juny. Entre les principals reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa, reduir les ràtios, millorar l'atenció a la diversitat a les aules i reduir, sobretot, la càrrega burocràtica dels centres. Joan Barón, mestre de Canet i membre de les assemblees que s'han fet prèviament a les jornades reivindicatives d'aquest maig, ho explica.
5: I llavors ha arribat un punt que ens trobem que és que no estem ensenyant, perquè no tenim temps d'ensenyar, no tenim temps de preparar les classes, no tenim temps ni recursos per organitzar moltes de les iniciatives que se'ns demanen i que, a més, en molts casos es fan de manera altruista, es fan de manera voluntària.
2: El calendari de mobilitzacions preveu fins a 17 dies d'aturades repartides per tot el territori. En el cas del Maresme, hi haurà mobilitzacions el 19 i 28 de maig.
0: Seguim encara parlant d'aquesta vaga educativa i de com s'ha seguit a diferents municipis a la comarca i anem ara cap a Palafolls, on ens expliquen hi ha hagut també un seguiment desigual però notable. Melina.
3: Així és, el sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han anat a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés l'activitat malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant tota la jornada.
0: Gràcies, i de moment deixem el tema de la vaga d'educació de costat per parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa, i és que hi ha tempestes fortes aquesta tarda al Maresme i també un avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada, bona tarda, explica'ns més detalls.
6: Bona tarda, Gemma, així és, i és que el Maresme viurà aquesta tarda de dimarts 12 de maig un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Les darreres previsions apunten a ruixats localment abundants i tempestes fortes durant tota la tarda. Tot i que la pluja afectarà serà tota la comarca, els episodis més intensos es concentraran al centre i sud del Maresme, mentre que al nord s'esperen precipitacions menys destacades. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta a partir de les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres properes a rieres i zones inundables, evitar agafar el vehicle si no és necessari i no travessar mai zones inundades ni a peu ni amb cotxe.
0: Gràcies, Martí. I l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Marta Serres.
1: Sí, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que estava composada per, i composta, més ben dit, per 5 ajuntaments, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: Xavier Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar, doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, doncs, la creació d'un grau superior en Horta.
1: La trobada va ser molt positiva i així ho explica també Xavier Pla.
7: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut, doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat, doncs, les necessitats del sector i en aquest cas, doncs, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'Espai Agrari, on Tordera, doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la seva pagesia.
0: Seguim avançant i ho fem ara en clau més local. 4 grups de l'oposició de Calella reclamen més pluralitat als canals municipals. Sergi Ferrer.
8: Doncs sí, xoc polític entre govern i oposició en el debat sobre la pluralitat d'opinions i presència als canals municipals. En l'últim número de la revista de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Estimem Calella, Calella en Comú Podem i la CUP publiquen un article conjunt en què reclamen revisar i actualitzar el reglament d'ús del butlletí perquè es garanteixi una participació equilibrada de tots els grups. Els partits denuncien que des del 2019 s'ha reduït l'espai que ha reservat per als partits i que això contradiu la idea que l'Ajuntament és de totes i tots. La crítica també s'estén a la web municipal, a les xarxes socials i altres canals d'informació institucional. L'escrit recorda que la petició es va portar al ple de març a proposta d'Esquerra Republicana, però que va quedar rebutjada amb els vots en contra del govern. El mateix va passar amb la moció presentada per la CUP al ple de principis de maig sobre les cartelleres municipals. El text reclamava aclarir la normativa d'ús i garantir la llibertat d'expressió. El portaveu Cupaire, Albert Comas, ja havia denunciat prèviament que retiraven cartells crítics amb el govern. Comas va assenyalar directament el tinent d'alcaldia Josep Grima com a responsable polític de la brigada municipal. A més, Grima va rebutjar les acusacions i va retreure la CUP que es presenti com l'únic garant de la qualitat democràtica. El debat arribava després de la polèmica per la retirada de cartells sobre la vaga d'educació denunciada per la AFA de la Minerva i el FAR. L'executiu local va atribuir aquell cas a un error humà d'un treballador de la brigada municipal que, segons va explicar, no havia interpretat correctament les instruccions rebudes.
0: Gràcies, Sergi. Mentrestant, Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, una Malgrat.
9: Sí, la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Magrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra. Per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món, durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears al càrrec de Fundipau, que estarà exposada al parc de Can Campassol. A partir de dilluns que ve, aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Fonlladosa. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de la Colla de Geganters de Magrat. També hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta Sant Nicolau i un espectacle participatiu de la mà d'Adriana Reyes. A més, tindrà lloc un vermut solidari on les entrades ja es poden adquirir fins aquest divendres a la llibreria Montal, la Fleca Joan Garriga i l'Estanc de la Barretina, amb un preu de 6 euros. Des de l'organització preveuen una participació d'un màxim de 150 persones i, tot i que el que recapti, es destinarà a Càritas. Finalment, la jornada finalitzarà amb una desfilada de moda del rober de Càritas Magrat i conduïda per Teresa Gelpí. En aquests moments hi participen unes 30 persones, però des de l'organització busquen més voluntaris. De fet, qui vulgui desfilar es pot dirigir a la seu de Càritas de Magrat des d'aquest mateix dimarts.
0: Gràcies. Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha renovat el pati porxat amb 200 noves plantes i una distribució més funcional. Martí.
6: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha completat la renovació del pati porxat de l'edifici consistorial amb una actuació destinada a millorar-ne la imatge, el confort i la funcionalitat. Els treballs s'emmarquen dins el Pla Municipal de Renovació de Parcs, Jardins i Zones Verdes. La intervenció ha inclòs la plantació de prop de 200 arbustos i plantes de diverses espècies com espígol, margarides, eugènies, lilàs, cues de gat i orelles de conill. La nova vegetació s'ha distribuït entre el parterre central i les jardineres del perímetre, aportant més color i riquesa paisatgística a l'espai. També s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic, s'han delimitat els parterres amb fusta i s'han reubicat els bancs i la paperera per aconseguir una disposició més equilibrada i pràctica. El resultat és un espai més agradable i acollidor que integra la nova vegetació amb elements ja existents, com el gran plataner, les columnes del porxo i peces patrimonials vinculades al passat agrícola del municipi, com una antiga arada i una premsa de vi.
0: Gràcies, Martí. Les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Ona Malgrat.
9: Així és, les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i la dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Estillero el rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passadeles, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància amb socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos a habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
0: I en cultura anem fins a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials. La iniciativa es farà a través d'un concurs obert i serà finalment l'assemblea de socis qui decidirà si valida o no la nova proposta. Toni Cairós, membre de la Junta de la Joventut Artística, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la necessitat de renovar el logotip respon principalment a qüestions tècniques i de comunicació digital. El disseny actual és obra de l'artista Tomàs Cosell.
10: El logo és dels anys 60, és un disseny d'en Tomàs Cosell, no? Que Tomàs, ja sabíem que a més de bon fotògraf també era molt bon pintor i molt bon dissenyador gràfic. I aleshores el que passa és que aquest logo fet a mà ha arribat a dia d'avui amb un arxiu que per les xarxes i per la comunicació digital doncs no acaba de fer bé la feina. Aleshores, l'idea bàsicament era actualitzar aquest logo perquè pogués ser més fluid a l'hora de posar-lo en les xarxes socials i a la comunicació digital.
8: La proposta, però, no pretén trencar amb la identitat històrica de Joventut Artística, sinó modernitzar-ne la imatge mantenint-ne l'essència. L'entitat és conscient que el canvi pot generar opinions diverses entre els socis, especialment per l'arrelament i el valor sentimental del logotip actual. En cas que cap disseny acabi convencent prou, l'entitat no descarta mantenir i adaptar el logotip actual per fer-lo compatible amb les necessitats de comunicació digital.
0: Gràcies. I a Premià, l'Espai Ferrarons acollirà diumenge un Enotas dedicat a la Deo Alella. Martí.
6: Correcte. L'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del matí una nova edició de l'Enotas, una proposta que unirà vins de la Deo Alella amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Curiolis, marinats amb dues tapes creades especialment per Victòria Ris, del celler nou, inspirades en el llibre La cucina de l'antiga Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del celler nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
11: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cucina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
6: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
12: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració, i doncs ens ajuda moltíssim doncs, a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Uh-huh. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
6: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
0: I en esports, a Premià, el sènior masculí es queda amb la mel als llavis i no lluitarà per l'ascens. Sergi.
8: Sí, el primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat durant els 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de 9 jugadors i un canvi en el cos tècnic. De moment, són 6ens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà a la pista del Gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:15 de la tarda.
0: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb en Quim Serra, i també molt pendents d'aquestes precipitacions i tempestes que s'esperen a la comarca aquest dimarts a 12 de maig. Endavant, Quim.
13: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme, uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat, d'aquest temps de maig típicament primaveral, que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme, i com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com sobretot demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de Xaloc, foc i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures més o menys com les d'avui. Demà passat, dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
0: Molt bé, doncs molt pendents de com aniran evolucionant aquestes pluges que s'esperen aquesta tarda i també demà. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.

0: et deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
5: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
11: Ja has mirat avui al nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Moment de fer el repàs a les xarxes socials a l'Ona Maresma. Comencem, ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma, molt bé, anem fent, i tu?
2: Molt bé, contenta, contenta, contenta.
3: Molt bé, doncs a veure si segueixes contenta després d'aquest repàs per xarxes socials.
2: Esperem, ja que
3: la primera,
2: que sí.
3: La primera notícia no m'agrada gaire, però bueno, la direm.
2: A veure, què podem destacar avui al Maresme que creus que no ens posarà de gaire bon humor?
3: Doncs parlem d'un fet que ja vam comentar per sobre ahir a les notícies, però que clar, a xarxes està causant molt rebombori, cada dia hi ha noves notícies, i és que Santa Susanna tornarà a acollir a finals de maig el festival neonazi anomenat Chaos in the Sun, una trobada vinculada a grups d'extrema dreta internacional que ha tornat a generar polèmica al Maresme. L'Ajuntament assegura que no organitza ni dona suport a l'esdeveniment, però reconeix que no disposa d'eines legals per prohibir-lo, ja que se celebra en una finca privada i, segons el consistori, no incompleix cap normativa municipal. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, defensa que en edicions anteriors no s'han produït afectacions importants al municipi i destaca que els assistents es desplacen directament des d'hotels de Calella fins al recinte del festival. Tot i això, la convocatòria, com hem dit, Gemma, ha tornat a provocar rebuig entre col·lectius antifeixistes i, bueno, jo ara porto el meu granet, crec que no només col·lectius antifeixistes, sinó qualsevol persona de carrer, normal i corrent, i és que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació de protesta i alerta que la presència d'aquests grups pot arribar a generar tensió i també inseguretat a la comarca.
2: Veurem, no, com evoluciona aquest tema. De fet, l'any passat es va celebrar, si no recordo malament, l'anterior també. No sabem, no, si tot i causar aquest malestar i aquestes protestes en contra d'aquest festival neonazi, doncs si al final se celebrarà o no. Més temes, què podem destacar en clau internacional, Martí?
3: Doncs entre els temes més comentats avui a xarxes hi trobem el brot de, en aquest cas, el norovirus.
2: Plego. Estic farta. Coronavirus, bueno, antivirus, o sigui, al final, vamos a morir todos, o sigui...
3: Ja, quan ho he llegit ja he pensat, primer he pensat, bueno, serà l'antivirus, que no ho hauràs llegit bé, però no, he vist que té un nou nom i és el norovirus. El que passa és que crec que aquest només et fa venir cagalera, Gemma, però bueno, ara...
2: Sí, clar,
3: només... Bueno, ja, però em refereixo que... Bueno, no sé, no,
2: et pots
3: no vull
2: morir,
3: ficar...
2: Et pots morir de diarrea, que ho sàpigues.
3: Sí, pots... hòstia,
2: sí,
3: però molt...
2: Sí, i tant,
3: molt...
2: et pots morir deshidratat.
3: Ah, bueno, clar...
2: I als nens petits els hi afecta moltíssim, o sigui, als adults també, no? Però sí, sembla una mentida, o sigui, sembla una cosa poc important, no?, tenir cagarrines, però et pots acabar morint. Bueno, Martí, explica'ns i després ho comentem.
3: Sí, perquè se m'acudeixen bastants acudits i val més no ficar-se de peus a la galleda.
2: No,
3: seguim.
2: No.
3: Aquest brot de norovirus s'ha trobat en un creuer que va sortir de Florida als Estats Units. I és que més d'un centenar de passatgers i 13 membres de la tripulació han resultat afectats per aquest virus gastrointestinal que provoca vòmits i també diarrea. El vaixell, amb més de 3.000 persones a bord, navega a prop de les Bahames i ha reforçat les mesures de neteja i aïllament per intentar contenir el brot. El cas ha generat molta conversa per internet per la rapidesa amb què s'ha propagat el virus dins el creuer i també per la situació que hem comentat al principi, Gemma, de que sembla que cada 2x3 tenim nous virus.
2: Sí, sí, comença ja a fer por tot plegat. Toquem fusta, esperem que això, doncs, no es propagui només enllà d'aquest creuer i que quedi una cosa aïllada. Desitgem. El tema curiós, Martí.
3: Doncs acabem amb una curiositat, que és que un aficionat del Barça s'ha fet una pròtesi ocular personalitzada amb l'escut blaugrana incorporat a dins de l'iris. El protagonista és en Cristian Cívico, que ha explicat que era una idea que ell tenia des de petit. La pròtesi porta un fons blaugrana amb l'escut complet del Barça a tot color i es va posar i treure i se'l pot posar i treure amb normalitat. La peça l'ha elaborat una empresa especialitzada en pròtesis oculars oculars a mida, que s'ha hagut de digitalitzar la imatge i poder-la adaptar perquè es mogui de manera similar a un iris real. I és que, segons els responsables, és un procés molt complex i probablement únic.
2: Crec que dels temes curiosos que hem tractat a l'Ona Maresma, aquest podria ser un dels més curiosos fins ara, eh?
3: Sí, i jo he vist imatges i la veritat és que és molt... Bueno, sí, la paraula diria que és curiós, perquè és que és ben bé, clar, un noi que el pobre devia perdre un ull, no sé per quines circumstàncies, i en comptes de fer-se, doncs, una pròtesi normal, bueno, normal, o sigui, una calcomania de l'altre ull, per dir-ho d'una manera,
2: sí,
3: doncs s'ha decidit ficar l'escut del Barça, i mira,
2: doncs mira,
3: ho trobo prou original i una manera positiva de prendre-s'ho.
2: Totalment. Martí, i de la mateixa manera positiva anem a conèixer la pregunta del dia. Fins ara, no marxis. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs mira, com hem comentat que aquests virus que sembla que s'estan propagant s'estan sent a creuers, no sé per què, però bueno, sembla que és així. Us preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials de X i Instagram si us agrada anar amb creuer. Així que podreu respondre amb un sí o amb un no, ja que bueno, a l'hora de fer vacances hi ha qui potser és més d'anar a un hotel o a un lloc així a terra, però també hi ha com una gran... Hi ha molta gent que li agrada molt anar amb creuer i jo he arribat a escoltar gent que hi ha anat decenes i decenes de vegades, així que a veure si sou un d'ells.
2: Jo crec que més enllà de si t'agrada o no t'agrada tant el fet de viatjar en creuer, crec que els preus baixaran de forma, doncs, notable amb tot el que està passant amb el tema dels virus i que la gent això passa, quan per exemple doncs, hi ha accidents de tren, accidents d'avions a vegades o pugen o baixen, però jo en aquest cas crec que els creuers baixaran.
3: A veure,
2: perquè la gent agafarà por.
3: Esperem que baixi, no sigui clar, no perquè sigui per por, però bueno, per un motiu o per un altre, com a mínim en traiem una bona notícia.
2: I aprofitem i anem de creuer aquest estiu, Martí?
3: Tu ja has anat de creuer mai? Jo no hi he anat mai de creuer.
2: Sí, he anat amb els meus pares i de fet és una experiència molt xula perquè cada dia, menys un parell de dies que estàs viatjant tot seguit, pots visitar una ciutat diferent, o sigui, vas a dormir i l'endemà et lleves en un lloc completament diferent al del dia anterior.
3: Sí, saps què passa? Que a mi em fa una mica de por marejar-me, perquè jo em marejo molt, però bueno, em portaria una motxilla de biodramines,
2: sí.
3: I com a experiència així per fer, jo crec que ha de ser guai. El que passa és que sí que això del mareig em tira una mica enrere.
2: Una pastilla i cap endavant. Martí,
3: exacte,
2: gràcies.
3: A tu,
2: fins gent. Ara.
3: Fins ara.
2: L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió, oi que sí, Marc?
4: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma.
5: Hola, bona tarda.
4: Com estàs?
5: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
4: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
5: Sí, i tant. És
4: bé,
5: un
4: primer,
5: tema encara
4: digues.
5: Molt poc... Encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
4: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
5: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com... Quan vius amb aquesta realitat, t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil els mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
4: Que a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles, i per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'ocut és fer-ho a través d'un llibre, i si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
5: Exacte, totalment. Totalment va ser així.
4: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
5: Sí. Sí, sí. Jo personalment sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més. I bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre haig de fer alguna cosa per anar aprenent.
4: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025, hi ha hagut un creixement? Consideres que ara, tot i que ja tenies en compte el tema d'aquest trastorn i tenies coneixements, ara, entre el que has anat aprenent escrivint el llibre, fins i tot també amb el TFM, per exemple, i aquest màster, creus que ara tens totes les eines disponibles o creus que encara tens marge per aprendre?
5: Ui, sempre hi ha un marge per aprendre, i pensa que la societat va canviant i ens hem d'anar adaptant, i l'autisme avui es transmet i es viu d'una manera i potser dintre d'uns anys es viu d'una altra, i jo crec que ens hem d'anar adaptant constantment.
4: O sigui, que tu creus que
5: el coneixement...
4: Hi ha hagut, perdona, és a dir, que hi ha hagut un canvi, creus, també de fa, no sé, 5-10 anys enrere amb l'autisme a mare, que ara s'han de tenir altres coses en compte, també, noves?
5: Més que altres coses en compte és que hi havia molt desconeixement,
4: ja.
5: Que cada vegada es va anar integrant, no? Es va anar com fent part de la societat, però encara queda molt de camí.
4: Tornant al llibre, és autisme un canvi de mirada, per què aquesta última frase la vas voler afegir en el títol, un canvi de mirada?
5: Sí,

0: com has dit tu abans, va dirigit a totes aquestes persones o fins i tot mestres, no?, que en el seu dia a dia tracten amb infants, o ja no cal que siguin infants, però sí, més no, en gran part ells sí que tenen, no?, aquesta part de dir, ostres, necessito informació, eines, i per tant, què millor que fer-ho a través d'aquest llibre, que ens doni una mirada diferent.
1: Sí, en un principi el llibre que va sorgir del TFM, fent el màster d'atenció a la diversitat, va néixer dirigit cap als companys de professió, cap als docents, per ajudar-los. Però actualment, bueno, quan vaig acabar el llibre, va dirigit a les famílies perquè se sentin acompanyades i compreses, als mestres i professionals, que era... perquè tinguin eines i reflexions que els ajudin al dia a dia, que era el principal objectiu, a les persones de dins l'espectre perquè es puguin sentir identificades i validades, i també a la societat en general, perquè crec que només des de l'empatia i el coneixement, doncs, podem construir una inclusió real.
0: Poder treballar justament amb aquest llibre i amb el trastorn, evidentment, que és algo que a l'actualitat el tema mental, i de poder ajudar els infants en aquest sentit, per sort cada vegada s'hi presta més atenció, va ser fàcil o difícil poder-lo publicar en un editorial?
1: No, o sigui, no va ser difícil, el que sí que va ser és lent, perquè tot el procés d'edició, publicació, requereix molta paciència, sobretot de la manera que vaig decidir fer-ho jo. Però també crec que tot aquest camí que m'ha permès cuidar el projecte i viure'l d'una manera molt personal. No sé si el tema en si estava molt sol·licitat o no, demanat per la societat, o l'editorial va captar-ho d'aquesta manera, però no vaig tenir cap problema, la veritat.
0: Doncs segur que sí que era algo molt interessant, i de fet ha seguit amb un recorregut aquest llibre, tant que arribarà a la Biblioteca de Tordera aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí, amb un acte on podràs parlar del llibre Autisme, un canvi de mirada, que bé, ve donat per aquesta possibilitat d'explicar i donar més ressò a aquest trastorn, i així poder arribar a pobles veïns com Tordera. Com va sorgir aquesta oportunitat?
1: Doncs la veritat és que havien dos motius molt importants o especials per mi. Un va ser perquè jo vaig néixer aquí al poble de Tordera, i fins als 20 anys aproximadament, i era un lloc que aquí ho haig de fer sí o sí. I l'altre motiu és perquè des de la FED vam proposar fer alguna cosa conjunta, i des del primer moment vaig pensar, és aquest el moment on podem col·laborar. Uh-huh. L'Associació de Famílies Especials de Tordera, la FED.
0: Exacte, sí. Uh-huh. I a més, no només... Digues, Marta.
1: No, aquests eren els dos motius així importants per mi, per fer-ho aquí a Tordera.
0: I no només presentaràs i parlaràs del teu llibre i donaràs el teu punt de vista, sinó que també hi haurà una taula d'experiències pels convidats. Què significa això?
1: Sí, doncs la FED col·labora a través de fent una entrevista perquè les persones amb autisme puguin explicar en primera persona la seva experiència. Ho trobo molt interessant, molt proper i molt emotiu.
0: I a més podran parlar, no, les persones que hagin vingut, de traslladar i compartir experiències allà mateix, després d'escoltar la xerrada, no, Marta?
1: Sí. Després hi haurà el torn obert de preguntes per compartir.
0: Uh-huh. I a més, en el torn de preguntes, no sé si també podran fer preguntes al director i psicòleg del Centre Pedagògic Tordarenga del Camí, Cristian Arroyo, que també vindrà a formar part d'aquesta presentació del teu llibre.
1: Sí, la veritat és que tinc la sort, no, de comptar amb la seva col·laboració, com que estic fent pràctiques de psicopedagogia al seu centre. Ho vaig trobar molt interessant que ell, com a professional de la psicologia, aportés aquesta mirada tan necessària sobre l'acompanyament a les persones dins d'aquest aspecte i a les seves famílies. Qui més que els professionals del tema per compartir i enriquir més encara aquesta presentació.
0: Totalment, i per tant, a veure si pot

0: enriquir a tothom qui vingui, entrada gratuïta, faltava dir això també, que és important, a la Biblioteca de Tordera el dissabte. I Marta, esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre, però sobretot, el més important, és que cada vegada hi hagi més gent sensibilitzada, que empatitzi, tu i jo en vam parlar fora de micròfon, amb el tema de l'espectre autista, i que al final tothom pugui empatitzar amb les persones que el pateixen, o infants, i pugui tot evolucionar cap a millor.
1: Exacte. Aquest seria el gran objectiu a complir. Jo ja estaria satisfeta.
0: Molt bé. Doncs, Marta Caupena, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona de Maresme i per explicar-nos aquest projecte tan maco que has decidit tirar endavant pel teu compte.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, Marc, ens quedem amb tu perquè és moment del tal dia com avui. En primer lloc, doncs, què hauríem de saber un 12 de maig?
0: Doncs que és avui el... Però no tenia el micròfon obert, l'havia tancat un moment.
2: No passa
0: res, que és el Dia Internacional de l'Infermeria. Bé, res, no, al contrari, molt important. Infermers i infermeres de tot el país, que avui es celebra i es reivindica el seu dia, sobretot, que tenen una tasca molt i molt important. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia que principalment, Gemma, és un dolor generalitzat del sistema musculoesquelètic i que genera, a més, un cansament persistent. Per tant, tot el suport per a les persones que ho pateixen.
2: Molt bé, doncs aquests són els dies internacionals. Tenim 3 minutets per fer el repàs a les efemèrides. Avui el temps se'ns ha tirat a sobre, Marc, així que si vols destaca tu les més importants o les resumeixes o fes-ho com a tu et vagi millor.
0: Dalt, doncs bàsicament, primer una d'elles és la de tal dia com avui, el 1910, va néixer Dorothy Crawford Hodgkin, una britànica que va guanyar el Premi Nobel de Química. Va ser per la seva feina en determinar molècules biològiques importants a través de la cristal·lografia de raigs X per poder detectar-les, però és que no només això, sinó que va desxifrar l'estructura de la penicilina durant la Segona Guerra Mundial, l'estructura de la vitamina B12, i a sobre, després, també amb més anys d'investigació científica, va poder revelar l'estructura de la insulina el 1969. Per tant, Dorothy Crawford, una defensora activa i una gran cooperant científica, no només a Anglaterra, sinó a nivell internacional.
2: Mm-hmm, un nom per recordar. I l'efemèride musical?
0: Vinga, marxem amb aquesta cantant, Sole Jiménez, que tal dia com avui, l'any 2017, va publicar l'àlbum Los Hombres Sensibles, que inclou 15 cançons inèdites i diverses col·laboracions amb artistes coneguts, com per exemple Dani Martín o Pedro Guerra, i en el disc reivindica la part més emotiva i tendra que també tenen els homes, i per tant donar-la a conèixer a la gent. Escoltarem la cançó Tan Sola, que parla de la solitud emocional i del buit que deixa una relació quan s'acaba.
2: Escoltem una mica, va.

0: Una cançó, Marc, deixa'm que et digui, trista, nostàlgica, no sé, a mi em genera aquesta sensació, eh?
1: Sí, és que jo me l'he estat escoltant abans del programa i m'ha passat el mateix, i és com, t'arriba molt la lletra, perquè és aquestes típiques efemèrides musicals que, depèn del dia, quan les posem, hi han lletres que arriben, i llavors pot empatitzar moltíssima gent amb elles. Jo crec que és un disc molt profund i que no el coneixia, però probablement a escoltar alguna altra cançó.
0: Clar, però per entendre-ho, molt breument, perquè tenim 30 segons, però reivindica la part més emotiva i tendra dels homes, o sigui, per tant, tot i que la cançó sona trista, realment no ho és tant, no? És una mica optimista.
1: Bé, o sigui, no, en aquest cas dona la realitat, no? De la solitud emocional, i que no només la pateixen les dones, sinó també els homes. I aquí és el que està, exacte, explicant la Sole Jiménez. Clar.
0: Doncs bé, amb la Sole Jiménez arribem al punt dels 57. Marc, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls, 107.7 FM.

0: seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu de Palafolls avui s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres educatius del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima, amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat a l'escola durant tota la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, que estan embarrancades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professors. A més de les millores salarials, també el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que facin la professió més atractiva, ja que informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes pels finals de maig i durant el mes de juny a tot el territori català.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local. Vulguis, a la teva ràdio local.
2: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca, el que fem amb els deutes de la Maresma, i amb Jordi Pregasavall, això de dir bona tarda, i ens ho expliques avui.
3: Bona tarda, Gemma. Mira, haig de confessar que després de tots aquests mesos, repassant els rotatius del Maresme, me n'he donat de la manera d'escriure doncs, que tenen els articles segons l'any, no? Coses que, per exemple, ara, el 2026, no ens atreviríem a escriure ni a parlar davant d'un micròfon, doncs als anys 90, per exemple, o 80, doncs les coses es deien sense contemplacions. I com a exemple, us porto l'article que he trobat avui del 12 de maig, però del 83, de fa 42 anys. I atenció al titular directe. Preocupació Arenys per l'alt consum de droga. Les associacions de pares dels col·legis d'Arenys de Mar i una comissió especialitzada del Consell Pastoral lluitaven, segons l'article, per tal d'aturar el mercat local d'aquest perillós producte. L'intent de frenar l'entrada de la droga a la vila va ser una iniciativa del Consell Pastoral d'Arenys. Un any abans, al febrer del 82, un grup d'aranyencs es van posar a treballar per tal de portar a bon port aquest propòsit. Els primers passos van ser l'organització de diversos col·loquis amb els alumnes de 8è DGB i 3è de BUP dels centres escolars locals a càrrec de l'equip Genius de Barcelona durant l'últim període del curs acadèmic de l'any 82. D'altra banda, en un full informatiu enviat el mes d'octubre a tots els pares que tenien fills escolaritzats, els col·legis d'educació general bàsica, els centres de batxillerat unificat, polivalent i els professors també del curs d'orientació universitària, se'ls assabentava de quina era la situació actual a la vila per al que feia a la droga. De fet, aquest full no té desperdici, eh? Deia: tothom coneix la situació privilegiada d'Arenys, el seu port esportiu, un dels més importants de la costa, és probablement un dels centres d'introducció i distribució de droga, la qual cosa permet que molts dels nostres joves fumin porros, així escrit, o utilitzaven alguns altres tipus de droga. Davant el fet que persones desconsiderades i sense sentiments, mogudes únicament per l'afany de lucre, deia l'article, puguin desfer per mitjà de la droga la vida dels nostres fills, encara en edats tan tendres, fem una crida a tots els pares per tal que intentin embolcallar el noi d'un clima més familiar i acollidor en el qual el diàleg i les estimació prevalguin per sobre de totes les altres alternatives. Com veus, Gemma, un article que segurament ara, el 2026, no escriuríem així, i jo no sé si la manera d'actuar seria la mateixa, davant d'aquests pares que creien doncs, que el port d'Arenys era un lloc important d'entrada de droga per als nostres fills o filles.
2: Mm-hmm, totalment. Jordi, moltes gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.
2: I la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Estem parlant de Malgrat de Mar. Avui entrevistem a les organitzacions de la jornada. Endavant.
4: Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
5: Bona tarda.
4: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
5: Sí, aquestes jornades solidàries aquest any és la quarta que se fa.
4: La quarta.
5: I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats, recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, el Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
4: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Bueno, un altre, qui vulgui.
6: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
4: Val. A quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada o no?
6: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres, i de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
4: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou un nou, incluït l'Ajuntament, o sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
7: Passa que molts participem a diferents entitats i no ens és tan difícil de trobar-nos.
4: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
7: Sí.
4: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
6: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania doncs, cap a Can Campassol, on fem les activitats.
4: Va, el cercavila sortirà de les peixateries velles i després suposo que baixareu fins a Can Campassol pel carrer de Mar.
6: Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem, i acompanyar tothom cap a Can Campassol sol, on llavors hi ha totes les activitats.
4: Només participa el geganters d'aquí Malgrat, o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
6: No és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
4: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
5: Bueno, perquè la mainada és un... La mainada és un futur perquè són els que el futur del avui dia, i així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
4: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
5: sí,
4: no?
5: Mantenir més públic.
4: Molt
5: sí.
4: Bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
8: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana, i la veritat és que va ser molt bonic, i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
4: De dansa, podem especificar quina?
8: Ai, això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret, i ella vol que això sigui visible quan ho faci.
4: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
5: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
4: A Càritas Malgrat, i què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
5: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacoet, patates, galetes salades, olives i beure, taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
4: Val, es farà ja mateix al Can Campassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut, o acompanyament musical, o què hi haurà?
5: Música, hi haurà música.
4: Sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com aniré, com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
7: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, mm-hmm. i la roba que sobra la posem en la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per els formació.
9: Sí, o sigui, Càritas té diferents serveis i el que es recull el Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
4: solidària
9: mm. i ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
4: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol, estarà durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
6: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
4: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. Oh, sí. Regidora?
8: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi ha xifres impactants en aquesta exposició, val? Mm-hmm. Ens diu que hi ha més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple, quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors, una mica és aquesta reflexió, no? De dir, hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també, després d'aquest dia, la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat, per qui estigui interessat a veure-la.
4: On l'exposarem?
8: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
4: D'acord, ho dic perquè tampoc no tenim gaires espais aquí per exposar,
8: Molt bé. Ho hem d'acabar de concretar.
4: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
8: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Magrat, assegurant que les decisions que es prenguin allà siguin consensuades i transversals. Llavors, tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords I està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió de, sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
4: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha feina?
8: Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació, per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, que, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt beneficiós.
4: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
8: Moltes gràcies.

0: I avui, nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes comarcals. Avui ens parla d'un artista de Vilassar de Mar que fa una música amb moltes textures i emocions. Sergi, som-hi.
1: Vinga, va, doncs, nou episodi musical, nova setmana, que parlem de música comarcal, i avui parlem d'una cantautora, d'Anna Murillo.

Anna Murillo creix a Vilassar de Mar en una família molt vinculada a la música i a l'entorn mariner del poble, criada en una casa de pescadors. Des de petita conviu amb la música de manera natural. La seva mare, Carol Brunet, sempre ha cantat, mentre que el seu pare, Luis Murillo, és guitarrista.

La seva formació musical és molt variada i inquieta. Estudia durant 3 anys piano i llenguatge musical, però no es queda aquí. També experimenta amb instruments i disciplines com la bateria, la guitarra o el cant clàssic. Aquesta curiositat constant es reflecteix després en una proposta molt oberta estilísticament i difícil d'encasellar.

A nivell creatiu, Ana Morillos utilitza l'escriptura com una eina d'expressió personal. Les seves cançons, principalment en català, giren al voltant de les emocions més primàries, dels processos interns i de l'evolució personal, construint un univers molt íntim i introspectiu. Musicalment, compon principalment amb ordinador i teclat, incorporant sintetitzadors, seqüències i harmonies vocals molt treballades. Això fa que la seva proposta vagi més enllà del format clàssic de cantautora i s'apropi també a sonoritats més experimentals i contemporànies.

La seva vessant artística també s'estén al món visual, entén la fotografia i el vídeo com una part més del seu llenguatge creatiu i per això ha produït o dirigit bona part dels seus propis videoclips, mantenint una identitat coherent entre la música i la imatge. Pel que fa al recorregut, el seu projecte ha anat guanyant reconeixement dins l'escena emergent catalana. Ha obtingut el Premi Local del Mares Músic 2020 i també ha estat reconeguda en certàmens com en el concurs de taloners Cançó Horta d'Autor o el concurs Vila Vocal de Montblanc, consolidant-se com una de les propostes joves més personals del Maresme.

I anem a per la discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Anna Morí és encara curta, però ja deixa veure una identitat artística molt definida i una clara evolució sonora i personal. El seu primer treball destacat és M'estimo més, el 2024, un projecte on consolida aquesta combinació entre pop experimental, electrònica suau i cançó d'autor. El disc manté un to molt íntim i emocional, amb lletres centrades en els processos personals i una producció marcada pels sintetitzadors, les atmosferes delicades i les harmonies vocals. Aquí es veu clarament la seva manera d'entendre la música, una proposta introspectiva, però alhora molt cuidada a nivell sonor.

I aquest mateix any publica Live at Limax Sessions, una sessió enregistrada en estudi gràcies al primer premi del concurs Vila Vocal 2024 organitzat per l'Ajuntament de Montblanc. Aquest treball té un enfocament més orgànic i directe, permetent mostrar una versió més nua de les seves cançons i reforçant la importància de la interpretació i l'atmosfera dins el seu projecte musical.

I finalment el 2025 arriba a Quatre Gotes, un nou treball que continua explorant aquesta línia emocional i experimental, però amb una proposta cada vegada més madura i cohesionada. En aquest projecte, Ana Murillo segueix aprofundint en la fusió entre elements electrònics, textures ambientals i una escriptura molt personal, consolidant encara més el seu univers dins l'escena independent catalana.

I arribem ara a la meva part preferida d'aquest, de cada episodi, que és on aprofundim a cada artista i banda sobre el seu estil i les seves influències. L'estil d'Anna Murillo és difícil d'encasellar dins d'un únic gènere. La seva música es mou entre el pop experimental, el folk atmosfèric, el jazz contemporani i l'electrònica ambiental. Veieu aquesta combinació, creant un so molt centrat en les textures i les emocions. Més que buscar estructures comercials o melodies immediates, és a dir, fàcils, les seves cançons treballen l'ambient i la sensació, amb un ritme generalment pausat i íntim.

Entre els seus referents musicals hi trobem influències molt diverses, des de Buena Vista Social Club fins a The Beatles, passant pel jazz o la música clàssica. Aquesta barreja acaba definint una manera de compondre molt lliure, on conviuen elements orgànics amb textures modernes. En alguns temes apareixen, fins i tot, sons poc habituals dins del pop convencional, com el que em sembla que és un llaüt o sonoritats que em recorden el sitar indi, una influència que connecta directament amb l'etapa més experimental dels seus referents als Beatles de finals dels anys 60, especialment en treballs com Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band o Revolver, on el grup britànic incorporava instruments orientals, efectes psicodèlics i noves textures de producció. Ara, de fet, pensava que si Buena Vista Social Club és un referent seu, també hi poden haver instruments de la cultura cubana en la música d'aquest artista de Murillo, com el Tres Cubano o el Guiro. De fet, escoltem una mica Buena Vista Social Club amb el tema Chan Chan.

tema mític del son cubano que segurament haureu escoltat alguna vegada. A nivell tècnic, la música de Murillo destaca per l'ús constant de reverbs, creant una sensació d'espai molt marcada. També hi ha una gran presència de sintetitzadors i capes vocals harmonitzades, sovint construïdes amb moltes pistes superposades per generar una sonoritat gairebé etèria. Ana Murillo construeix una proposta molt personal i moderna, on conviuen influències clàssiques, experimentació sonora i sensibilitat emocional, allunyant-se dels formats més comercials per crear un univers propi molt cinematogràfic, és el que hem dit abans de la fotografia i el vídeo, immersiu.

fins aquí el programa d'avui. Sempre em sap greu acomiadar-vos amb aquests programes musicals que us porto sempre amb artistes i bandes de la comarca del Maresme. Ens veurem, ens sentirem en el proper programa la següent setmana amb més música. Fins una altra.

I els tastets de llengua d'avui tornarem a parlar de la primavera i de frases fetes relacionades amb ella, amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme i en Martí Capçada.

0: Doncs sí, aquí estem amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que, com que la setmana passada va tenir tant èxit la nostra secció dedicada als refranys i frases dites relacionades amb l'estació en la que ens trobem, que és la primavera, doncs la Gemma ha decidit durant aquesta setmana fer un recopilatori de més frases, a veure si aquestes les coneixem o bé ens les descobreix de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens portes de nou?
1: Doncs porto una segona part de refranys relacionats amb la primavera i amb això, amb l'estació.
0: Doncs a veure si és millor o pitjor que la passada.
1: Exacte, segurament serà millor, perquè sempre ho fem millor, Martí.
0: Molt bé, així m'agrada. I el dia que sigui pitjor no direm res i tirarem milles.
1: Doncs sí, com que la setmana passada va tenir tant d'èxit, n'he recopilat uns quants més. Val? Vam començar el mes de maig i vam començar a parlar de refranys que tenen a veure doncs, amb el maig, amb les flors i amb la primavera. I avui doncs, en portem uns quants més. Mira, comencem per un que diu fer cara de maig. Saps què vol dir?
0: No ho sé, això.
1: Tu què creus?
0: És que per com sona fonèticament la paraula maig, et diria que és negatiu, però
1: no.
0: Ja, però m'he imaginat que seria positiu perquè és un mes alegre.
1: La gent està contenta al maig, la gent ja veu la llum, anem de cara a l'estiu, i fer cara de maig vol dir fer bona cara.
0: Ah, molt bé, molt
1: Val?
0: Bé, molt bé.
1: Un altre, amb el maig, pel maig festes a raig. Ja comença el bon temps, val? I també m'imagino que comencen a sortir doncs, tant festes relacionades amb la collita com festes majors i festes dedicades a les mares de Déu, etc, etc. Recordem que vam dir, no, que en la religió catòlica el mes de maig doncs, és el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu, i com que moltes de les nostres festes tenen a veure amb el calendari catòlic, doncs, val? Aquest deu ser el motiu. També pensant en l'estació de l'any, es diu que estem, per exemple, en la primavera de la vida. L'altre dia parlàvem també de l'expressió en la flor de, que vam dir que és en el millor moment, a la flor de la vida, per exemple, en el millor moment. Doncs estar en la primavera de la vida també vol dir en una època que s'associa a la joventut, com ara la teva. Tu estàs a la primavera de la vida.
0: Sí, però també ja jo amb això...
1: Ja estàs entrant a l'estiu,
0: em fa patir. Sí, però de moment sí, estem a la primavera.
1: També es pot dir, per exemple, que una persona és alegre com la primavera. Val? Que aquesta és molt bonica.
0: Sí,
1: oi?
0: Sí, és veritat, eh?
1: És alegre com la primavera.
0: Ja veiem que tot és positiu, eh?
1: Home,
0: de flors, primavera...
1: Clar, també pensem que abans, no? Les estacions i el temps, el clima de les estacions marcaven molt més la vida de les persones,
0: clar.
1: No? I l'hivern era una època, ostres, dura. No hi havia ni els mitjans per escalfar-se que hi ha avui en dia, el menjar doncs evidentment no el trobàvem a les lleixes del supermercat, sinó que depenia de les collites. Per tant, quan arribava la primavera i la natura tornava a brotar i a reneixer, era una alegria. Mm-hmm. Alegria per tothom.
0: Esperem que aquest any ho sigui també.
1: Sí. A part d'aquest, doncs direm el que crec que sap el 95% de la població, que és la primavera, la sang altera.
0: Sí. Sí. Aquest el tenim controlat.
1: Es desperta la natura i també ens despertem nosaltres.
0: Sí, tot es desperta.
1: Molt bé. I en relació amb això, n'hi ha un altre que diu el llit tot l'any és primavera. Aquest jo no l'havia sentit mai,
0: no,
1: l'he trobat.
0: No, però que, o sigui, no sé jo, si quasi tot l'any és primavera, però bueno, mira, qui el pugui utilitzar, molt bé.
1: Esperem
0: molt
1: que
0: bé.
1: Sí, jo espero que sí. També és el mes, en què ja tenim la fruita més bona de l'any, val? I d'aquí també doncs, surten refranys. Cada cosa pel seu temps i al maig cireres. De refranys que parlin del temps n'hi ha moltíssims. Val? Per exemple, hi ha un refrany que diu maig arribat, hivern acabat. Mm? Un altre de semblant que diu del maig a la meitat, hivern acabat. Aquesta frase és molt simple, vol dir que a mitjans de maig ja ens podem acomiadar del fred. I no el diré, però hi ha un refrany que també és bastant conegut en castellà que diu exactament el mateix, que diu que a partir d'una data de maig doncs ja pots guardar l'abric i realment ja deixa de fer fred fins l'any que ve, fins a la tardor, val? A vegades, ara avui dia amb el canvi climàtic, aquests refranys deixen de ser certs, però durant molt de temps, fins que no s'arribava al maig, encara podia fer fred alguna vegada. I també relacionats amb els refranys que parlen sobre les temperatures i el clima, les precipitacions, tenim per exemple aigua de maig, de raig a raig, d'abril, de fil a fil.
0: Mira.
1: Que parla, doncs, això, no? També de les precipitacions, de les pluges que solien, dic solien, perquè clar, tornem-hi amb el canvi climàtic, això de les precipitacions va com va, però solia haver-hi a la primavera.
0: Bueno, aquest any sembla que s'ha anticipat tot,
1: sí,
0: una mica, no? Perquè precisament hem començat amb un any molt de pluges, però ara esperem, no
1: ara
0: sé
1: parat.
0: Ara què interessa,
1: sí,
0: però sembla que para la cosa.
1: D'aquí també, potser un dels més comuns, o que sap més gent, que és al maig cada dia un raig.
0: Aquest és el que tenia en ment, sí,
1: val?
0: Sí.
1: Que es compleix o no avui dia, depèn de l'any. També n'hi ha un altre que diu abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. I aquí és quan ja entrem amb els refranys que tenen a veure, doncs, això, amb el camp, amb la pagesia, amb les collites, que, com hem dit més d'una vegada, són una font interminable de refranys, no? Perquè abans els pagesos, doncs, primer de tot, es refiaven, com avui dia, del temps, però no hi havia aquestes previsions meteorològiques tan acurades que tenim ara, i per tant la saviesa popular que es retransmetia amb els refranys, doncs era molt útil per saber com anirien les collites, val?
0: Doncs som-hi, a veure quins hi ha relacionats amb la collita i la pagesia.
1: Doncs tenim, per exemple, pel maig, faves a sacs.
0: Bueno, a sac també podria ser, eh?
1: Faves a sacs, perdoneu. Un altre que diu fang de maig, espiga l'agost. Que vol dir que si plou força al maig, la collita de blat serà magnífica, val? I així en podríem trobar d'altres, eh? I ara canviem la pagesia per la pesca,
0: que també deu ser un altre sector que hi deu haver tela.
1: Oi tant, oi tant. I com que som aquí al Maresme, m'ha semblat també que en podríem
0: explicar. I tant, encara més.
1: Val? Terra de pescadors. Doncs, per exemple, us porto un refrany que diu després de maig, prou de tirar l'art. Val? Ho hem consultat a algun pescador, val? I no n'havien sentit a parlar. De tota manera, ens serveix per veure què és l'art de la pesca, val? Tirar l'art era el que es feia a la platja a Mataró a començaments del segle passat, o en altres poblacions d'aquí del Maresme on es pescava, i feia referència a la pesca d'arrossegament sense les barques tan grans que hi ha avui dia, val? Dues barques s'endinsaven amb la xarxa des de la platja per arrossegar tot el peix que hi havia fins on arribaven. Ara està prohibit, però hi ha llocs que encara ho fan com a mostra d'un art antic, val? Ara les barques d'arrossegament, que solen ser molt grans, també tiren l'art, però ho fan més endins. I l'art és la manera de pescar. Cada tipus de pesca té un art diferent, val? I no ens n'anem de la pesca, perquè maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol.
0: Ah, o sigui, hi ha molta sardina aquests mesos.
1: Val?
0: T'agrada tu la sardina?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: El meu pare et diria que és el menjar que més odia.
1: Més odia?
0: Sí, però a mi m'agrada molt, eh? Sí, que trenquem una llança a favor.
1: Home,
0: però sí.
1: Sí, sí. Unes bones sardines a la brasa.
0: No, sí,
1: un raig d'oli.
0: Per mi és collonut. I molt saludable, sobre et diria.
1: I bé, esperem que acabem de gaudir de la primavera, que totes que ens ponguin i que puguem estar, doncs, alegres com primaveres.
0: Esperem que sigui així i que acompanyi a tots aquests refranys que ens has explicat, Gemma. No sé si tens alguna coseta més a comentar o fins aquí.
1: I... Sí, fins aquí, fins la setmana que ve.
0: Doncs va perfecte, perquè ja tenim el temps complert i la setmana que ve seguirem amb més coses que ens explicaràs i, com hem començat dient, ja veurem si són millors. Moltes gràcies,
1: segur,
0: Gemma.
1: Segur que sí, Martí.
0: Segur que sí.

0: Molt bé, doncs encarem la recta final del programa els últims 20 minuts i ho fem amb en Martí Capçada. Ens quedem amb tu, Martí, perquè ens has preparat un concurs.
1: Què tal, Gemma? Sí, avui és dia de concurs d'aquests que ens agraden aquí a l'Ona Maresma, que els anem fent de tant en quant, que ja s'ha parlat algun dia, s'ha debatut sobre quin possible premi hauríem de fer un cop acabem la temporada.
0: Martí, et demanaré que ens avancis de què va el concurs, perdona'm, i farem una petita desco abans de començar.
1: Perfecte, doncs serà un concurs sobre quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. L'haureu d'endevinar vosaltres. Podreu jugar també des de casa. Ens escoltem després, Gemma.
0: Vale, per tant, a quin és el municipi del Maresme que més, i tu donaràs, per exemple, tres opcions i anirem jugant a mesura que vagis presentant cada tema, eh?
1: Correcte, a veure qui s'endú el premi avui.
0: Molt bé, doncs aquest és el concurs que ens ha preparat en Martí Capçada, que tot seguit escoltarem nosaltres a continuació. Farem una petita pausa i posarem punt i final al programa d'avui dimarts de l'Ona Maresma amb el concurset d'en Martí Capçada. Va, no marxeu, que de seguida ja hi tornem a ser aquí. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Doncs va, som-hi, ara sí, últims 15 minuts de l'Ona Maresma amb en Martí Capçada i l'equip de l'Ona Maresma, que avui participem en aquest concurs que ens has preparat. Martí, explica'ns una mica com anirà la cosa, quines regles has imposat, perquè suposo que hi haurà unes normes per jugar.
3: Correcte, sí, ja ho hem avançat abans de la pausa, i serà un concurs, companys, sobre quin és el municipi del Maresme que més, i us donaré tres opcions. Si no m'equivoco, tindrem participant a Tordera, amb en Marc, Palafolls amb la Melina, i Premià amb tu, Gemma, així que donem la benvinguda.
2: I la Laia,
3: perfecte. Què feu? Feu un equip o us separo? Mira, diré Premià Gemma i Premià Laia, us sembla bé?
2: Fem juntes.
4: Fem equip.
2: Sí, fem equip.
3: Vale, va, vinga.
5: Això és avantatge,
3: Us donem avantatge, però llavors heu de guanyar, si no malament. Què tal, companys? Marc, Melina, com esteu?
6: Doncs per aquí
5: molt
6: estem,
5: bé,
6: preparats.
5: Molt bé, de participar.
3: Molt bé, doncs vinga, a veure qui s'endú el gordo, o digue-li com vulguis, i comencem amb la primera pregunta. Us aviso que no es pot fer trampes, perquè tinc aquí, que amb una gran tecnologia que es diu paper i boli, m'he apuntat tots els participants i després direm qui és el guanyador. Som-hi. La primera pregunta és: quin és el municipi més extens del Maresme? Us dono tres opcions. La primera és Pineda de Mar, la segona és Mataró i la tercera és Tordera. Comencem amb tu, Marc. Tordera, què dius?
5: Doncs diré el meu poble, Tordera.
3: Molt bé. Marc diu Tordera. Palafolls?
6: Tordera.
3: Gemma i Laia?
2: Nosaltres diem Mataró.
4: Exacte, Mataró.
3: Molt bé, doncs la resposta correcta, nois i noies, és Tordera, així que un punt per Tordera i un per Palafolls. Gemma i Laia, hem d'espavilar, que ja que aneu juntes, molt malament.
2: Clar, perquè hi ha molts camps a Tordera. És per
5: És que és, de fet, és un dels pobles, ara ja no us ho sé dir, no vull ficar la pota, però és un dels pobles més grans de

0: Bueno, anem a la segona pregunta, companys, a veure si preneu avantatge o igualen la Gemma i la Laia. Parlem de quin és el municipi amb menys habitants del Maresme. La primera opció és Tiana, la segona Teià i la tercera Sant Iscle de Vallalta. Comencem ara, en aquest cas, per la Gemma i la Laia. Què dieu vosaltres?
1: Uf, Tiana. Sí, Laia?
2: Sí, jo crec que Tiana.
0: Vale, ens quedem amb Tiana.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Premiar.
1: No, perdoneu, perdoneu, Teià, Teià.
0: Teià? Canviem
1: sí.
0: A Teià.
3: Ho estem
0: Teià,
3: buscant,
1: Teià.
3: Eh?
0: Doncs
1: no,
0: Teià,
1: no,
0: anem,
1: no.
0: Anem
2: buscant.
0: Ei, aquí haurem de buscar uns aquí com controlin, eh? No, vinga, abans ens refiarem de les companyes. Palafolls, què diu?
4: Jo crec que és Sant Iscle, no?
0: Palafolls diu Sant Iscle i Tordera?
3: Sant Iscle, també.
0: Doncs, companys, la resposta correcta és... Sant Iscle de Vallalta! Un punt més per Tordera i per Palafolls, que es desmarquen clarament de la Gemma i la Laia. Què està passant, noies?
1: No, mira, mira, saps què passa? Que qui acusa de fer trampes és que les està fent ell.
3: Oh,
1: per tant,
3: no.
1: en Marc ens ha acusat de fer trampes perquè ell és el primer trampós.
0: Ui, ui, ui, ja veig que aquí inclús acabarem a garrotar.
1: No, no, és que tinc molt mal... Tinc molt mal perdre, vosaltres mateixos.
3: Ja es nota, ja es nota.
0: Bueno, Gemma, encara es pot remuntar. Va, anem
1: no,
0: a la tercera...
2: Sí, ara remuntem.
1: Clar, però has de fer una quarta. Has de fer una quarta pregunta.
0: Farem les que tu diguis, que ets la presentadora. Així que tirarem milles fins que haguem d'acabar el programa.
1: Vale,
0: vinga, anem a la tercera pregunta. I parlem de quin és el municipi amb més altitud del Maresme. Les tres opcions són Dosrius, Òrrius o Cabrils. Comencem amb Palafolls, Sara.
4: Diria que Dosrius, potser.
0: Palafolls diu Dosrius. Anem cap a Tordera amb en Marc.
3: Òrrius.
0: Òrrius. I les nostres companyes per encetar el marcador, la Gemma i la Laia, què dieu?
1: Laia, què dius? Perquè
2: jo crec que és Dosrius. No,
1: Òrrius.
2: Òrrius, Òrrius.
1: Òrrius, vale.
2: Que em confonc amb els noms. Òrrius.
0: Doncs la resposta correcta és efectivament Òrrius, i en aquest cas ha fallat Palafolls, cosa que ha fet que en Marc agafi la davantera, ojo.
1: Uau, Marc.
3: Líder. Momentàniament, momentàniament.
1: Líder momentani o no, o definitiu.
0: Bueno, tenim
1: el Marc
0: que porta
1: perdrà,
0: triplet,
1: per... Crec que li faig por i perdrà a propòsit. No. Dirà, Martí, em vaig a fallar de manera conscient per no tenir problemes amb la Gemma.
3: Dones coses per fet que jo crec que no es compliran, però va, seguim. Vinga.
0: A veure,
3: va,
0: tenim la Melina, que ara pot tornar a empatar la primera posició. Som-hi, la quarta pregunta. Parlem de quin és el municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme. La primera opció és Malgrat de Mar, la segona és Premià de Mar i la tercera és Teià. Comencem amb en Marc, que va primer.
3: Malgrat.
0: El Marc diu Malgrat de Mar. La Melina, amb quina opció et quedes?
4: També em quedo Malgrat.
0: També Malgrat. I Gemma i Laia?
1: Malgrat.
0: Vale, carai, mira, jo aquesta diria que era de les que pensava que diríeu cada un una opció i veig que us heu posat d'acord. Ara bé, no sé si us heu posat d'acord per lo correcte o lo incorrecte. Bueno, anem a dir la solució. El municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme és Malgrat de Mar, companys. Molt bé, estem aquí.
3: Vinga, una altra.
0: A tope, eh? Molt bé, molt bé.
1: Però l'hem encertat tots o no?
0: Sí, tots. O sigui, bueno, es celebra l'harmonia i la cultura que hi ha aquí a l'Ona Maresma.
1: La cultura, perquè... la cultura del càmping, eh?
0: Exacte, la cultura del càmping. Vinga, va, anem a una altra pregunta.
3: La Gemma no podia fallar, que és de Santa Susana, i s'ho coneix bé, això.
1: Sí, cert. Sí, total.
0: Doncs a veure si no pot fallar tampoc amb la següent. La cinquena pregunta és: quin municipi del Maresme té menys quilòmetres de costa? La primera opció és Montgat, la segona Sant Pol de Mar i la tercera Caldes d'Estrac. Comencem amb Premià ara. Què dieu, noies?

0: Jo diria Caldes. Jo diria Caldes.
1: Sí, Caldes.
2: Poc convenciment.
1: Sí, molt poc convençudes, però...
0: És que està xungo, eh? Sí, però mira, mira, va. Va, ens arrisquem,
1: Laia. Sí, per tirar.
2: Tirem amb Caldes, molt bé. Tirem. Anem cap a Palafolls.
3: També em quedo amb Caldetes.
2: Caldetes i Marc...
4: Igual que les meves companyes.
2: Bé, ojo que el Marc pot estar fent una tàctica, eh? Perquè clar, si anem coincidint, aquí va mantenint la primera posició. O sigui, això també se'n diu jugar intel·ligent. Doncs, companys i companyes, us he de dir que la resposta correcta no és Caldes d'Estrac. I parlem...
1: Bueno, com que...
4: Sí,
3: Sant Pol?
2: Sí, correcte. Uah. Parlem de Sant Pol de Mar, si no estic equivocat.
4: Estava entre les dues, però aquestes Caldetes, potser.
0: Ets un mentider, Martí.
2: Locura màxima aquí a les 4 i 54 minuts de la tarda a l'Ona Maresma, eh? Sí, sí.
0: Això ho haurem de contrastar. Això s'ha de contrastar.
2: A veure, Joan, si ara comencem a rebre queixes dels nostres oients, assumeixo la culpa, però jo pel que he buscat he vist Sant Pol de Mar.
0: Però és que en Joan ho ha buscat, en Joan Cisa, que està al control tècnic, i diu que és Caldes.
3: Crec que ens acaben de donar una pista de potser qui els hi està dient la resposta.
0: No, a veure, calma tothom, li acabem de demanar que està al control tècnic i té l'ordinador al davant.
1: Que
0: Joan,
1: contrasti la informació.
4: Tu també tens l'ordinador davant, eh? Gemma.
0: Ja, però jo tinc el WhatsApp web i no tinc res més. O sigui, a més, jo estic controlant aquí tot el bacallà, per tant, no estic per buscar. És que sempre acusant, Martres Serres.
2: Marc, jo he treballat amb la Gemma els matins. Ui, i et recomano no fer-la enfadar. Ja veus que hi pot haver aquí un problema, eh? No, ho dic de broma. Llavors, què dieu que és? És Caldes d'Estrac? M'he equivocat?
0: Bueno, ho investiguem. Sí. Ho investiguem i demà en sortim de dubtes, però tu, Martí, segons el que tenies apuntat, era Sant Pol, eh?
2: Sí, però bueno, demà ho aclarirem en el programa. El cas és que com que els tres heu dit la mateixa opció, doncs la classificació queda igual, així que, si voleu, anem a la següent pregunta, a veure
0: si ens
2: desmarquem.
0: És que hauríem de plegar, o ho fem molt ràpid,
2: vale,
0: o...
2: Doncs, sí? No, doncs el que tu diguis, o faig un recompte o pleguem?
0: Pleguem perquè ens anem de temps. Martí, m'ha agradat molt, el joc.
2: Doncs molt bé, doncs a veure, abans de plegar, jo crec que, companys i companyes, un fort aplaudiment pel Marc Tresserres, que ha sigut el guanyador d'aquest concurs.
4: Gràcies, companys.
2: I el següent veurem qui s'endú el premi. Però merci tant a la Melina com a la Laia i la Gemma per participar, i a tu, Marc. I ens escoltem demà aquí a l'Ona Maresma. Et deixo, Gemma, que despedeixis.
0: Molt bé, Martí, gràcies. Doncs bé, com comenta en Martí, nosaltres acabem el programa i ho fem amb la proposta musical d'avui. Gràcies, fins demà, adeu.
5: Hola, sóc la Marta Caupena i vull recomanar la cançó Les coses senzilles, de Ginestà, perquè diu coses boniques les quals jo em sento identificada.

0: 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer. Segons dades de Serveis Socials de l'Ajuntament, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros. Això d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot haver excedit els 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta de lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat, el límit de lloguer s'amplia. L'import de la subvenció per les persones que rebin aquesta ajuda oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació d'aquesta subvenció. I el Consell Comarcal del Maresme ha impulsat la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte per ajudar a joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte. Un programa dissenyat especialment per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació a la nostra comarca. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el mes de juny, centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant tres dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. I finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble de la comarca. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona i la capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Tots els interessats es poden presentar a través del formulari que hi ha disponible al web del Consell Comarcal.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada d'avui. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant principalment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindat de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats també de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic i les xarxes socials d'emergències de Catalunya, a banda d'evitar aparcar vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius, rieres i zones negades, ni a peu ni a vehicle, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses.

0: I 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va acabar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer i, segons les dades de serveis socials, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar a aquests ajuts hi ha diverses condicions. Per exemple, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'últim exercici fiscal. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot excedir dels 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta d'una habitació. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 12 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant la proposta Fem un Glob per aquest mateix divendres i organitzat per Glob de Bosc. Tot plegat començarà a 7:45 del vespre amb un taller de còctels seguit de la proclamació dels premis del tercer Glob Literari, després un sopar popular i concert en acústic seguit d'una jam session. Això serà al local jove de Can Batlle aquest divendres a partir de 7:45 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Si seguim avançant, destacarem també les propostes dels espectacles de Cluenda del grup d'adults de la Quarta Finestra. Aquest divendres és el torn de Truita de Família. Serà a partir de 8:45 del vespre a la Masia de Can Florenci. Entrem ja directament en l'apartat de cap de setmana perquè dissabte al matí hi haurà exhibició del Club Muay Thai Palafolls. Això serà a partir de 9:00 a la pista exterior del Palauet. O també hi haurà la visita guiada per Palafolls organitzada per el Consell d'Infants del nostre municipi. Encara queden inscripcions que es poden fer aquests dies al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 11:15 del matí a la plaça Major. I aquest dissabte també tindrem nova proposta dins el cicle Escena 9, en aquest cas de música. Tenderete en el Azul. Serà a partir de 7:00 PM al Teatre de Palafolls. Com sempre, l'entrada serà lliure i gratuïta fins a complir aforament. Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, d'on destacarem també de cara a demà passat Club de Lectura Juvenil a la Biblioteca La Cooperativa. Serà a partir de 6:00 PM. I de cara a aquest cap de setmana, en concret dissabte, jornada solidària al Parc de Can Campassol des de 11:00 AM, amb diferents activitats amb entitats malgratenques. A 11:00 AM, per exemple, hi haurà cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les Peixateries Velles. Mitja hora més tard, activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. A 12:45 del migdia, espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a 1:00 del migdia, el vermut solidari. A 5:00 hi haurà desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduïda per la Teresa Gelpi.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Pineda, on afegirem també més activitats a l'agenda. Demà passat tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou. Porta per títol La unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. La proposta dijous a partir de 6:15 PM a la Biblioteca de Poblenou del municipi de Pineda. A Calella també hi ha activitats a sumar en aquesta agenda cultural. Dir-vos, per exemple, que aquesta tarda al punt de 6:00, la Biblioteca Can Salvador de la plaça acull una xerrada sobre alimentació i càncer a càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Per demà, dimecres, apuntarem una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, com sempre, a 7:15 PM i a la sala Mozart Monogràfic, la sessió 2 del coronament del modernisme català, a càrrec de Francesc Fontbona de Vallesca, que és doctor en història moderna. Deixem Calella, ens situem ara al municipi de Tordera. Dijous continuen les propostes dins l'Eduquem en Família a la biblioteca del municipi, aquesta setmana tractant sobre l'acompanyament en l'educació sexual. Com sempre, fa falta inscripció prèvia, la proposta començarà a 6:15 PM. També de Tordera destacarem de cara a dissabte la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta, sense inscripció, que es farà a la biblioteca de Tordera dissabte a partir de 11:00 AM.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport. Serà entre 9:00 i 7:00 PM a la ciutat esportiva de Blanes. A part dijous, tenim nova cita amb el cicle Gaudí de Cinema, presentant la pel·lícula Cirat. Serà al Teatre de Blanes a partir de 8:00 PM i acabarem parlant del Dansa a les Escoles, la 9a edició, la cloenda que es farà al Passeig de Mar el pròxim divendres a partir de 10:00 AM amb la participació de totes les escoles.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu de Palafolls avui s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres educatius del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima, amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat a l'escola durant tota la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, que estan embarrancades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professors. A més de les millores salarials, també el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que facin la professió més atractiva, ja que informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes pel finals de maig i durant el mes de juny a tot el territori català.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos, eh?
7: Per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret a vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. El col·lectiu denuncia que les negociacions amb el Departament d'Educació estan embarrancades i reclamen més recursos per l'escola inclusiva i una reducció de la càrrega burocràtica. Aquesta és la primera d'una sèrie d'aturades previstes per finals de maig i durant tot el mes de juny.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres. Parlarem de la previsió meteorològica perquè s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 d'aquesta nit. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts amb episodis que poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i ratxes fortes de vent. Es recomana a la ciutadania extremar la prudència en la mobilitat, evitar aparcar vehicles en rieres i allunyar-se de lleres i passos subterranis.

I també parlarem del lloguer, perquè un total de 57 persones han tramitat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, serveis socials de l'Ajuntament ha registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 majors de 65. Els beneficiaris podran rebre una subvenció que oscil·la entre els 50 i els 200 euros mensuals, sempre que no superin els llindars d'ingressos i els preus de lloguer fixats.

El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. S'han obert ja les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa, limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases. Formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, un mentoratge personalitzat entre setembre i novembre per treballar l'estratègia de cada negoci. La participació és gratuïta i les sol·licituds es poden fer ja a través del web del Consell Comarcal. I també avui parlarem de l'Hospital de Calella, que ha realitzat la primera intervenció amb cirurgia robòtica. El centre hospitalari ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Almaresme i la Selva. El projecte és fruit d'una compra conjunta entre 5 consorcis sanitaris per optimitzar recursos i compartir coneixement.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda les nuvolades taparan ràpidament el cel i en general tindrem un dia ennuvolat a tota la comarca. Entre mitja tarda i al vespre s'esperen precipitacions en forma de tempestes que afectaran a tota la comarca i seran de forta intensitat i localment molt abundants. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 10 als 16 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls avui també s'esperen xàfecs amb tempestes i temperatures que baixen, les mínimes fins als 22 graus i les màximes fins als 22 graus i les mínimes fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de la vaga. I és que avui hi ha hagut un seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius del nostre municipi. El sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres de Palafolls, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, han exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims, i és que per el nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumne no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, amb arrencades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professionals. A més de les millores salarials, el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que facin la professió més atractiva, ja que els informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes per finals de maig i durant el mes de juny en tot el territori català. I també hem de parlar de medi ambient, sobretot de la previsió meteorològica, perquè s'ha activat el pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a la nostra comarca. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat. Ho ha fet davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona especialment entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant especialment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així també com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials d'emergències. També es demana evitar aparcar els vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius i rieres i zones negades, ni a peu ni en vehicle. També allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses. Canviem de qüestió per parlar de lloguer, perquè 57 persones de Palafolls entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a aquests ajuts. Segons dades de serveis socials de l'Ajuntament, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot accedir als 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i als 450 euros mensuals si es tracta del lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o membres amb discapacitat, el límit de lloguer s'amplia fins als 1.100. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació de la seva subvenció. I en clau comarcal, el Consell Comarcal del Maresme impulsa la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte per ajudar joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència en el sector. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa es oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa estarà adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble del Maresme. La selecció dels 20 projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripció ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible al web del Consell Comarcal. I abans de conèixer la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, un dia com avui, hem de marxar cap a Calella, on l'hospital s'ha estrenat a la cirurgia robòtica amb una intervenció d'urologia pionera. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica, que va tenir lloc a finals d'abril a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el centre calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de la tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives pels pacients. En aquest sentit, el doctor Josep Maria Prats, cap de la Unitat d'Urologia de la Corporació, ha valorat molt positivament l'experiència, destacant l'autonomia i el control que ofereix aquest nou sistema.
1: Bueno, la cirurgia ha anat realment molt bé, és un cas on el robot realment ens aporta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió, dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos, i a més amb una visió tridimensional, per tant tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, amb la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
0: Aquesta incorporació tecnològica no només suposa un avenç tècnic, sinó també una millora a l'accés a la salut pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva. La directora assistencial de la Corporació, Sònia Pérez, ha subratllat la importància de descentralitzar aquests serveis que són d'alta complexitat.
2: Per la corporació és un pas endavant, molt important, perquè, home, perquè d'alguna manera estem apropant el servei de la cirurgia robòtica a la nostra població de referència. Fins ara, aquesta parcel·la l'ocupaven pràcticament els hospitals de tercer nivell, com són doncs, els grans hospitals, no? I els hospitals de proximitat, com som els comarcals, no podien accedir a aquesta tecnologia. Amb la qual ara els nostres pacients i usuaris es poden beneficiar d'aquesta cirurgia robòtica amb primera persona apropant aquest servei a la nostra població. Bàsicament això considerem que és un tema d'equitat també a nivell de territori, equitat territorial, no? Que sempre diem que visquis on visquis, doncs, podran tenir aquesta cirurgia robòtica que és molt i molt important.
0: Amb aquesta intervenció, l'Hospital de Calella se situa al màxim nivell que altres centres hospitalaris de referència, avançant cap a un model d'atenció més innovador i eficient. La implantació d'aquesta tecnologia ha estat gràcies a un projecte de compra conjunta impulsat per 5 consorcis sanitaris. El Consorci Hospitalari de Vic, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Sanitari de Terrassa, el Sanitari del Maresme i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquesta aliança, segons han detallat des de la corporació, reforça un model de col·laboració entre hospitals, orientat a optimitzar recursos, compartir coneixement i millorar l'accés dels pacients a la cirurgia robòtica.

descobrim la nostra maroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere. L'any passat, el 2025, parlàvem dels pisos de protecció oficial perquè començaven a prendre forma. Des d'aquell dia, les màquines que treballen en la construcció dels 29 habitatges de protecció oficial estaven ja col·locant els mòduls prefabricats que havien d'acabar conformant els dos blocs d'habitatges públics. Feia mesos que aquests mòduls s'estaven fabricant a Osona i, en aquell moment, havia deixat ja de ploure i va ser quan es va poder estabilitzar els terrenys. Va ser hora, llavors, d'anar situant-los al seu lloc definitiu. Segons va explicar l'alcalde, en poc temps acabaria la instal·lació d'aquestes grans peces que conformarien l'esquelet dels pisos, mentre que paral·lelament es treballarien els interiors per instal·lar el cablejat i tots els serveis. El 2021, 200 persones aprofitaven el final de l'estat d'alarma per sortir al carrer de matinada. A les 12 de la nit d'aquell dia, d'aquell a l'estat d'alarma, i amb ell l'obligat compliment del toc de queda nocturn. Aquest fet el van aprofitar molts palafollencs per sortir de casa. No hi havia res a fer ni res obert al poble, però la policia va comptar unes 200 persones que, respectant en la majoria de casos les distàncies de seguretat i l'obligatorietat de portar mascareta, van aprofitar per donar una volta nocturna després de mig any sense poder-ho fer. Però no tothom va seguir les normes. De fet, la policia va tenir molta feina aquell cap de setmana i va aixecar una trentena d'actes. Hi havia sancions per conduir begut, per no portar la mascareta en via pública, però la meitat d'aquestes sancions es van aixecar joves del nostre poble per fer botellots i veure la via pública. I el 2016, fa ja 10 anys, el Banc Dolent llançava una campanya per vendre pisos a Blanes, Lloret, Pineda i Calella. La Sareb, la societat gestora dels actius immobiliaris tòxics dels bancs i coneguda popularment com a Banc Dolent, va engegar la segona edició de la campanya Tu Casa a Toda Costa, amb l'objectiu de vendre pisos i residències unifamiliars a municipis costaners. Al nostre voltant, el Banc Dolent havia posat a la venda immobles a Blanes, Lloret, Pineda i Calella en aquesta campanya d'abast estatal. La missió era aprofitar l'augment de l'activitat del mercat de segona residència durant aquelles dates per col·locar part dels actius dels bancs i caixes rescatats que gestiona des de la seva creació l'any 2012. Aquella setmana, per exemple, la Sareb tenia ofertada a la seva pàgina web un pis en bon estat de dues habitacions, bany, cuina equipada i parquet per 78.600 euros en un barri residencial de Blanes, entre altres pisos que també tenia publicats.

0: És moment de connectar, com sempre, amb en Jordi Prats-Savalls per veure quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui us vull parlar de la ruta per Palafolls que organitza el Consell d'Infants del nostre municipi. Serà una visita guiada que farà dissabte al matí, al punt de 11:45 del matí. De fet, les inscripcions encara continuen obertes. Es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 11:45 del matí, a la plaça Major.
0: Gràcies, Jordi.

0: Justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui, amb prou feines, arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornarà a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
1: Moltes gràcies, Quim.

Com sempre, finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya, amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret de vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. També hem parlat d'emergències perquè Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències per inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 de la nit d'avui. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hem parlat també del lloguer i és que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els serveis socials de l'Ajuntament han registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 a majors de 65 anys. En plana comarcal s'han obert les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a persones menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa està limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases. Formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, mentoratge personalitzat. I l'Hospital de Calella ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu consultar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I hem obert també un nou canal de WhatsApp. Per tant, tothom qui estigui interessat també s'hi pot apuntar. Ens pot buscar i allà tindrà totes les notícies. Com sempre, nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Aquesta és la

0: Després de l'aturada que hem tingut durant la setmana passada, perquè era el torn de Palafolls Som, reprenem ara d'assumptes interns a Ràdio Palafolls. Falta només un mes i mig perquè comenci el Fem Palafolls, aquesta festa, aquesta cita del comerç local amb actuacions musicals, gastronomia i propostes comercials. Avui en parlarem a l'assumptes interns, ja que ens tocarà parlar de promoció econòmica, també de comerç i de consum. Qui li passa, o més a dir, què li passa al mercat municipal, que cada cop està doncs, més reduït, amb menys parades, i fins al punt que, per exemple, dissabte passat, només hi podien trobar entre 3 o 4 parades al nostre mercat. Parlarem de participació ciutadana, de la nova oficina de turisme, de rutes i també de fires. Són només algunes de les responsabilitats que depenen de la nostra convidada avui a l'assumptes interns. Ella pertany al grup d'Esquerra Republicana i és la primera vegada, de fet, la primera legislatura en la que participa com a regidora al consistori, tot i que té una llarga trajectòria dins la política local. I de l'equip de govern, de fet, és l'única que no té dedicació i, per tant, no té una remuneració fixa o no té un salari per part de l'Ajuntament. Avui podem parlar amb la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Comunicació, Participació Ciutadana i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, la senyora Silvana Babé. Senyora Babé, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolti, compte enrere per al Fem Palafolls. Més i mig dèiem que falta perquè comenci aquesta sisena edició, si no m'equivoco ja, del Fem Palafolls, i encara no sabem res. Suposo que deu estar ja tot preparat i que serà el darrer cap de setmana de juny.
1: Sí, serà el darrer cap de setmana de juny i estarà en marxa. Anem a temps, vull dir que es realitzarà com cada any.
0: I com cada any vol dir propostes musicals?
1: Sí, propostes musicals per part de cultura i després les casetes de menjar, menjar i beure.
0: El Village, la zona del Village.
1: Sí, sí, la zona del Village. Ah, i també, no oblidem, la desfilada de la Fundació d'en Molí d'en Puigverd i el Forestocs.
0: Per tant, es manté el mateix esquema que hem tingut fins ara.
1: Sí. Sí,
0: a nivell
1: repetim.
0: Tot el que és actuacions musicals, jo deia, vostè depèn més de l'àrea sí, de cultura de l'Ajuntament de Palafolls, per tant, no m'avançarà res, segurament. Per la part del Village, que això sí que depèn directament de promoció econòmica, què hi trobarem?
1: Hi trobarem, com cada any, diversitat d'establiments de Palafolls, perquè no tots són restaurants, que oferiran diferents tipus de menjar, i sembla que aquest any també cada cop s'opta més pel tema vegetarià, pel tema més producte de proximitat, i això també fa que hi hagi alguns canvis.
0: I per tant, podem trobar amb aquests canvis, vol dir que no hi haurà menjar preparat?
1: No. Què vol dir menjar preparat?
0: Vull dir que no hi haurà elaboració pròpia, com diu, productes...
1: No,
0: el que sempre hem tingut és
1: restaurants... Vull dir l'alimentació, els productes amb els quals es fan les propostes.
0: I a nivell de cost, tenim alguna idea de quan costarà aquest Fem Palafolls? És aquest que es mira sempre en lupa el cost del Fem Palafolls, d'això és un pla que el fet de que s'elimini una nit de concert, perquè el diumenge no hi hauria concert, sinó que hi hauria una espècie de vespreig, això faria que podia abaratir una mica més el cost d'aquest certamen.
1: La veritat és que jo no sóc coneixedora del cost econòmic i sí que està clar que ja l'any passat ja vam fer aquest vespreig que reduïa el cost.
0: Però sí que hi havia concert. Hi havia un vespreig i concert, o sigui,
1: sí,
0: que redueixis el concert del diumenge. Altres anys el comerç local també s'havia implicat de forma més activa, aplicant descomptes, menús especials. Es té en compte per aquest any aquestes promocions?
1: Sí, estem en contacte amb l'Associació de Comerciants i sí que es van fer propostes que hem d'acabar de tancar.
0: Aquest festival, aquest Fem Palafolls, és un festival que naixia per fer una mica de promoció del comerç local. Va néixer, de fet, durant l'època de la pandèmia, precisament després d'uns mesos complicats per al teixit comercial del nostre municipi. Fa-se'ns una radiografia. Com està el comerç de Palafolls?
1: Bé, el comerç de Palafolls continua creixent. Sí que és veritat que el que costa més és el comerç de sempre, que es torni, que passi de generació en generació, però sí que es va aconseguint mantenir una estabilitat. Hi ha nous comerços, també tindrem en breu el Bon Preu, no, que és l'Esclat aquí.
0: És Esclat o Bon Preu?
1: És Esclat aquí. A Palafolls és Esclat.
0: Però l'Esclat és més gran.
1: Sí, i és un esclat que també porta associada la benzinera, que hi haurà al davant, i per tant de moment sembla que ens anem mantenint i que no passa el que passa a altres poblacions, que es van buidant els carrers comercials.
0: Això és una pregunta, perquè molta gent deu pensar Palafolls està perdent teixit o múscul comercial, i vostè diu que no és així.
1: No és així.
0: Es manté les botigues.
1: I també arriben comerços nous, i la prova està és que si vostè va pel centre, sobretot al centre, clar, parlem del centre de Palafolls un dissabte a la tarda, i troba moviment, i des de i nosaltres que portem el llistat de comerços que hi ha a Palafolls actualitzat, sempre que a força actualitzat, perquè clar, sempre hi ha algun comerç que comença o que és zona de baixa, no hem notat cap reducció de comerços.
0: Palafolls està associat o participa a través d'un projecte que es diu Reempresa. Vostè ha dit que un dels problemes principals és que els comerços a vegades no tenen successió, que no, sí. Un cop es jubila, doncs es tanca la paradeta. Justament aquest servei Reempresa és precisament per trobar persones que vulguin continuar amb aquests negocis. Està funcionant bé?
1: Sí, és un projecte que es va iniciar l'any passat, si no va xerrada, i bé, ja s'han fet algunes actuacions, per tant també fa poc que està, diguéssim, en funcionament, i també els comerços que han tancat de moment s'estan mantenint. Hi ha hagut una altra proposta del mateix comerç, per tant de moment sí.
0: I què podem fer perquè arribin més propostes comercials a Palafolls? Hi ha algun tipus de política que es pugui fer des de l'Ajuntament o que s'estigui fent perquè puguin arribar nous negocis, es puguin obrir noves botigues, etc.?
1: A veure, nosaltres saben que tenim molt contacte amb la Fundació. El comerç outlet de la Fundació és veritat que és un comerç que funciona. Això atrau a gent que després ens serveixen per tots els altres comerços, pel teixit comercial. I no estem fent una política concreta, sinó que mantenim, i sobretot amb l'Associació de Comerciants, que sí que fan bona feina en aquest sentit.
0: Ara vostè parlava de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que és l'entitat, sí. La CEP, la que aglutina a una cinquantena, si no vaig errat, de comerços locals. Vostès promocionen aquest comerç local gràcies a aquesta, o acompanyats amb aquesta associació. Què més es pot fer? O què estan fent i què més es pot fer?
1: És complexa el tema de comerç, perquè això no passa a Palafolls, passa a arreu, la venda per internet i sobretot les grans cadenes s'estan eliminant aquest petit comerç. Per això ens hem de sentir afortunats que aquí encara ens queda. Com que de moment nosaltres no hem notat tampoc cap davallada, tampoc no hem dedicat una política, és a dir, sí que acompanyem o anem de la mà amb l'Associació de Comerciants, que per cert han aconseguit més socis en els últims temps, i això s'ha de dir i s'ha de reconèixer la feina, i sí que és veritat que anem de la mà i es van fer iniciatives a campanyes, i animo a tots els comerços a ser socis d'aquesta associació.
0: I amb el mercat què fem?
1: Ai, el mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, és totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. Això sí que ho vull recalcar.
0: No per falta del mercat,
1: No, han estat per motius personals, jubilacions, i que no ha estat perquè no hi hagués negoci. I costa molt tenir nous paradistes, tot
0: ara
1: i que...
0: Ara quantes parades hi ha?
1: Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria.
0: Mitja dotzena, a grosso modo.
1: Sí, menys, jo diria que menys, però vaja, sí, mitja dotzena.
0: Clar, potser fa uns mesos que es va fer un intent de revitalitzar, que es va sectoritzar l'espai,
1: sí.
0: I que estava força ple, de fet.
1: Havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta, i de cop han anat passant coses... I és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé, i després no saps per què, bé, tot es gira. Sí que estem donant veus, hem intentat, ara fa poc hi va haver una nova parada de fruites i verdures, i intentem fer el que es pugui, però ajudar que els mercats també, no sé, que siguin mercats molt grans, que no és el nostre cas. Nosaltres no tindrem mai un mercat.
0: El fet que, per exemple, a Tordera tingui un mercat de importància, o
1: Santa
0: Susana,
1: el tenim al costat,
0: com pot ser que no coincideix en dia? Ja sé que tenim a punts al nostre voltant, però que Palafolls tingui només 4 parades.
1: Sí, però nosaltres tampoc no oferim els metres quadrats que poden oferir Tordera. Tordera, per començar,
0: és un casapar.
1: Sí, per començar, és tradicional, forma part, no, del seu ADN. Santa Susana, que tenen, on està ubicat, és un lloc on es pot oferir diferents, moltes parades, i a més, a prop també de la costa i del turisme. No és el cas de Palafolls.
0: Però el fet que hi hagi menys espai, vol dir menys parades, també és una oportunitat, perquè hi haurà menys, diguéssim, competència pels que hi vulguin venir.
1: Sí, però
0: no,
1: nosaltres no sabem el
0: que
1: passa.
0: Quin futur li espera, doncs, aquest mercat? Perquè si no continua venint gent, segurament hi haurà perdent.
1: L'esperança és la darrera cosa que es perd. Per tant, esperem no trobar-nos en la situació de que no hi hagi mercat. Però clar, això tampoc no depèn molt de nosaltres, vull dir que depèn també dels paradistes que vulguin venir. Evidentment, nosaltres les bases són bones, que no és ni el preu, que tampoc per posar parada. Per tant, creuarem els dits i que no es perdi el mercat.
0: Les botigues de la Fundació, abans vostè en parlava, són un eix principal del comerç local a Palafolls. De fet, sí, segurament desapareixessin les botigues del comerç a Palafolls, tindríem un problema en el comerç local. Veig que hi ha obres al carrer Major per preparar una altra botiga, no sé si les han de la Fundació també o no.
1: Sí, hi han coses. Per això,
0: vol dir que no m'ho pot dir, veig que la cara és
1: perquè,
0: que no pot dir.
1: Això li ha de preguntar a la Fundació. No, jo no sóc la responsable d'aquests locals, però ho deixaré així. Que hi ha,
0: em sembla,
1: coses.
0: Que sí que hi ha alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: I a nivell de participació, els palafollencs participen a la vida pública i política del nostre municipi o no?
1: En quin sentit? De participació ciutadana?
0: Sí.
1: Sempre que hem fet una pregunta, hem tingut resposta. També hi ha altres tipus de participació, que és a través del WhatsApp de l'alcalde. Vull dir que hem posat molts canals de comunicació perquè es puguin comunicar. També es fan les trobades amb l'alcalde, on també es pot anar presencialment a demanar o a felicitar o a dir.
0: Precisament les trobades amb l'alcalde no és que hi hagi molta gent.
1: No, per això vull dir que des de...
0: Per això li pregunto si la gent participa. No, si es posen els mecanismes per participar.
1: A veure, depèn de per quin canal, sí.
0: Quin és el que millor funciona?
1: Potser de participació, les enquestes, sobretot de festes, de Festa Major, del Fem Palafolls, aquestes són les que funcionen més. Després, és veritat que hi ha baixa participació amb altres maneres que tenen, i llavors fan servir altres vies, com són grups de Facebook, però que nosaltres no hem de per què tenir accés. És molt millor poder anar a una trobada amb l'alcalde o poder escriure directament a l'alcalde amb el mòbil, que no posar per una xarxa.
0: Aquest, el WhatsApp de l'alcalde, encara continua?
1: Sí, continua.
0: No?
1: Miri, no ho sé.
0: Perquè no ho expliquen.
1: Sincerament, no ho sé, perquè no anem... Fa temps que no parlem d'això, però és que jo també pensi que tan sols estic unes hores el dimarts i també em costa tenir tota la informació de tot.
0: Palafolls disposa d'una eina que és el Participa 311, que és aquesta eina que fa poc es va posar en marxa, que és com una espècie de canal en qual canalitzar precisament totes les participacions, no?
1: Sí.
0: Les enquestes que vostè deia de festes, etc. He consultat, ara mateix hi ha tres reglaments i una ordenança. No és gaire motivador per participar, això.
1: No, la veritat és que no. El que passa que nosaltres volem posar a l'abast aquelles persones que els interessi. Clar, això és veritat, que el que vostè diu són coses que t'han d'interessar i que has d'anar-les a buscar. Però donem veu també la ciutadania en aquestes, per això dic que
0: en aquestes, perquè és obligatori per llei, tant els reglaments i les ordenances és obligatori tenir una part de participació.
1: Està clar, però les posem aquí, les posem i no d'una altra manera.
0: La pregunta és per què no es posa a participar als actes de la Festa Major, m'invento, o per què no es posa a que la gent decideixi noms de carrers, és que no sé, que no...
1: No, perquè tampoc no tenim tants carrers ara, que... També hi ha una cosa que estem preparant, que pensem que serà que agradarà a la gent participar-hi, o que tindrem més participació, però com que encara no està acabada, però serà en breu, no en breu d'un mes, però sí que en breu sortirà una manera de participar, bueno, perdoni, un tema sobre el que participar, que en tot cas quan...
0: A veure si l'encerto. Fa uns mesos anunciava que la rotonda d'accés a Palafolls tindria una decoració que la triarien els mateixos palafollencs.
1: Doncs
0: ara com ara hi ha arbetes.
1: Continuem amb això.
0: Hi haurà per aquí?
1: Va per aquí, sí, sí. Sí, és veritat que hi ha arbetes que es cuiden, perquè no sé si era avui o ahir o demà.
0: Aquestes males herbes es cuiden?
1: No, que aniran a arreglar-ho, la jardineria. No, perquè ara també...
0: Pensava que deia que cuidaven aquestes...
1: Que cuiden la rotonda. També és absurd ara fer una actuació quan després se'n farà una altra, perquè això és malgastar diners.
0: Era aquesta l'iniciativa que vostè pensava, la que tenia en ment?
1: No.
0: No era aquesta, vaja. Però aquesta sí que es va dir que es faria, eh?
1: Es farà.
0: Doble consulta, primer per triar unes, si no recordo mai, unes temàtiques sobre com, de què ha d'anar aquesta rotonda d'entrada, i la segon, llavors, per presentar propostes.
1: Es farà, s'està dissenyant, i potser hi ha algun canvi, perquè clar, després quan et poses, no?, directament, però sí que es farà. Els palafollencs i palafollencs es podran triar.
0: Doncs a veure si encerto la segona. S'acaba la legislatura, és la segona d'Esquerra Republicana al capdavant del govern, i continuem sense tenir uns pressupostos participatius, que era una de les banderes d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició. Tenen la darrera oportunitat, abans de les eleccions, de tenir uns pressupostos participatius pel 2027. Va per aquí la cosa o no? Tampoc.
1: N'hem estat parlant. Hi ha una complexitat, que és veritat que llavors has de tenir aquests diners...
0: Sí, després no es pot fer
1: el pressupost,
0: coses...
1: No ha estat amb el pressupost perquè s'han prioritzat altres aspectes, és cert, i veurem l'any que ve a veure si és possible posar aquesta partida perquè es puguin fer els pressupostos participatius.
0: Sí, fins ara no hi ha hagut pressupostos participatius perquè no hi havia diners, per entendre's.
1: A veure, no és que no hi ha...
0: Diners per pressupostos
1: diners,
0: participatius.
1: Però, clar, però hi ha hagut prioritzacions que han passat per davant d'aquest tema.
0: Dèiem abans que s'estan fent les visites amb l'alcalde, que queden un parell, però hi ha molt poca participació. Què es deu? Perquè es tracten temes d'important vitància,
1: sí,
0: cadascun dels àmbits.
1: No sabem, perquè a més és en una hora, és a les 7 de la tarda, que a més estem molta estona, generalment fins a les 9 del vespre. Durant aquestes reunions les publicitem, si hi ha associacions de veïns ens posem en contacte perquè també facin propaganda i no aconseguim que vingui gent. I després quan venen fan aportacions molt interessants, i també una manera d'aportar al poble és que hi ha coses que no veiem tots, perquè tu no et mous per tot el poble cada dia, tothom. Llavors que els diferents veïns, que són més coneixedors del seu territori, ens poden fer moltes aportacions, i no sé per què la gent presencialment no opta per venir. No sé, igual és una mala política de comunicació, que també ens ho hem plantejat, eh?
0: Mm-hmm.
1: Però és que clar, és que no sabem. Hi ha una pregunta que es podria fer perquè participi la gent. Com hem de comunicar o què hem de fer? Perquè fem un cafè. Vull dir que fem cafè.
0: Sí, és la novetat d'aquest any.
1: I portem galetes. Allò que diem, vinga, va, que sigui una cosa més... Per tant, una pregunta a l'aire, què podem fer perquè la gent vingui a les trobades amb l'alcalde?
0: És una falta d'implicació de la ciutadania en els assumptes municipals o no?
1: No ho sé, jo tampoc no vull arriscar a fer aquesta valoració, perquè vull creure que hi ha diferents motius i cadascú té els seus. Per tant, no, jo no m'arrisco.
0: Ara fa uns dies, Ràdio Palafolls explicava que tenien en marxa l'oficina de turisme,
1: sí,
0: una nova oficina de turisme, un punt d'informació de turística a Palafolls, en aquest cas en el MIT. No és una oficina, diguéssim, com les que podem trobar a Malgrat o a Pineda, perquè tampoc no és el volum de turisme, però ara com ara, si no tinc mal entès, el que és bàsicament és un expositor que ofereix díptics sobre sortides, rutes, etc. Això és un punt d'informació turístic?
1: Sí, perquè trobes tota la informació que hi ha de la població editada per l'Ajuntament i sobre activitats que pots fer en el nostre poble, o conèixer el patrimoni o tenir... Que nosaltres una oficina d'informació al nostre poble no, de moment no té el volum com per tenir-la, perquè això significa tenir persones que hi treballen, i és també més despesa, perquè algú hi ha d'haver. Clar, vostè quan va pels diferents, per les diferents oficines d'informació de diferents pobles, hi ha un horari amb persones que estan allà dedicades, sí, dedicades a això, i no, i nosaltres no estem en aquest moment. L'oficina sí, perquè de turisme cada cop es fan més coses. Per exemple, cada any estem fent una ruta, i ara hi haurà el castell, que també això ens portarà altres activitats, i nosaltres hem pensat que això no fa mal. Tenim allà l'expositor, qui estigui interessat, interessada, va allà i pot, i hi ha plànol de Palafolls, i per què no?
0: No sé quin és el volum de turisme o turistes que van fins al centre de Palafolls, però potser no és més lògic posar-ho on van els turistes, que és a Mainland, i que tinguin aquella informació per si volen fer un pas més enllà, traspassar la rotonda i arribar al centre?
1: Miri, això és una proposta que havíem pensat i de parlar. El que passa que no ens dona ni la tècnica ni jo tenim tot el temps que necessitem per fer totes les iniciatives que voldríem fer. Sincera, li sóc molt sincera,
0: perquè just fa un any que es creava, un any i escaig que es creava aquesta regidoria de turisme al nostre municipi, fins ara estava inclosa dins de promoció econòmica,
1: sí.
0: Es va crear pròpiament la regidoria de turisme. Com ha anat aquest primer any? Què és el que han pogut fer?
1: Nosaltres estem contentes amb el que hem fet. Estem fent, cada any estem fent una ruta que té la seva, perquè s'ha de la ruta, s'ha de senyalitzar, fem un vídeo per poder anunciar a la població, que això no estava present a la nostra població, a no ser les de la Diputació, que sí que eren molt marcades. Creiem, hem optat per aquest, per ensenyar, no?, aquest patrimoni natural que tenim preciós, i també hi ha un patrimoni arquitectònic també a molts dels llocs, que també es poden veure coses patrimonials. I, no, i jo penso que en aquest sentit s'ha fet una bona feina, i estem fent això, rutes que comporten que la gent pugui venir a caminar, i aquest turisme més familiar, més a passar el dia aquí, que si venen a fer una ruta puguin quedar-se a dinar o en els nostres restaurants o per anar a un dels
0: nostres. I es fa una avaluació, precisament, doncs mira, aquesta ruta que hem creat aquest any, si no recordo malament, és la de Sant Genís?
1: Sant Genís vam fer, sí.
0: La de la Masia Can Givert, al voltant, veritat?
1: Sí, sí, fins a dalt per veure...
0: Existeix algun tipus de control o d'avaluació per dir, molt bé, aquesta ruta que hem creat ha suposat que hagin pogut venir més o menys 500 persones a fer la ruta, les quals 200 han quedat a dinar? Això existeix, algun tipus d'avaluació o control?
1: No, sincerament, no. No sé com. La veritat és que suposo que es pot fer d'alguna manera, però no, aquesta iniciativa ni se'ns ha passat pel cap.
0: Deia vostè fa un any que aquesta nova regidoria de turisme serviria per, entre altres, atreure subvencions i fer noves accions promocionals. Les accions promocionals són la ruta, aquestes rutes que vostè comentava. A nivell de subvencions, hem aconseguit atreure subvencions econòmiques o no?
1: Doncs li diré que al revés, que n'hem perdut una.
0: I això?
1: I no és que l'hagin perdut, no ens l'han concedit. I ens va saber molt greu, que vam demanar el per què. I el per què ens van dir que la resposta de la Diputació va ser que tenien moltes peticions i que no ens havia tocat.
0: Ah, però no és per qüestió de que haguem fet la regidoria de turisme? Que
1: no té res a veure, sinó que hi havien hagut moltes...
0: Vostès l'any passat tenien un pressupost previst a través de subvencions que aquest any no s'ha complert perquè aquesta ajuda ha desaparegut.
1: Efectivament, però no perquè nosaltres, no perquè no s'hagi fet bé la feina, perquè ens va sobtar molt. I com és que, a més, aquest any estem... Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
0: però la volem... Des del poble?
1: Des del poble. La volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no que pugem... Que tots hem fet camí, al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera ben feta.
0: I quin camí triaran? Ciutadella, es darrere el castell, per anar al trofeu...
1: No ho diré tot, vull dir, quan el dia que inaugurem aquesta ruta, la gent que vingui a aquesta ruta, la seva inauguració, i llavors sabrà per on passem.
0: S'inaugurarà al mateix temps que el castell es tornarà a posar en marxa cap a la tardor?
1: Sí, s'intentarà que sí. Després dels tempos ja sap vostè que hi ha coses que varien, però s'intentarà que sí. Per tant, clar, amb un any com aquest, que fèiem aquesta, vull dir, que dedicàvem aquesta ruta justament al castell, i aquest any no ens la donen. D'aquestes coses també inexplicables.
0: I érem aquests diners amb els que vostès comptaven posar senyalització, etcètera?
1: A veure, nosaltres comptem amb un pressupost, perquè clar, com que, com que una subvenció és veritat que no la tens segura mai, comptem amb un pressupost. El que passa? Que si rebem la subvenció, doncs aquest pressupost es pot dedicar a altres tot coses. Doncs aquest any el pressupost doncs es gastarà amb la ruta. Tampoc no parlem de molt, no parlem d'un milió d'euros.
0: Fa un any vostè en aquest programa, en els Ondes Intents, deia que el ganxet passava a ser una revista semestral, que sortiria dos cops l'any aproximadament. La darrera edició del ganxet és del juliol de l'any passat. Si hem de sortir un... anem una mica tard.
1: No, sí, anem una mica tard, però tot està justificat.
0: Què ha passat?
1: Hem tingut un canvi de tècnic. Hi havia una tècnica de comunicació, ara tenim una persona nova i clar, i s'ha hagut de posar al dia. I quan t'has de posar al dia tot, perquè tan sols tenim un tècnic de comunicació, a part de la ràdio, no es pot tenir. Sí que en breu sortirà.
0: En breu?
1: Sortirà el número en breu.
0: Maig, juny?
1: Esperem que sigui... Jo dic juny cap al tard. Per
0: juny
1: si,
0: profund.
1: Sí, per si de cas, perquè és això, és que els terminis a vegades tampoc...
0: Abans de Sant Joan.
1: No depenen, data, no depenen de nosaltres directament. Per tant,
0: però juny. La idea és la mateixa, eh? Dos números l'any.
1: Sí.
0: Dues publicacions del ganxet l'any.
1: Sí.
0: I el ganxet continua sent una revista en la qual s'informa una mica de les actuacions fetes fins llavors de l'Ajuntament. És un recull d'informació.
1: Sí, un recull d'informació amb reportatges i entrevistes que a vegades són de temes de Palafolls, que no sempre són de coses que s'han fet o han passat.
0: El que sí que s'ha fet, ho deia vostè l'any passat, que es posaria en marxa de nou l'agenda en paper, s'ha tornat a posar en marxa, aquesta sí que no falla, que a més hi ha hagut aquesta agenda en paper. Com ha anat aquesta experiència? Funciona?
1: Sí, perquè, és a dir, aquí sí que podem fer una avaluació, és molt més fàcil fer-la, perquè quan es retarda la gent la demana. És a dir, que si hem, per algun motiu, en comptes de sortir el dia 1, doncs surt el dia 4 o el dia 5, com ha passat aquest mes, em sembla que ha sortit més tard, la gent va a l'Ajuntament a demanar-la, va al MIT, els comerciants també ens diuen ai, que no ens porteu l'agenda, que hi ha gent que la demana, és a dir, que per tant sí que ha funcionat.
0: I com es distribueix aquesta agenda? On es pot trobar?
1: Aquesta agenda es pot trobar als equipaments propis que són de l'Ajuntament, com a l'Escola de Música i Dansa i a la Biblioteca i al propi Ajuntament, i després també es reparteixen entre els comerços de l'Associació de Comerciants.
0: I si tan important i vital és tenir, estar informat de les activitats que estan programades, no s'ha plantejat fer casa per casa?
1: No, perquè per fer casa per casa hauríem de pagar el servei. I per tant, nosaltres entenem que sí, vull dir, que hi ha molts llocs on anar-les a cercar. Si les persones estan interessades, no és tan difícil. Vull dir que tots anem a comprar o passem en algun moment.
0: Però la revista sí que serà casa per casa.
1: Sí, la revista sí, perquè la revista ja fa temps que nosaltres el ganxem, pensi vostè que té de vida, que té un any o dos.
0: És el número 12, el proper.
1: Sí, però...
0: El número 12 vol dir que almenys fa 5 anys.
1: No, 6. No, però dic l'agenda, perdoni.
0: Ah, la revista fa un any.
1: L'agenda fa un any.
0: Sí.
1: I la revista ja fa... Per
0: serà
1: això,
0: el número 12.
1: Ja serà el número 12. En aquell moment, quan es va crear, es va decidir així, i també la gent ja ha agafat l'hàbit de tenir-la a casa, i en canvi l'agenda, com que ja la vam fer fa un any, vam dir, no podem sobrecarregar econòmicament, i per tant... també teníem el pressupost que teníem, i per tant vam dir, la posem a l'abast de la població, però a llocs fixes.
0: Una de les eines més importants de comunicació que té l'Ajuntament, a banda de la ràdio, és la pàgina web, que s'ha posat o s'ha estrenat una nova pàgina web fa escassos dies.
1: Ens convenia perquè l'antiga pàgina web era, i ja no per consultar-la, que també, però a nivell intern, per nosaltres, pels tècnics, i a vegades he estat també remenant-la.
0: El mòdul de gestió era un desastre.
1: Uf, ni s'imagina, però és el que passa amb tot. Totes aquestes eines van quedar obsoletes i a més cada cop més ràpid. I per tant, celebrem... No ha estat fàcil perquè s'ha volgut abocar molta informació perquè la població tordera tingués tota la informació possible i no ha estat... I potser a hores ara encara hi ha alguna cosa, per tant, si detecten alguna cosa que és una errada, s'agrairà molt que ens ho diguin.
0: A nivell de és la seva primera experiència com a regidora, doncs ha estat involucrada amb la política local en diferents àmbits, però com a regidora és la primera primera vegada que vostè és regidor de l'Ajuntament de Palafolls. Què li ha semblat? Li està agradant l'experiència o no?
1: Home, és una experiència molt interessant. Realment, a veure, hi ha dues coses. Una és que quan coneixes l'Ajuntament per dins, mare meva, el que costa tot, ets molt conscient de que les coses triguin, perquè la burocràcia és un drama, sincerament, i que jo quan eren tan sols, quan estava fora, deia, i per què no fan això més ràpid, i per què es triga tant? I ara ho entenc perfectament. Intento explicar-ho als meus coneguts, perquè és veritat que quan no tens coneixement és molt fàcil dir que és que no estan fent res, i sí que s'està fent, però costa molt arribar. I l'altre, que era el que m'atreia més de la política municipal, que era poder fer coses pel meu poble i poder contribuir allò que... I això passa, per tant, he de dir que en aquest sentit ha estat el que jo m'esperava, de poder... Que som petit, que jo també, com que no tinc dedicació, jo faig petites cosetes, però a vegades fas petites coses que per tu, que te n'alegres, que són importants.
0: Si la venen a buscar per tornar a ser a llistes, a llocs importants el proper any, hi seria o no?
1: No ho sé, perquè tampoc no sé què faré d'aquí un any amb la meva vida personal i professional. Per tant, no, encara no he pres una decisió d'aquest tipus.
0: Ah, última. Ahir sabíem que Rosa García seria la cap de llista del PSC als propers eleccions municipals. Comença d'aquesta manera la cursa, és la primera, diguéssim, el primer pilot que es posa al capdavant d'un cotxe per anar a aquesta cursa de les eleccions. Qui conduirà el cotxe d'Esquerra Republicana?
1: Jo no puc dir, no puc respondre aquesta pregunta. No puc respondre aquesta pregunta.
0: Res. Doncs bé, intentarem investigar per una altra banda.
1: Intenti-ho amb algú altre.
0: Silvana Batllé, regidora de l'Ajuntament de Palafolls. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest programa és una repetició.
3: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
4: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
5: Molt bé, i tu, Lluís?
4: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
5: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
4: Moltes
5: lectures,
4: coses.
5: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
4: no
5: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
4: Home,
5: passada.
4: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
5: No caduca l'episodi. Per
4: no
5: tant,
4: caduca.
5: El podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
4: No.
5: Tenim feina en el
4: tenim
5: present.
4: Tenim feina
5: també.
4: En el present, exacte.
5: Molt
4: I en
5: bé.
4: El futur.
5: I en el futur.
4: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
5: Molt bé.
4: Doncs... Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
5: D'acord.
4: Llavors, no et dic més.
5: Val.
4: El títol ho diu tot, però no et dic més
5: no,
4: jo.
5: No, si us més, de moment.
4: De moment, i comencem, va.
5: Molt bé, doncs va, vinga.
4: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en xarxa, Fènix.
3: Comença el Col·lectius en xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
5: Exacte.
4: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
5: Totalment, no? Totalment, és per que ens hauríem de regir, en principi.
4: Quan es mira la realitat empírica, vale? Dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
5: D'acord.
4: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no?, i sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca. Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
5: El més important.
4: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
5: exacte,
4: no?
5: Sí, sí.
4: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
3: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
4: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectiu en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
5: 203, sí, sí.
4: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
6: Moltes
4: tal?
6: Gràcies.
5: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí,
4: no.
5: En els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
4: Exactament,
5: sí,
4: exactament.
6: I a més jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
5: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
4: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
6: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar, doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions, i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir: si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir: doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
5: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
6: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació, i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs, com per dir: vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també, doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra, de dir: som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
7: Molt bé. I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
6: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
7: A veure.
6: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com: vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
5: Clar.
6: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com: sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
5: Clar, yeah. Clar. Home, amb això que ens deies, segurament, no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres, doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
6: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses, doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona. O sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
5: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no? De tot això, eh?
7: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu, o estàs sentint a les grades?
6: Contra la que juguem.
5: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
7: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
5: Totalment, totalment.
7: Perquè,
5: totalment.
7: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
5: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no? Justament, és a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
6: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol, però per altra vegada és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
5: Clar,
7: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
6: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol, també perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30, llavors jo en aquell moment equips femenins, no?, quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies, i després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja doncs per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
5: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs la situació esportiva, no?, en termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs justament les persones trans doncs en aquesta representació esportiva, i parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
6: A veure, doncs jo ho visc com que és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi doncs potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
7: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
6: Sí, o sigui, al final és això, és, no estem parlant d'una problemàtica real perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
5: Total.
6: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
5: Clar.
6: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs 1,59 com jo. Però ningú parla de biologia.
5: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol, és a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets doncs que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
6: Sí, O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
8: Clar.
6: Però no ho fan.
8: No ho fan.
7: Clar, segons el que tu ens explicaves, no, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però

0: es permet i què no es permet en el, en, no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
1: Clar, clar, totalment.
2: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
0: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: però,
2: sí, sí.
0: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels, sí, nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antics, però que en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
0: Em sap greu.
2: Vull dir,
0: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense aquella persona tingui, no, la decisió de...
1: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
1: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
0: Sí, sí,
1: sí. Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
0: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí. No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
1: Vale.
0: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs que tampoc és,
2: clar,
0: no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de yeah, no, és d'anar a jugar amb un altre,
2: clar,
0: equip,
2: clar,
0: que no,
2: clar,
0: ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent, doncs, l'auge de l'extrema

0: dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
0: que viu a la vida,
1: obrera, no? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que l'ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
0: total.
1: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
0: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta, sí, i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir: ai, doncs si algun dia faig futbol serà aquí, i doncs està jugant i està supercontenta, no?
0: Això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se,
2: un espai segur, per fer comunitat,
0: sí,
2: no?
0: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
2: o vinga,
1: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
0: Potser no tant, no?
1: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
0: Vosaltres,
1: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada d'això,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però per exemple el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui evidentment sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
0: Clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
0: Clar, ja està.
1: Competir.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
1: A vosaltres.
0: Sí. Nosaltres, Lluís, marxem amb música.
2: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret a vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. El col·lectiu denuncia que les negociacions amb el Departament d'Educació estan embarrancades i reclamen més recursos per l'escola inclusiva i una reducció de la càrrega burocràtica. Aquesta és la primera d'una sèrie d'aturades previstes per finals de maig i durant tot el mes de juny.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres. Parlarem de la previsió meteorològica perquè s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 d'aquesta nit. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts amb episodis que poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i ratxes fortes de vent. Es recomana a la ciutadania extremar la prudència en la mobilitat, evitar aparcar vehicles en rieres i allunyar-se de lleres i passos subterranis. I també parlarem del lloguer perquè un total de 57 persones han tramitat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, serveis socials de l'Ajuntament ha registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 majors de 65. Els beneficiaris podran rebre una subvenció que oscil·la entre els 50 i els 200 euros mensuals, sempre que no superin els llindars d'ingressos i els preus de lloguer fixats.

El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. S'han obert ja les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa, limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases: formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, un mentoratge personalitzat entre setembre i novembre per treballar l'estratègia de cada negoci. La participació és gratuïta i les sol·licituds es poden fer ja a través del web del Consell Comarcal. I també avui parlarem de l'Hospital de Calella, que ha realitzat la primera intervenció amb cirurgia robòtica. El centre hospitalari ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Almaresme i la Selva. El projecte és fruit d'una compra conjunta entre 5 consorcis sanitaris per optimitzar recursos i compartir coneixement.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda les nuvolades taparan ràpidament el cel i en general tindrem un dia ennuvolat a tota la comarca. Entre mitja tarda i al vespre s'esperen precipitacions en forma de tempestes que afectaran a tota la comarca i seran de forta intensitat i localment molt abundants. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 10 als 16 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls avui també s'esperen xàfecs amb tempestes i temperatures que baixen, les mínimes fins als 22 graus i les màximes fins als 22 graus i les mínimes fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de la vaga. I és que avui hi ha hagut un seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius del nostre municipi. El sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres de Palafolls, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, han exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims, i és que per al nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumne no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima, amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, amb arrencades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professionals. A més de les millores salarials, el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que faci la professió més atractiva, ja que els informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes per finals de maig i durant el mes de juny en tot el territori català. I també hem de parlar de medi ambient, sobretot de la previsió meteorològica, perquè s'ha activat el pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a la nostra comarca. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat. Ho ha fet davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona especialment entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant especialment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així també com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials d'emergències. També es demana evitar aparcar els vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius i rieres i zones negades, ni a peu ni en vehicle. També allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses. Canviem de qüestió per parlar de lloguer, perquè 57 persones de Palafolls entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per aquests ajuts. Segons dades de serveis socials de l'Ajuntament, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot accedir als 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i als 450 euros mensuals si es tracta del lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o membres amb discapacitat, el límit de lloguer s'amplia fins als 1.100. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació de la seva subvenció. I en clau comarcal, el Consell Comarcal del Maresme impulsa la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte per ajudar joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència en el sector. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa estarà adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el juny, centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble del Maresme. La selecció dels 20 projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible al web del Consell Comarcal. I abans de conèixer la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, un dia com avui, hem de marxar cap a Calella, on l'hospital s'ha estrenat a la cirurgia robòtica amb una intervenció d'urologia pionera. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica, que va tenir lloc a finals d'abril a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el centre calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de la tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives pels pacients. En aquest sentit, el doctor Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, ha valorat molt positivament l'experiència, destacant l'autonomia i el control que ofereix aquest nou sistema.
1: Bueno, la cirurgia ha anat realment molt bé, és un cas on el robot realment ens aporta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió, dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos, i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, amb la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
0: Aquesta incorporació tecnològica no només suposa un avenç tècnic, sinó també una millora a l'accés a la salut pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva. La directora assistencial de la corporació, Sònia Pérez, ha subratllat la importància de descentralitzar aquests serveis que són d'altra complexitat.
2: Per la corporació és un pas endavant, molt important, perquè, home, perquè d'alguna manera estem apropant el servei de la cirurgia robòtica a la nostra població de referència. Fins ara, aquesta parcel·la l'ocupaven pràcticament els hospitals de tercer nivell, com són doncs, els grans hospitals, no? I els hospitals de proximitat, com som els comarcals, no podien accedir a aquesta tecnologia. Amb la qual ara els nostres pacients i usuaris es poden beneficiar d'aquesta cirurgia robòtica en primera persona apropant aquest servei a la nostra població. Bàsicament això considerem que és un tema d'equitat també a nivell de territori, equitat territorial, no? Que sempre diem que visquis on visquis, doncs, podran tenir aquesta cirurgia robòtica que és molt i molt important.
0: Amb aquesta intervenció, l'Hospital de Calella se situa al màxim nivell que altres centres hospitalaris de referència, avançant cap a un model d'atenció més innovador i eficient. La implantació d'aquesta tecnologia ha estat gràcies a un projecte de compra conjunta impulsat per 5 consorcis sanitaris. El Consorci Hospitalari de Vic, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Sanitari de Terrassa, el Sanitari del Maresme i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquesta aliança, segons han detallat des de la corporació, reforça un model de col·laboració entre hospitals orientat a optimitzar recursos, compartir coneixement i millorar l'accés dels pacients a la cirurgia robòtica.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere. L'any passat, el 2025, parlàvem dels pisos de protecció oficial perquè començaven a prendre forma. Des d'aquell dia, les màquines que treballen en la construcció dels 29 habitatges de protecció oficial estaven ja col·locant els mòduls prefabricats que havien d'acabar conformant els dos blocs d'habitatges públics. Feia mesos que aquests mòduls s'estaven fabricant a Osona i, en aquell moment, havia deixat ja de ploure i va ser quan es va poder estabilitzar els terrenys. Va ser hora, llavors, d'anar situant-los al seu lloc definitiu. Segons va explicar l'alcalde, en poc temps acabaria la instal·lació d'aquestes grans peces que conformarien l'esquelet dels pisos, mentre que paral·lelament es treballarien els interiors per instal·lar el cablejat i tots els serveis. El 2021, 200 persones aprofitaven el final de l'estat d'alarma per sortir al carrer de matinada. A les 12 de la nit d'aquell dia, d'aquella l'estat d'alarma i amb ell l'obligat compliment del toc de queda nocturn. Aquest fet el van aprofitar molts palafollencs per sortir de casa. No hi havia res a fer ni res obert al poble, però la policia va comptar unes 200 persones que, respectant en la majoria de casos les distàncies de seguretat i l'obligatorietat de portar mascareta, van aprofitar per donar una volta nocturna després de mig any sense poder-ho fer. Però no tothom va seguir les normes. De fer la policia va tenir molta feina aquell cap de setmana i va aixecar una trentena d'actes. Hi havia sancions per conduir begut, per no portar la mascareta en via pública, però la meitat d'aquestes sancions es van aixecar joves del nostre poble per fer botellots i veure la via pública. I el 2016, fa ja 10 anys, el Banc Dolent llançava una campanya per vendre pisos a Blanes, Lloret, Pineda i Calella. La Sareb, la societat gestora dels actius immobiliaris tòxics dels bancs i coneguda popularment com a Banc Dolent, va engegar la segona edició de la campanya Tu Casa a Toda Costa, amb l'objectiu de vendre pisos i residències unifamiliars a municipis costaners. Al nostre voltant, el Banc Dolent havia posat a la venda immobles a Blanes, Lloret, Pineda i Calella en aquesta campanya d'abast estatal. La missió era aprofitar l'augment de l'activitat del mercat de segona residència durant aquelles dates per col·locar part dels actius dels bancs i caixes rescatats que gestiona des de la seva creació l'any 2012. Aquella setmana, per exemple, la Sareb tenia ofertada a la seva pàgina web un pis en bon estat de dues habitacions, bany, cuina equipada i parquet per 78.600 euros en un barri residencial de Blanes, entre altres pisos que també tenia publicats.

0: És moment de connectar, com sempre, amb en Jordi Prats-Savalls per veure quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui us vull parlar de la ruta per Palafolls que organitza el Consell d'Infants del nostre municipi. Serà una visita guiada que faran dissabte al matí, al punt de 11:45 del matí. De fet, les inscripcions encara continuen obertes. Es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 11:45 del matí, a la plaça Major.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra, ara mateix el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel que queda de jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
2: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme a uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat d'aquest temps de maig típicament primer veral que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornarà a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
0: Moltes gràcies, Quim.

com sempre, finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya, amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret de vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. També hem parlat d'emergències perquè Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències per inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 de la nit d'avui. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hem parlat també del lloguer i és que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els serveis socials de l'Ajuntament han registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 a majors de 65 anys. En plana comarcal s'han obert les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a persones menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa està limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases: formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, mentoratge personalitzat. I l'Hospital de Calella ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu consultar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I hem obert també un nou canal de WhatsApp. Per tant, tothom qui estigui interessat també s'hi pot apuntar, ens pot buscar i allà tindrà totes les notícies. Com sempre, nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més, un dimarts més, ja ho tenim tot a punt per coincidir amb vosaltres amb una agenda a la mà, és a dir, amb totes aquelles activitats culturals que es fan a Palafolls i Rodalies. Us les expliquem totes dins la xarxa cultural, però avui, i com cada dimarts, també entrem a la cuina, ens arremanguem, ens posem el davantal i obrim fogons, perquè avui, amb la Marina Martí, la nostra nutricionista de capçalera, parlarem d'àpats freds. Ens ho explicarà en una estoneta, perquè avui també rebrem a l'Oriol Contreras, que és qui porta l'oficina d'atenció al consumidor del nostre municipi, per destacar també temes interessants sobre el món del consum, avui el malbaratament alimentari. Tot plegat en aquests 30 minuts, 30 i pocs minuts, que passarem parlant de cultura a Ràdio Palafolls. Nosaltres ja ho tenim tot a punt, esperant que vosaltres també. Benvinguts, benvingudes. Comença el Palafolls en xarxa xarxa del 12 de maig. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: I comença, com ja ve sent tradició, amb les activitats dins la xarxa cultural. El nostre punt d'inici d'aquesta ruta d'activitats és Palafolls, destacant, per exemple, que aquest divendres arriba una nova edició del Fem un Glob, una de les propostes ja tradicionals per aquests dies del mes de maig de l'entitat Glob de Bosch i que es fa al local jove de Can Batlle. De fet, aquesta setmana ja us podrem oferir una entrevista amb els seus components per parlar d'aquesta proposta, que començarà divendres a 8:15 del vespre amb un taller de còctels per al qual es necessita una inscripció prèvia a aquests dies. A 8:45 del vespre hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Després, sopar popular amb servei de barra, els tiquets també disponibles aquests dies. I després hi haurà concert en acústic i jam session, una proposta que trobeu detallada a través del seu Instagram Glob de Bosch Aplec. Al marge d'això, parlem també de la quarta finestra perquè continuen els espectacles de fi i de curs del grup d'adults. Recordem que n'hi havia dos, la setmana passada ja vam poder veure el primer espectacle, doncs ara tenim Truita de Família. Serà aquest pròxim divendres, al punt de 8:45 del vespre a Can Florenci. Les entrades, els tiquets per entrar disponibles a través del link que trobareu a la bio del seu Instagram. Del cap de setmana destacarem exhibició del Club Muay Thai Palafolls. Això serà dissabte al matí, a partir de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet. Igual que dissabte, tenim una proposta ben interessant. La visita guiada per Palafolls que ofereix el Consell d'Infants del nostre municipi. Les inscripcions encara es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. I el dissabte, el punt de trobada serà 10:45 del matí a la plaça Major. Per dissabte encara una proposta més, i és que dins el cicle Escena 9 tindrem espectacle musical Tenderete en el Azul, una proposta que es farà a partir de les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls, amb entrades lliures i amb aforament limitat. Una altra proposta de teatre són els sorbets de teatre que els grups infantil i juvenil de la quarta finestra ofereixen el pròxim diumenge, a partir de les 6 de la tarda, també al Teatre de Palafolls. Seguim avançant, deixem el nostre municipi i anem ara fins a Malgrat de Mar. Primer, el que farem és visitar la Biblioteca Malgratenca per destacar Club de Lectura Juvenil de cara al pròxim 14 de maig. Això serà a partir de les 6 de la tarda. A part, també, per al 16 de maig hi haurà ioga per la salut a l'Arxiu Municipal. Això serà al punt de 9:15 del matí. I encara una proposta més, i és que dissabte tindrem la jornada solidària a Can Campassol amb diferents entitats que hi col·laboren des de les 11 del matí amb diferents propostes, com una cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les peixateries velles. Mitja hora més tard hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau, a 12:15 espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a 1 del migdia el vermut solidari, amb la venda d'etiquets, en aquest cas a l'estanc de la Barretina, a la llibreria Montal i a la fleca Joan Garriga, amb un preu de 6 euros. I a 5 de la tarda, desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduïda per la Teresa Gelpí. A part, aquests dies, durant tot tot el dia, de fet, es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de Fundipau. Seguim avançant perquè de Malgrat de Mar també destacarem una proposta més, en aquest cas per diumenge, dins el Centre Cultural Anime Club del Cineclub Garbí, presentant Millennium Actress. Serà a partir de 2:15 de la tarda i, com sempre, les entrades abans de l'inici de la projecció. Anem ara fins al municipi de Pineda de Mar. El pròxim dijous tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou. La unió d'un trencaclosques a càrrec de l'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. Una proposta per nens i nenes a partir de 4 anys, amb inscripció prèvia gratuïta a la mateixa Biblioteca de Poblenou, ja que les places són limitades. La cita a 6:15 de la tarda a la mateixa biblioteca. Anem ara fins a Calella, repassem també una miqueta aquesta agenda cultural. Avui, per exemple, a partir de 6:00 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça hi tenim una xerrada sobre alimentació i càncer a càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. De cara a demà dimecres, doncs, recuperem també les conferències de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Demà, a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart, la conferència és un monogràfic amb la seva segona sessió, El coronament del modernisme català, a càrrec de Francesc Fontbona de Vallescà, que és doctor en història moderna, especialitzat en l'edat contemporània. I de cara a dijous, com sempre, al matí, les tertúlies en català a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, al punt de 10:00 del matí. Deixem Calella, girem plana i parlem de les propostes al municipi de Tordera. Demà passat, dijous, hi ha una nova edició de l'Eduquem en Família a la Biblioteca Tordarenca. En aquest cas, es tractarà sobre l'acompanyament a l'educació sexual. La cita, a partir de 6:15 de la tarda, tot i que la benvinguda es farà a 5:00 de la tarda. Per poder-hi participar, podeu omplir el formulari d'inscripció que trobareu a la mateixa agenda tordarenca dins el web municipal. I el dissabte, presentació del llibre Autisme, un canvi en la mirada de Marta Caupena, una activitat oberta sense inscripció que es farà a 11:00 del matí dissabte a la Biblioteca de Tordera. Acabem i ho fem parlant de les diferents activitats també al municipi veí de Blanes. Per exemple, demà es celebra a la Ciutat Esportiva la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport entre 9:00 del matí i 4:00 de la tarda. Dijous també tindrem cita amb el cicle Gaudí de Cinema projectant la pel·lícula Cirat al Teatre de Blanes. Això serà a partir de 8:00 del vespre. I el divendres, dansa a les escoles en la finalització de la seva 9a edició a partir de 10:00 del matí fins a 12:45 del migdia al Passeig de Mar, organitzat per l'Esbar d'en Saire, Joaquim Ruïra i les diferents escoles que hi participen. Així acabem aquesta xarxa cultural d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, deixem pas ja a les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Deixem les activitats culturals a una banda i, vaja, no cal ser gaire llest, diguem-ho així, per mirar per la finestra i veure que el bon temps ja ha arribat i que ja tenim aquí la primavera. Ve més de gust, per exemple, al marge de les barbacoes, deixem-la al marge, doncs de menjar plats saludables a l'aire lliure. Per tant, avui volem parlar de plats freds amb la nostra nutricionista de capçalera, és la Marina Martí, la tenim al telèfon. Marina, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Destacàvem, un títol curt i ben entenedor. Plats freds avui,
3: Sí, perquè ara ja comencen a venir de gust, no? I he pensat que seria interessant compartir receptes una mica menys elaborades, no? I que d'aquelles que són fàcils de preparar, que no alteren pràcticament o gens l'aliment i que respecten el seu estat natural, alhora, doncs, tenen un sabor espectacular perquè realment el concentres molt més i són fàcils, no? Allò que dius, no t'has de trencar el cap, però menges bé, ràpid i sa. I a mi, en aquest sentit, les amanides m'encanten, no? Però jo sempre dic que hi ha vida més enllà de l'enciam, el tomàquet i la ceba tendra amb la llauna de tonyina,
2: No, la veritat és que ve molt, molt de gust i sempre en aquells moments també poder que anem una miqueta més ràpid del que és habitual i que, vaja, per fer, no tenim gaire temps, per fer menjar, ara ve molt de gust i és temps d'amanida, sens dubte, i més en producte de la terra nostra i nostra pròpia, d'aquí al Maresme, fins i tot que hi ha molta gent que té un hort i, escolta, aprofita per
3: Exacte.
2: Recollir les seves hortalisses, no?
3: Sí, i a partir d'aquí, jo sempre dic, va, una base de fulla, i dins de la fulla podem variar ja el tipus d'enciam, no? Des del terroure, el francès, l'isabel, o si no també ens en podem endur una endívia, que recordeu que és superdiurètica, o un canonge, o una ruca, o un espinac o una bleda, que també es poden menjar en format amanida i que no tenen res a veure amb la seva versió bullida. Mm-hmm. O l'escarola, no? La típica xatonada que ara la tenim de temporada, i com una mica de bacallà esqueixat, anxova, pebrot escalivat i ceba tendra i unes olivetes, tenim un plat en un moment boníssim.
2: Marina, amb el que ara mateix m'estaves explicant, estava imaginant, perquè un quan parla d'amanida pensa en verd, òbviament, sens dubte. Però jo crec que aquest és un mite que poder també cal trencar, no? És a dir, una amanida no ha de ser sosa, no sé com dir-ho, no? Només en verd. No. Jo crec que pot portar molts de colors i podem posar, a mi m'encanta amb el formatge de cabra, per exemple, i podem posar fruits secs i podem fins i tot innovar, eh? Jo he vist amanides de tots colors i per tots els gustos, sense
3: Exacte. La base sempre hi ha d'haver-hi algo vegetal, de fulla, que dic jo. Després incorporem els colors, que hauríem d'escollir mínim dos dels que nombraré ara. Aquí pot ser pastanaga, pot ser pebrot cru o escalivat. Podem posar ceba tendra, raves, col lombarda, xampinyons de llauna, per exemple, carxofes també de llauna, tomàquet d'amanida de Montserrat, o el típic cirerol o xerri, com li vulgueu anomenar. Espàrrec o palmito o margalló en català. Per donar un tipus de sabor també combinen molt bé tot el tema dels encurtits, els allets envinagrats, les alcaparres, els cogombrets, que això recordeu que facilita molt la digestió i a l'amanida li dona un toc així suau. Val? I un cop hem escollit un mínim d'aquests dos productes vegetals que donaran alegria i color a l'amanida, ens aniríem a la part proteica que deies tu. I aquí podem escollir des d'un grapat de fruits secs, que ja sabeu que podeu variar des de les anous, a les pipes de carbassa o de girassol, podeu posar-hi ametlla, avellanes, festucs pelats, que aquí també podeu variar, o en format llavors, que llavors estaríeu enriquint amb molts d'omegas, vale? En l'esllí, els cànyam, el sèsam, que llavors enriquiríeu amb calci, val? O les flors, les llavors d'amapola, que també combinen molt bé. O hi ha la part animal, que ens anirien a les llaunes, que pot ser des de la tonyina, la cavalla, el salmó, que ja és en llauna, també hi ha la seva versió enfumat, ou dur, podríeu posar-hi pollastre filetejat, podríeu combinar-hi anxoves, formatge fresc,
2: que
3: seria
2: sí.
3: Una terrina d'aquestes de 100 grams, o el de cabra, que deies tu, però llavors recordeu que té més greix, llavors amb uns 20-30 grams en tindríem suficient.
2: Compte no passar-nos...
3: És
2: que estava pensant fins i tot, jo, de les meves preferides, per exemple, entre la meva llista d'amanides preferides, i tinc amanida de llenties, que també s'hi pot posar llegums, per
3: també,
2: exemple.
3: També, ara hem parlat de la part vegetal, hem anat a la part proteica, que aquí també en podríem escollir dos productes, i després ens aniríem a la part energètica, que serien els carbohidrats. Val? A partir d'aquí jo sempre dic, doncs a l'hora de dinar en podem agafar uns 60-70 grams, i si som homes, doncs entre 80 i 100, i en funció de l'activitat física que fem, i a la nit jo agafaria una mica menys, uns 40-50 grams, si som dones, i uns 60-70 grams si som homes, i depèn si l'endemà anem a córrer o... Això variarà, eh? Sabeu que sempre aquí donem consells en general. Llavors, a partir d'aquí podeu combinar des de la llegum que deies tu, la llentia, el cigró, els pèsols, la llegum que vulgueu, a la quinoa, l'arròs, el blat de moro, la pasta, quin me deixo, l'arròs, o inclús una mica de crostonets de pa torrat, que també combinen bé. I tindríem una super amanida.
2: Imagineu-vos totes les varietats que hi ha. Marina, no vull que se'ns mengi el temps, perquè quan parlem de plats freds, òbviament, hem de parlar del plat estrella, que és l'amanida, fàcil i ràpid i amb totes les variants que hem pogut destacar en aquests minuts, però també, per exemple, podem parlar de gazpacho, podem parlar, ara parlaves de cingrons, se m'ha acudit, per exemple, l'humus. Hi ha moltes opcions de plats freds i que tampoc són gaire costosos de fer.
3: No, el que passa que recordeu que el gazpacho, d'una manera de que ens assimés, jo sempre dic, està molt bé, el podeu comprar en format ja fet,
2: sí,
3: val? Que és, recordeu que és un dels processats bons, o el podeu fer vosaltres. Però en comptes de veure-vos-el directament, sempre va molt bé que hi talleu les verduretes, perquè el fet de mastegar us estarà saciant i emplenant molt més que no sé que si us beveu el vas i ja està.
2: Per tant, el que confirmes, diguéssim, o el que tu recomanes, que no em sortia la paraula, Marina, és això, no? Perquè ens saci una miqueta més el fet d'anar mastegant, no?, els diferents aliments, les verduretes que trobem.
3: I l'humus, recordeu, que és un carbohidrat, que clar, si ho ajuntem amb bastonets de pa o de blat de moro, els típics triangles, estem combinant dos carbohidrats. L'ideal seria que ho combinéssim amb bastonets de verdura, de pebrot verd, de pebrot vermell, de pastanaga, també hi combina molt bé l'àpid, val? O el cogombre.
2: De fet, t'haig de dir, Marina, que des de...
3: Perquè si no, estaríem fent dos fonts de carbohidrats.
2: Des que parlo amb tu, és un hàbit que he canviat, eh? Això ja ens ho havies dit alguna vegada. Jo sóc un fanàtic de l'humus, el fem a casa també, però sempre és allò, vaja, no direm marques, no? Però allò, patatetes per anar dipejant, que se n'hi diu, i anar menjant.
3: Doncs no.
2: Des que la Marina m'ho va dir...
3: Molt bé, Jordi, que
2: bastonets...
3: l'hagis canviat. Millor amb bastonets de verdures.
2: Mm-hmm.
3: L'endívia també hi suca molt bé, i recordeu que també hi ha la versió amb guacamole. El guacamole també és una altra cosa que podeu fer, i podeu sucar-hi amb totes les varietats que hem dit de verdures.
2: Mm-hmm. Marina, ara jo no sé si podríem concretar amb aquesta pregunta, però deixa'm dir-te, quina diferència hi hauria entre el plat fred a dinar i el plat fred a sopar? Em refereixo a, no sé si hauríem de variar quantitats, una miqueta crec que ja ens ho has dit per sobre, eh? Quantitats, combinacions, perquè clar, després de sopar, en principi, el que fem és anar a dormir, per tant hauríem de buscar un tipus de quantitat o de plat que ens permeti també i que no sigui molt pesant, no? Hi hauria diferència entre aquests dos temps?
3: Sí, jo normalment, per exemple, segons quina fulla és més indigesta, l'enciama recomana més el migdia i a la nit es recomana més l'endívia, el canonge, els capdells de tudela, perquè són més digestius. A vegades l'enciam amb bastanta gent li infla. Val? En canvi, si agafem aquesta versió de fulla, és molt més digestiva. Vale? Llavors, a l'hora de dinar també, com he dit, la proporció de carbohidrats seria una mica més elevada que a l'hora de sopar, però tot depèn, eh? Hi ha gent que, per exemple, ara que comença a allargar-se el dia al dematí i que surt el sol abans, se'n va a córrer a primera hora. Si sabeu que heu d'anar a córrer o estareu a les 7 fent esport, una classe de spinning o el que sigui,
2: mm-hmm,
3: doncs sí que haureu de tenir les reserves de glucogen hepàtic a tope, con lo qual aquí sí que us podríeu permetre una ració una mica més elevada de carbohidrats.
2: Hauríem de tenir en
3: tot
2: compte.
3: Depèn.
2: Exacte.
3: Si després una jornada intensiva d'estar asseguts davant de l'ordinador, una ració més petitona us anirà més bé.
2: No, a vegades ens sol passar, no?, que com que pensem que és amanida i que no ens saciarà o que és un menjar saludable, etc, parlem de vista també diferents consells que també hem anat repetint aquí dimarts rere dimarts i que sembla que no els hi hem de fer cas perquè estem menjant, doncs això, no?, una cosa que sembla que no ens ha d'engreixar. I aquí també hauríem
3: exacte
2: de tenir en compte tots aquests,
3: sí,
2: consells.
3: Que sigui bo, no? No vol dir que no ens engreixi, no? Aquí un altre tema, l'alvocat, eh? Hi ha molta gent que tendeix a abusar bastant de l'alvocat. L'alvocat, recordeu que és un greix bo, però no deixa de tenir una aportació calòrica alta. Per
2: mm-hmm
3: tant, no és un aliment que us pugueu menjar un alvocat sencer.
2: Mm-hmm.
3: La proporció, sempre dic, un quart.
2: Doncs anar amb compte tots aquests consells.
3: I després no el combineu amb un altre aliment molt ric, el greix, no? No, si el combineu amb un peix blau, com un pot ser un salmó fumat o una tonyina, ojo també les quantitats, i després ojo també amb l'oli d'oliva, que és un altre aliment que solem posar després a les amanides.
2: Tota la seva justa mesura és un dels consells que no para de repetir-nos, com deien cada setmana la Marina, i del qual hem de prendre molt bona nota. Se'ns ha acabat el temps, Marina, si et sembla, dimarts que ve reprenem la secció de nutrició. Moltes gràcies.
3: A vosaltres, Jordi, un plaer, com...
2: Ja sabeu que un cop al mes, de fet un dimarts al mes, ens agrada parlar de consum al nostre programa i ho fem, com sempre, amb qui porta l'oficina d'atenció al consumidor. El nostre municipi és l'Oriol Contreras. Oriol, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda a tothom.
2: Gràcies de nou, un mes més per ser amb nosaltres, avui per parlar, a veure si diem bé, del malbaratament alimentari.
4: Correcte. No, la paraula no és tècnicament no és molt senzilla i a part de no ser la paraula en si ja molt, molt senzilla de pronunciar, és complexa en quant al contingut. El malbaratament alimentari és complex en quant al contingut, té ja una tradició de molts anys en la qual la normativa, la legislació està molt a sobre i ara explicarem en què consisteix i quines solucions hi ha, però ja et dic que si tu comences a llegir i entendre una miqueta per què s'intenta evitar aquest malbaratament, doncs te dones compte que és complexa i no és fàcil.
2: Des del punt de vista de consum, quin és l'objectiu o com es tracta el malbaratament alimentari?
4: Clar, com sempre, en els països llatins, les normes i les sancions és el que funciona, no?, perquè puguem tirar endavant amb certs objectius, no? Aquí hi ha sancions i aquí hi ha normes. Per què? Per evitar, evidentment, com diu la paraula, aquest malbaratament, és a dir, que els aliments s'hagin de tirar, s'hagin de llançar, no es puguin reutilitzar perquè sobren, doncs perquè s'han fet malbé, perquè han caducat, després parlem de la caducitat, perquè, bueno, tots tenim la imatge del restaurant, doncs amb els plats que sobren i se'n van, no? O en un hotel, els esmorzars aquells copiosos, on també aquell menjar es llença, o es llençava, no? El que s'ha d'evitar és això, no? Llençar-lo, s'ha d'evitar produir més del que toca. És un tema més de consciència, però també un tema de normativa, doncs perquè, bueno, igual que amb el medi ambient, ens hi hem de posar des de la base.
2: I entenc que aquí hi ha diferències, també des del punt de vista de consum, entre el que diu la legislació catalana i l'espanyola. Si ens fixem, per exemple, en la catalana, per on podríem començar, Oriol?
4: A veure, et diria que la diferència simplement és que una té més anys que l'altra. Una és l'espanyola, molt recent, i que, a més, implica tot el territori, i aquí, que som bastant pioners amb molta normativa, sobretot de temes de consum, doncs és de l'any 2020. La idea ve a ser la mateixa. El que s'intenta és que tant des del món de les empreses com de l'administració pública, les entitats socials i els propis consumidors, evitem al màxim, mai serà el 100%, aquest malbaratament. Insisteixo, diferències poques, el camí ja el va adreçar, ja el va començar a escriure aquesta normativa catalana, que tant la catalana com l'espanyola tenen sancions, però la catalana al territori català i l'espanyola per la resta del territori. Però pràcticament els objectius són els mateixos.
2: Fixem-nos, doncs, amb la catalana, entrem en matèria, doncs, com lluitem contra el malbaratament alimentari.
4: L'objectiu principal, si llegeixes la normativa, per exemple la catalana, és evitar, diuen, el 50% el malbaratament per càpita. És a dir, que el que les famílies a casa nostra evitem de llançar com a mínim el 50% del que ja llancem ara. O sigui que se suposa, i està estudiat evidentment, que llancem coses, sinó que cadascú reflexioni a casa seva si no llança alimentació. Jo sóc exageradament purista amb això i a casa pràcticament no llancem més que el plàstic, que ojalà vingués sense plàstic, molts aliments. No, jo a casa no llenço res, ho he de dir, em tenen, no?, com un puntal en aquestes situacions.
2: Tot
4: situacions.
2: I això, em dius, i aquí entraríem en un altre problema, que segurament moltes empreses, els envasats, no?, per exemple, tu em dius el plàstic, durant molt de temps, no sé si ara tant, es portava molt

0: més encara més malbaratament en quantitats i en tones, que són els hotels, els restaurants, en les
1: empreses.
0: Els que
1: compren a l'engròs, no? Entenc.
0: Correcte. I aquí sí que es posen a normatives de no d'evitar aquest tant per cent de malbaratament, doncs com? Doncs reutilitzant, fent donacions a entitats d'aquell menjar que queda. Ara hi ha una aplicació de fa uns anyets, però que molta gent no coneix, per exemple, que es diu Too Good To Go. No sé si l'has sentit a parlar mai.
1: No, no em sona.
0: Jo la tinc, evidentment, la tinc, perquè estic en el meu lloc, però és una aplicació en la qual empreses d'alimentació del teu voltant, tu vas localitzant on estàs i vas buscant què hi ha en el teu voltant, hi haurà més a les ciutats grans i menys a les ciutats petites, supermercats, etc. Posen a disposició dels clients aquells productes que estan a punt de caducar o que caduquen a l'endemà o a la data de consumir preferentment, que ja sabem que és diferent, i si no ho torno a explicar, no? I t'ho posen un preu, una tercera part del que costaria el valor de mercat. Llavors surt a l'aplicació, tu mires si en aquell supermercat hi ha 2-3 paquets d'aquest tipus, pagues els 3 euros, per exemple, en un moment val 2,99, d'un producte que podria valdre 13 o 15 euros. Vas allà, dones la bosseta amb 6-7 coses.
1: L'has d'anar a buscar, eh? Has d'anar al supermercat en qüestió per anar-lo.
0: Però també ja està inventat perquè t'ho portin. És com tot ja s'inventa.
1: Clar, aquí t'anava a fer d'advocat del diable, eh? Una miqueta. Això per ciutats grans com Barcelona o Girona està molt bé. Però per aquí, Palafolls, per exemple, ho veig una miqueta més complicat. Més que res perquè no hi ha tants supermercats o tantes opcions, eh?
0: Evidentment, però els que hi són s'hi poden apuntar. Jo que soc de Vilassar de Mar, hi ha com 5 o 6 establiments a Vilassar, des de fleques, verdoleries, i després
1: grans supermercats també. Per tant, pel petit comerç també serveix, eh? No estem parlant només de grans superfícies.
0: Jo, per exemple, doncs, ho faig molt en el Sorli, ho faig molt en el Condis, dic marques perquè són les que estan al Too Good To Go, que es poden visitar, però, per exemple, a Vilassar de Mar tinc la verdoleria de sota, que també ho fa. I llavors et donen aquelles peces una mica més tocades. Allò que potser dirien, ho hem de llançar. Pues llavors, en comptes de llançar-ho, que també es pot donar a entitats, però a vegades costa més organitzar el dia a dia, perquè això del Too Good To Go, per exemple, és diari, no? Pues tu vas allà, et dona una bossa de peres, de pomes, de taronges, de plàtans, que estan una mica més tocats, però que tu els pots fer servir, els pots congelar, els pots fer gelats, o els pots menjar en aquell mateix moment, d'acord? I una cosa que valdria pues, 13 o 15 euros et costa 3.
1: Doncs mira, una bona iniciativa, eh?
0: Sí, llavors, des del punt de vista del ciutadà, es pot fer molt per evitar això, perquè al final jo parlo amb els consumidors, no parlo amb els empresaris. Per tant, el que facin els empresaris, ho diu la normativa, i el que poden fer els consumidors són les propostes que jo, doncs, utilitzo a casa i que jo, si vols, et puc comentar.
1: Doncs vinga, per exemple, què més podem destacar sobre aquest malbaratament alimentari?
0: Està clar, fer un menú setmanal. Això,
1: això ens costa més,
0: costa
1: ja,
0: molt,
1: la planificació...
0: Però són 20 minutets del diumenge que tu planifiques el comprar. Per tant, a l'hora d'anar a comprar, ja vas a pinyó fixa. No, a veure, aquí, ara 3 d'aquí, 3 d'allà. No, vas a comprar el que toca. Una planificació setmanal va molt bé, per, sobretot també per la dieta. I pot, sobretot pel que cuina. Jo a casa meva, que sóc el que cuino, doncs em va molt bé fer un menú setmanal, perquè no tens que estar improvisant cada dia.
1: I no has de fer aquestes compres d'última hora, no? A vegades en falta això, en falta l'altre.
0: Has de revisar la nevera, res. És un minut revisar la nevera abans d'anar a comprar. Molta gent va comprar sense revisar la nevera. Arriba a casa i ja té duplicat el menjar. Comprar, evidentment, la quantitat necessària. Això és curiós. Guardar correctament les fruites i verdures en els llocs on la nevera et diu que han d'estar, no mal classificats, perquè el fred no és el mateix a dalt que a baix.
1: A vegades allò que tenim un lloc, no? Ho posem allà sense saber què hi posem i quina temperatura té aquell lloc, precisament, no?
0: I la frescor. Per tant, això és important conèixer-ho. A veure, són minuts de la nostra vida dedicats, no?, a estudiar una miqueta això, no costa res. I després una cosa molt important, no ens hi fixem mai, posar a primera línia de la nevera aquells productes que estiguin més a prop de la caducitat o més a prop de fer-se molt bé. No val posar un plàtan a darrere de tot, que va ser el primer que va entrar, no? I vas acumulant...
1: Que quan el trobem,
0: sí,
1: allà hi ha vida exterior.
0: Ja camina sol, ja camina sol. No? I després, doncs, potser aquestes ja són, no sé, tècniques ja potser més antigues, llavors no sé si ho faran, però espero que hi tornin. A mi m'agrada molt reutilitzar aquell menjar. Per exemple, com et deia... la fruita la pots congelar i després fer gelats. Hi ha moltes receptes que poden fer gelats amb fruita congelada, però també pots fer, costa més, croquetes, que això et diuen, bueno, recomanació, no?, d'aquell menjar que potser...
1: Sí, aquell pollastre que ha sobrat,
0: correcte,
1: no?, d'alguna manera trossejar-lo i fer croquetes per l'endemà.
0: Fer tàpers indicant de quin dia són per fer-lo servir l'endemà. És a dir, jo crec que amb molt poca consciència, afegida a la que normalment ja tenim, es podria evitar el malbaratament a casa, que és el primer lloc on pot haver-hi malbaratament. I si no, la gent que es miri el melic i pregunti, miri a veure quanta menjar llença. Jo és que, per mi és incomprensible perquè no en llenço, però sé que hi ha gent, perquè m'ho comenta, no, és que

0: va passar, se'm va passar, i vinga a llençar menjar, i vinga a llençar menjar. Mm-hmm. D'acord?
1: Llavors, Oriol, no, estava pensant jo, des del punt de vista de consum, què més fa falta? Entenc que no tenim la fórmula exacta, però estem parlant de més difusió, estem parlant de sancions, fins i tot a nivell particular, com pot passar dintre d'uns anys, per exemple, amb el tema del reciclatge. Des del teu punt de vista, entenc que no tenim la solució, la vareta màgica, però què és el que fa falta?
0: Jo crec que el particular, el consumidor, és consciència, formació, xerrades com la que estic fent jo ara, més campanyes, perquè aquesta llei obliga l'administració a fer campanyes, molta campanya, es fan campanyes puntuals de salut, es fan campanyes puntuals de moltes coses, de no fer foc a la muntanya, doncs tipo això, per fer campanyes, també, doncs, no sé, fer campanyes que en els propis establiments de venda d'alimentació ja hi hagin explicacions, tríptics, no? Al final, anar arrelant una mica el consumidor. I evidentment, a les grans empreses el que val és les normes i sancions, no hi ha més. Perquè ho deia al principi de l'entrevista, funcionem així. Tots sabem ara que ja podem, i no fa tant temps que ho fem, que podem portar menjar del restaurant, amb uns tàpers.
1: Sí.
0: Vale? La llei diu que han de ser gratuïts, i a mi me'ls cobren en alguns llocs, eh? I a mi me'ls cobren en alguns llocs. Això no ajuda, d'acord?
1: Llavors, qui t'has d'enfrontar amb aquell personal ets tu, sí. I no l'administració, no? Per tant, per evitar un enfrontament, el que fas és callar-te i acceptar.
0: Bueno. Hem fet un pas que ja tenim els tàpers en allà. A alguns llocs te'ls cobren quan no haurien d'anar, igual que l'aigua, d'acord? Que no ens l'haurien de cobrar i ja ens la cobren si és de l'aixeta. Bueno, perquè diuen que tenen l'osmos i això l'han d'amortitzar. Però el dels tàpers, per exemple, és una cosa que parlem amb els nostres pares, no? Fa uns pocs anys això no existia. El que quedava allà, allà es quedava. L'ampolla de vi, allà es quedava. O és que era de mal lleig emportar-se l'ampolla de vi. Perdona, l'he pagat. Però ja no és només perquè l'he pagat, és perquè segurament el restaurant la farà servir, doncs, potser per cuinar, però els aliments no. Els aliments no els faran servir per res, els aliments els llançaran la majoria de vegades. Llavors, això del tàper i poder-te endur el menjar a casa, encara hi ha gent que no ho fa. Després també ara hi ha una tècnica que s'està portant molt de moda, que això ve també d'Estats Units, que tot ve d'Estats Units, com sempre, és lo bueno y lo malo, és a reduir les racions en els restaurants, que això no ens sembli una estafa, que això ens sembli un ajustament a la necessitat.
1: Més que res perquè no arribes al final, no? Correcte. Al final, si tens un primer plat molt copiós, un segon, un postre, és normal que et deixis alguna cosa al plat, més que res perquè quedes saciat ja amb el primer plat.
0: A Europa fa molts anys que és tradicional menjar un sol plat, carregat, però un sol plat. Pues aquí el que hem d'intentar és menjar o plats més petits, que ja ho estan fent, i no ens sembli un engany, perquè al final ja calculen, i grans xefs, la quantitat de menjar que s'acostuma a menjar, i ho veuen cada dia, i saben quant sobren a cada plat. Per tant, diuen, anem a fer la ració justa. Poden ajustar el preu o no, però la ració més justa, d'acord? I després tenir aquesta consciència de no demanar més, no afegir-nos més. Clar, aquells esmorzars que veus en els hotels de self-service, no?
1: El perill del self-service, no?
0: Clar, però tu veus la quantitat de menjar que no se'l mengen ni tres vegades la gent que hi ha a l'hotel. Ara, la imatge de tenir molt de menjar allà. Bé. Doncs tot això és un tema de consciència i a les empreses de normativa.
1: Oriol, podríem donar molts més consells. Jo crec que hem fet una petita pinzellada del que podem fer, fins i tot nosaltres, a nivell particular, sobretot per lluitar contra aquest malbaratament alimentari, que de ben segur, i mira, parlarem de butxaca, però és veritat, la nostra economia també se'n donarà compte, precisament d'aquesta organització, m'atreviria a dir, de la nostra nevera, del nostre rebost o de qualsevol lloc on deixem els aliments. Oriol, gràcies per ser amb nosaltres. El mes que ve jo et torno a convidar, com sempre, per parlar de consum.
0: Esperem tornar a ser-hi. Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
0: Vale.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: És l'hora de tancar per a...

0: 57 persones d'entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts de lloguer, segons dades de Serveis Socials de l'Ajuntament. En aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros. Això d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot haver excedit els 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i els 450 si es tracta de lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat, el límit de lloguer s'amplia. L'import de la subvenció per les persones que rebin aquesta ajuda oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació d'aquesta subvenció. I el Consell Comarcal del Maresme ha impulsat la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte per ajudar a joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem, el nostre projecte, un programa dissenyat especialment per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació a la nostra comarca. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el mes de juny, centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. I finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble de la comarca. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona i la capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Tots els interessats es poden presentar a través del formulari que hi ha disponible al web del Consell Comarcal.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Després de l'aturada que hem tingut durant la setmana passada, perquè era el torn de Palafolls Som, reprenem ara l'Assumptes Interns a Ràdio Palafolls. Falta només un mes i mig perquè comenci el Fem Palafolls, aquesta festa, aquesta cita del comerç local amb actuacions musicals, gastronomia i propostes comercials. Avui en parlarem a l'Assumptes Interns, ja que ens tocarà parlar de promoció econòmica, també de comerç i de consum. Qui li passa, o més a dir, què li passa al mercat municipal, que cada cop està doncs, més reduït, amb menys parades, i fins al punt que, per exemple, dissabte passat, només hi podien trobar entre 3 o 4 parades al nostre mercat. Parlarem de participació ciutadana, de la nova oficina de turisme, de rutes i també de fires. Són només algunes de les responsabilitats que depenen de la nostra convidada avui a l'Assumptes Interns. Ella pertany al grup d'Esquerra Republicana i és la primera vegada, de fet, la primera legislatura en la que participa com a regidora al consistori, tot i que té una llarga trajectòria dins la política local. I de l'equip de govern, de fet, és l'única que no té dedicació i, per tant, no té una remuneració fixa o no té un salari per part de l'Ajuntament. Avui volem parlar amb la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Comunicació, Participació Ciutadana i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, la senyora Silvana Bavé. Senyora Bavé, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolti, compte enrere per al Fem Palafolls. Més i mig dèiem que falta perquè comenci aquesta sisena edició, si no m'equivoco ja, del Fem Palafolls, i encara no sabem res. Suposo que deu estar ja tot preparat i que serà el darrer cap de setmana de juny.
1: Sí, serà el darrer cap de setmana de juny i ja estarà en marxa. Anem a temps, vull dir que es realitzarà com cada any.
0: I com cada any vol dir propostes musicals?
1: Sí, propostes musicals per part de cultura i després les casetes de menjar i beure.
0: El Village, la zona del Village.
1: Sí, la zona del Village. Ah, i també, no oblidem, la desfilada de la Fundació d'en Molien Puigverd i el Forest Talks.
0: Per tant, es manté el mateix esquema que hem tingut fins ara.
1: Sí. Sí,
0: a nivell
1: repetim.
0: De tot el que és actuacions musicals, vostè depèn més de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafolls, per tant, no m'avançarà res, segurament. Per la part del Village, que això sí que depèn directament de promoció econòmica, què hi trobarem?
1: Hi trobarem, com cada any, diversitat d'establiments de Palafolls, perquè no tots són restaurants, que oferiran diferents tipus de menjar, i sembla que aquest any també cada cop s'opta més pel tema vegetarià, pel tema més producte de proximitat, i això també fa que hi hagi alguns canvis.
0: I per tant, podem trobar amb aquests canvis, vol dir que no hi haurà menjar preparat?
1: No. Què vol dir menjar preparat?
0: Vull dir que no hi haurà elaboració pròpia, com diu, productes...
1: No, jo, no.
0: El que
1: no.
0: Sempre hem tingut és restaurants...
1: Vull dir l'alimentació, els productes amb els quals es fan les propostes.
0: I a nivell de cost, tenim alguna idea de quant costarà aquest Fem Palafolls? És que és un que es mira sempre en lupa el cost del Fem Palafolls, i això és un pla que el fet de que s'elimini una nit de concert, perquè el diumenge no hi hauria concert, sinó que hi hauria una espècie de vespreig, això faria que podia abaratir una mica més el cost d'aquest certamen.
1: La veritat és que jo no sóc coneixedora del cost econòmic, i sí que està clar que ja l'any passat ja vam fer aquest vespreig que reduïa el cost.
0: Però sí que hi havia concert. Hi havia un vespreig i concert. O sigui,
1: sí.
0: Que redueixis el concert del diumenge. Altres anys el comerç local també s'havia implicat de forma més activa, aplicant descomptes, menús especials. Es té en compte per aquest any aquestes promocions?
1: Sí, estem en contacte amb l'Associació de Comerciants i sí que es van fer propostes que hem d'acabar de tancar.
0: Aquest festival, aquest Fem Palafolls, és un festival que naixia per fer una mica de promoció del comerç local. Va néixer, de fet, durant l'època de la pandèmia, precisament després d'uns mesos complicats per al teixit comercial del nostre municipi. Faci'ns una radiografia. Com està el comerç de Palafolls?
1: Bé, el comerç de Palafolls continua creixent. Sí que és veritat que el que costa més és el comerç de sempre, que es torni, que passi de generació en generació. Però sí que es va aconseguint mantenir una estabilitat. Hi ha nous comerços, també tindrem en breu el Bon Preu, o no, que és l'Esclat.
0: És Esclat o Bon Preu?
1: És Esclat aquí. A Palafolls és Esclat.
0: Però l'Esclat és més gran.
1: Sí, i és un esclat que també porta associada la benzinera, que hi haurà al davant. I per tant, de moment sembla que ens anem mantenint i que no passa el que passa a altres poblacions, que es van buidant els carrers comercials.
0: Això és la meva pregunta, perquè molta gent deu pensar Palafolls està perdent teixit o múscul comercial, i vostè diu que no és així.
1: No és
0: que
1: així.
0: Es manté les botigues.
1: I també arriben comerços nous, i la prova està és que si vostè va pel centre, sobretot al centre, clar, parlem del centre de Palafolls un dissabte a la tarda, i troba moviment, i des de i nosaltres que portem el llistat de comerços que hi ha a Palafolls actualitzat, sempre que a força actualitzat, perquè clar, sempre hi ha algun comerç que comença o que és zona de baixa, no hem notat cap reducció de comerços.
0: Palafolls està associat o participa a través d'un projecte que es diu Reempresa. Vostè diu que un dels problemes principals és que els comerços a vegades no tenen successió, que no, sí. Un cop es jubila, doncs es tanca la paradeta. Justament aquest servei Reempresa és precisament per trobar persones que vulguin continuar amb aquests negocis. Està funcionant bé?
1: Sí, és un projecte que es va iniciar l'any passat, si no vaig errada, i bé, ja s'han fet algunes actuacions, per tant també fa poc que està, diguéssim, en funcionament, i també els comerços que han tancat de moment s'estan mantenint. Hi ha hagut una altra proposta del mateix comerç, per tant de moment sí.
0: I què podem fer perquè arribin més propostes comercials a Palafolls? Hi ha algun tipus de política que es pugui fer des de l'Ajuntament, o que s'estigui fent, perquè puguin arribar nous negocis, es puguin obrir noves botigues, etc.
1: A veure, nosaltres saben que tenim molt contacte amb la Fundació. El comerç outlet de la Fundació és veritat que és un comerç que funciona. Això atrau a gent que després ens serveixen per tots els altres comerços, pel teixit comercial. I no estem fent una política concreta, sinó que mantenim, i sobretot amb l'Associació de Comerciants, que sí que fan bona feina en aquest sentit.
0: Ara vostè parlava de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que és l'entitat, sí. La CEP, la que aglutina a una cinquantena, si no vaig errat, de comerços locals. Vostès promocionen aquest comerç local gràcies a aquesta, o acompanyats amb aquesta associació. Què més es pot fer? O què estan fent i què més es pot fer?
1: És complexa el tema de comerç, perquè això no passa a Palafolls, passa a arreu, la venda per internet, i sobretot les grans cadenes s'estan eliminant aquest petit comerç. Per això ens hem de sentir afortunats que aquí encara ens queda. Com que de moment nosaltres no hem notat tampoc cap davallada, tampoc no hem dedicat una política, és a dir, sí que acompanyem o anem de la mà amb l'Associació de Comerciants, que per cert han aconseguit més socis en els últims temps, i això s'ha de dir i s'ha de reconèixer la feina, i sí que és veritat que anem de la mà i es van fer iniciatives a campanyes, i animo a tots els comerços a ser socis d'aquesta associació.
0: I amb el mercat què fem?
1: Ai, el mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, el mercat és totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. Això sí que ho vull recalcar.
0: No per falta de mercat,
1: No, han estat per motius personals, jubilacions, i que no ha estat perquè no hi hagués negoci. I costa molt tenir nous paradistes, tot
0: ara
1: i que...
0: Ara quantes parades hi ha?
1: Ara hi ha, si no vaig errada, un, dos, tres, quatre, cinc. Ara les estic comptant de memòria.
0: Mitja dotzena, a grosso modo.
1: Sí, menys, menys, jo diria que menys, però vaja, sí, mitja dotzena.
0: Clar, potser fa, que fa uns mesos que es va fer un intent de revitalitzar, que es va sectoritzar l'espai,
1: sí.
0: I que estava força ple, de fet.
1: Havíem aconseguit ampliar, havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta, i de cop han anat passant coses... I és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé, i després no saps per què. Bé, tot es gira. Sí que estem donant veus, hem intentat, ara fa poc hi va haver una nova parada de fruites i verdures, i intentem fer el que es pugui, però és veritat que els mercats també, no sé que siguin mercats molt grans, que no és el nostre cas. Nosaltres no tindrem mai un mercat.
0: El fet que, per exemple, a Tordera tingui un mercat de la importància, o Santa
1: Susana,
0: el mateix
1: diumenge,
0: com pot ser que no coincideix en dia? Ja sé que tenim a punts al nostre voltant, però que Palafolls tingui només 4 parades.
1: Sí, però nosaltres tampoc no oferim els metres quadrats que poden oferir Tordera. Tordera, per començar, sí, per començar, és tradicional, forma part, no, del seu ADN. Santa Susana, clar, tenen, on està ubicat, és un lloc on es pot oferir diferents, moltes parades, i a més, a prop també de la costa i del turisme. No és el cas de Palafolls.
0: Però el fet de que hi hagi menys espai, vol dir menys parades, també és una oportunitat, perquè hi haurà menys, diguéssim, competència pels que vulguin venir.
1: Sí, però no, nosaltres no sabem el que passa.
0: Quin futur li espera, doncs, aquest mercat? Perquè si no continuen venint gent, segurament
1: bé,
0: hi hauran perdent.
1: L'esperança és la darrera cosa que es perd. Per tant, esperem no trobar-nos en la situació de que no hi hagi mercat. Però clar, això tampoc no depèn molt de nosaltres, vull dir que depèn també dels paradistes que vulguin venir. Evidentment, nosaltres les bases són bones, que no és ni el preu, que tampoc per posar parada. Per tant, creuarem els dits i que no es perdi el mercat.
0: Les botigues de la Fundació, abans vostè en parlava, són un eix principal del comerç local a Palafolls. De fet, sí, segurament desapareixessin les botigues del comerç de Palafolls, tindríem un problema en el comerç local. Veig que hi ha obres al carrer Major per preparar una altra botiga, no sé si els són de la Fundació també o no?
1: Sí, hi han coses, per això...
0: Vol dir que no m'ho pot dir, eh? Veig,
1: home,
0: que la cara és
1: perquè,
0: de que no,
1: perquè
0: no pot dir.
1: Això li ha de preguntar a la Fundació. No, jo no sóc la responsable d'aquests locals, però ho deixaré així, que hi ha.
0: Em sembla
1: coses.
0: Que sí que hi ha alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: I a nivell de participació, els palafollencs participen a la vida pública i política del nostre municipi o no?
1: En quin sentit? De participació ciutadana?
0: Sí.
1: Sempre que hem fet una pregunta, hem tingut resposta. També hi ha altres tipus de participació, que és a través del WhatsApp de l'alcalde. Vull dir que hem posat molts, molts canals de comunicació perquè es puguin comunicar. També es fan les trobades amb l'alcalde, on també es pot anar presencialment a demanar o a felicitar, o a dir.
0: Precisament les trobades amb l'alcalde no és que hi hagi molta gent.
1: No, per això vull dir que des de...
0: Per això li pregunto si la gent participa. No, si es posen els mecanismes per participar.
1: A veure, depèn de per quin canal, sí.
0: Quin és el que millor funciona?
1: Potser de participació, les enquestes, sobretot de festes, de Festa Major, del Fem Palafolls, aquestes són les que funcionen més. Després, és veritat que hi ha baixa participació amb altres maneres que tenen, i llavors fan servir altres vies, com són grups de Facebook, però que nosaltres no hem de per què tenir accés. És molt millor poder anar a una trobada amb l'alcalde o poder escriure directament a l'alcalde amb el mòbil, que no posar per una xarxa.
0: El WhatsApp de l'alcalde encara continua?
1: Sí, continua.
0: Hi ha moltes demandes?
1: Miri, no ho sé.
0: Perquè no ho expliquen.
1: Sincerament, no ho sé, perquè no anem... Fa temps que no parlem d'això, però és que jo també pensi que tan sols estic unes hores el dimarts i també em costa tenir tota la informació de tot.
0: Palafolls disposa d'una eina que és el Participa 311, que és aquesta eina que fa poc es va posar en marxa, que és com una espècie de canal en qual canalitzar precisament totes les participacions, no?
1: Sí.
0: Les enquestes que vostè deia de festes, etc. He consultat, ara mateix hi ha tres reglaments i una ordenança. No és gaire motivador per participar, això.
1: No, la veritat és que no. El que passa que nosaltres volem posar a l'abast aquelles persones que els interessi. Clar, això és veritat, que el que vostè diu són coses que t'han d'interessar i que has d'anar-les a buscar. Però donem veu també a la ciutadania en aquestes...
0: Per això li dic que també... En aquestes, perquè és obligatori per llei, tant els reglaments i les ordenances, és obligatori tenir una part de participació.
1: Està clar, però les posem aquí, les posem i no d'una altra manera.
0: La pregunta és per què no es posa a participar als actes de la Festa Major, m'invento, o per què no es posa a que la gent decideixi noms de carrers, és que no sé...
1: Perquè tampoc no tenim tants carrers ara, que... També hi ha una cosa que estem preparant, que pensem que serà que agradarà a la gent participar-hi, o que tindrem més participació, però com que encara no està acabada, però serà En breu, no en breu d'un mes, però sí que en breu sortirà una manera de participar, bueno, perdoni, un tema sobre el que participar, que en tot cas quan...
0: A veure si l'encerto. Fa uns mesos anunciava que la rotonda d'accés a Palafolls tindria una decoració que la triarien els mateixos palafollencs.
1: Doncs
0: ara com ara hi ha arbetes.
1: Continuem amb això.
0: Hi haurà per aquí?
1: Va per aquí, sí, sí. Sí, és veritat que hi ha arbetes que es cuiden, perquè no sé si era avui o ahir o demà.
0: Aquestes males herbes es cuiden?
1: No, que aniran a arreglar-ho, la jardineria. No, perquè ara també...
0: Pensa que deia que cuidaven aquestes...
1: No, perdó, que cuiden la rotonda. També és absurd ara fer una actuació quan després se'n farà una altra, perquè això és malgastar diners.
0: Era aquesta l'iniciativa que vostè pensava, la que tenia en ment?
1: No.
0: No era aquesta, vaja. Però aquesta sí que es va dir que es faria, eh?
1: Es farà,
0: una doble consulta, primer per triar unes, si no recordo mai, unes temàtiques sobre com, de què ha d'anar aquesta rotonda d'entrada, i la segon, llavors, per presentar propostes.
1: Es farà, s'està dissenyant, i potser algun canvi, perquè clar, després quan et poses, no?, directament, però sí que es farà. Els palafollencs i palafollencs es podran triar.
0: Doncs a veure si encerto la segona. S'acaba la legislatura, és la segona d'Esquerra Republicana al capdavant del govern, i continuem sense tenir uns pressupostos participatius, que era una de les banderes d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició. Tenen la darrera oportunitat, abans de les eleccions, de tenir uns pressupostos participatius pel 2027. Va per aquí la cosa o no? Tampoc.
1: N'hem estat parlant. Hi ha una complexitat, que és veritat que llavors has de tenir aquests diners...
0: Sí, després no es pot fer les coses.
1: El pressupost no ha estat amb el pressupost perquè s'han prioritzat altres aspectes, és cert, i veurem l'any que ve, a veure si és possible posar aquesta partida perquè es puguin fer els pressupostos participatius.
0: Sí, fins ara no hi ha hagut pressupostos participatius perquè no hi havia diners, per entendre's.
1: A veure, no és que no hi ha.
0: Diners per pressupostos participatius.
1: Però clar, hi ha hagut prioritzacions que han passat per davant d'aquest tema.
0: Dèiem abans que s'estan fent les visites amb l'alcalde, que queden un parell, però hi ha molt poca participació, que es deu, perquè es tracten temes d'importar l'habitància,
1: sí,
0: cadascun dels àmbits.
1: No sabem, perquè a més és amb una hora, és a les 7 de la tarda, que a més estem molta estona, generalment fins a les 9 del vespre. Durant aquestes reunions les publicitem, si hi ha associacions de veïns ens posem en contacte perquè també facin propaganda i no aconseguim que vingui gent. I després quan venen fan aportacions molt interessants, i també una manera d'aportar al poble és que hi ha coses que no veiem tots, perquè tu no et mous per tot el poble cada dia, tothom. I llavors que els diferents veïns, que són més coneixedors del seu territori, ens poden fer moltes aportacions, i no sé per què la gent presencialment no opta per venir. No sé, igual és una mala política de comunicació, que també ens ho hem plantejat, eh?
0: Mm-hmm.
1: Però és que clar, és que no sabem. Hi ha una pregunta que es podria fer perquè participi la gent. Com hem de comunicar o què hem de fer? Perquè fem un cafè. És a dir, que fem cafè.
0: Sí, és la novetat d'aquest any.
1: I portem galetes. Allò que diem, vinga, va, que sigui una cosa més... Per tant, una pregunta a l'aire, què podem fer perquè la gent vingui a les trobades amb l'alcalde?
0: És una falta d'implicació de la ciutadania en els assumptes municipals o no?
1: No ho sé, jo tampoc no vull arriscar a fer aquesta valoració, perquè vull creure que hi ha diferents motius i cadascú té els seus. Per tant, no, jo no m'arrisco.
0: Ara fa uns dies, Ràdio Palafolls explicava que tenien en marxa l'oficina de turisme, una nova oficina de turisme, un punt d'informació de turística a Palafolls, en aquest cas en el MIT. No és una oficina, diguéssim, com les que podem trobar a Malgrat o a Pineda, perquè tampoc no és el volum de turisme, però ara com ara, si no tinc mal entès, el que és bàsicament és un expositor que ofereix díptics sobre sortides, rutes, etc. Això és un punt d'informació turístic?
1: Sí, perquè trobes tota la informació que hi ha de la població editada per l'Ajuntament i sobre activitats que pots fer en el nostre poble, o conèixer el patrimoni o tenir... Que nosaltres una oficina d'informació al nostre poble no, de moment no té el volum com per tenir-la, perquè això significa tenir persones que hi treballen, i és també més despesa, perquè algú hi ha d'haver, clar, vostè quan va per les diferents oficines d'informació de diferents pobles, hi ha un horari amb persones que estan allà dedicades a això, i nosaltres no estem en aquest moment. L'oficina sí, perquè de turisme cada cop es fan més coses. Per exemple, cada any estem fent una ruta, i ara hi haurà el castell, que també això ens portarà altres activitats, i nosaltres hem pensat que això no fa mal. Tenim allà l'expositor, qui estigui interessada va allà i hi ha plànol de Palafolls, i per què no?
0: No sé quin és el volum de turisme o de turistes que van fins al centre de Palafolls, però potser no és més lògic posar-ho on van els turistes, que és a Mainland, i que tinguin aquella informació per si volen fer un pas més enllà, traspassar la rotonda i arribar al centre?
1: Miri, això és una proposta que havíem pensat i de parlar. El que passa que no ens dona... Ni la tècnica ni jo tenim tot el temps que necessitem per fer totes les iniciatives que voldríem fer, sincerament, li sóc molt sincera.
0: Perquè just fa un any que es creava, un any i escaig, que es creava aquesta regidoria de turisme al nostre municipi, fins ara estava inclosa dins de promoció econòmica,
1: sí.
0: Es va crear pròpiament la regidoria de turisme. Com ha anat aquest primer any? Què és el que han pogut fer?
1: Nosaltres estem contentes amb el que hem fet. Cada any estem fent una ruta que té la seva, perquè s'ha de dir la ruta, s'ha de senyalitzar, fem un vídeo per poder anunciar a la població, que això no estava present a la nostra població, a no ser les de la Diputació, que sí que eren molt marcades. Hem optat per ensenyar, no?, aquest patrimoni natural que tenim preciós, i també hi ha un patrimoni arquitectònic també a molts dels llocs que també es poden veure coses patrimonials, i jo penso que en aquest sentit s'ha fet una bona feina i estem fent això, rutes que comporten que la gent pugui venir a caminar, i aquest turisme més familiar, més a passar el dia aquí, que si venen a fer una ruta puguin quedar-se a dinar o en els nostres restaurants o per anar a un dels nostres
0: espais. I es fa alguna avaluació, precisament? Doncs mira, aquesta ruta que hem creat aquest any, si no recordo malament, és la de Sant Genís?
1: Sant Genís vam fer, sí.
0: La de la Masia Can Gibert, al voltant, veritat?
1: Sí, fins a dalt per veure...
0: Existeix algun tipus de control o d'avaluació per dir, molt bé, aquesta ruta que hem creat ha suposat que hagin pogut venir més o menys 500 persones a fer la ruta, dels quals 200 han quedat a dinar? Això existeix, algun tipus d'avaluació o control?
1: No, sincerament, no. No sé com. La veritat és que suposo que es pot fer d'alguna manera, però no, aquesta iniciativa ni se'ns ha passat pel cap.
0: Deia vostè fa un any que aquesta nova regidoria de turisme serviria per, entre altres, atreure subvencions i fer noves accions promocionals. Les accions promocionals són la ruta, aquestes rutes que vostè comentava. A nivell de subvencions, hem aconseguit atreure subvencions econòmiques o no?
1: Doncs li diré que al revés, que n'hem perdut una.
0: I això?
1: I no és que l'hagin perdut, no ens l'han concedit, i ens va saber molt greu, que vam demanar el per què, i el per què ens van dir que la resposta de la Diputació va ser que tenien moltes peticions i que no ens havia tocat.
0: Ah, però no és per qüestió de que haguem fet la regidoria de turisme? Que
1: no té res a veure, sinó que hi havien hagut moltes...
0: Vostès l'any passat tenien un pressupost previst a través de subvencions, que aquest any no s'ha complert perquè aquesta ajuda ha desaparegut.
1: Efectivament, però no perquè no s'hagi fet bé la feina, perquè ens va sobtar molt. I com és que, a més, aquest any estem... Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
0: però la volem... Des del poble?
1: Des del poble. La volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no, que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera ben feta.
0: I quin camí triaran? Ciutadella, el darrere del castell, per anar al trofeu...
1: Això
0: veurem?
1: No ho diré tot, vull dir, quan el dia que inaugurem aquesta ruta, la gent que vingui a aquesta ruta, a la seva inauguració, i llavors sabrà per on passem.
0: S'inaugurarà al mateix temps que el castell es tornarà a posar en marxa cap a la tardor?
1: Sí, s'intentarà que sí. Després dels tempos ja sap vostè que hi ha coses que varien, però s'intentarà que sí. Per tant, clar, en un any com aquest, que fèiem aquesta, vull dir, que dedicàvem aquesta ruta justament al castell, i aquest any no ens la donen. D'aquestes coses també inexplicables.
0: I érem aquests diners amb els que vostès comptaven posar senyalització, etcètera?
1: A veure, nosaltres comptem amb un pressupost, perquè clar, com que una subvenció, és veritat que no la tens segura mai, comptem amb un pressupost. Què passa? Que si rebem la subvenció, doncs aquest pressupost es pot dedicar a altres coses. Doncs aquest any el pressupost doncs es gastarà amb la ruta. Tampoc no parlem de molt, no parlem d'un milió d'euros.
0: Fa un any vostè en aquest programa, en els Ondes Intents, deia que el ganxet passava a ser una revista semestral,
1: sí,
0: que sortia dos cops l'any aproximadament. La darrera edició del ganxet és del juliol de l'any passat. Si hem de sortir anem una mica tard.
1: No, sí, anem una mica tard, però tot està justificat.
0: Què ha passat?
1: Hem tingut un canvi de tècnic, hi havia una tècnica de comunicació, ara tenim una persona nova i clar, i s'ha hagut de posar al dia, i quan t'has de posar al dia tot, perquè tan sols tenim un tècnic de comunicació a part de la ràdio, tot no es pot tenir. Sí que en breu sortirà.
0: En breu?
1: Sortirà el número en breu.
0: Maig, juny?
1: Esperem que sigui, jo dic juny cap al tard, per
0: juny
1: si...
0: profund.
1: Sí, per si de cas, perquè és això, és que els terminis a vegades tampoc...
0: Abans de Sant Joan.
1: No depenen de nosaltres directament. Per tant,
0: però la idea és la mateixa, dos números l'any,
1: sí,
0: dues publicacions del ganxet l'any,
1: sí.
0: I el ganxet continua sent una revista en la qual s'informa una mica de les actuacions fetes fins llavors de l'Ajuntament. Un recull d'informació
1: amb reportatges i entrevistes que a vegades són de temes de Palafolls, que no sempre són de coses que s'han fet o han passat.
0: El que sí que s'ha fet, ho deia vostè l'any passat, que es posaria en marxa de nou l'agenda en paper, s'ha tornat a posar en marxa, aquesta sí que no falla, que a més hi ha hagut aquesta agenda en paper. Com ha anat aquesta experiència? Funciona?
1: Sí, perquè, és a dir, aquí sí que podem fer una avaluació, és molt més fàcil fer-la, perquè quan es retarda la gent la demana. És a dir, que si per algun motiu s'ha, en comptes de sortir el dia 1, doncs surt el dia 4 o el dia 5, com ha passat aquest mes, em sembla, mm-hmm, que ha sortit més tard, la gent va a l'Ajuntament a demanar-la, va al MIT, els comerciants també ens diuen ai, que no ens porteu l'agenda, que hi ha gent que la demana, és a dir, que per tant sí que ha funcionat.
0: I com es distribueix aquesta agenda? On es pot trobar?
1: Aquesta agenda es pot trobar als equipaments propis a que són de l'Ajuntament, com a l'Escola de Música i Dansa i a la Biblioteca i al propi Ajuntament, i després també es reparteixen entre els comerços de l'Associació de Comerciants.
0: I si tan important i vital és tenir, estar informat de les activitats que estan programades, no s'ha plantejat fer casa per casa?
1: No, perquè per fer casa per casa hauríem de pagar el servei. I per tant, nosaltres entenem que sí, vull dir, que hi ha molts llocs on anar-les a cercar. Si les persones estan interessades, no és tan difícil. Vull dir que tots anem a comprar o passem en algun
0: moment.
1: Però
0: la revista sí que serà casa per casa.
1: Sí, la revista sí, perquè la revista ja fa temps que nosaltres el ganxem, pensi vostè que té de vida, que té un any o dos.
0: És el número 12, el proper.
1: Sí, però...
0: El número 12 vol dir que almenys fa 5 anys.
1: No,
0: o 6.
1: No, però dic l'agenda, perdoni.
0: Ah, la revista fa un any.
1: L'agenda fa un any.
0: Sí.
1: I la revista ja fa... Per això,
0: el número 12.
1: Ja serà la número 12. En aquell moment, quan es va crear, es va decidir així, i també la gent ja ha agafat l'hàbit de tenir-la a casa, i en canvi l'agenda, com que ja la vam fer fa un any, vam dir, no podem sobrecarregar econòmicament, i per tant... també teníem el pressupost que teníem, i per tant vam dir, la posem a l'abast de la població, però llocs fixes.
0: Una de les eines més importants de comunicació que té l'Ajuntament, a banda de la ràdio, és la pàgina web, que s'ha posat, o s'ha estrenat una nova pàgina web fa escassos dies.
1: Ens convenia, perquè l'antiga pàgina web era, i ja no per consultar-la, que també, però a nivell intern, per nosaltres, pels tècnics, i a vegades he estat també remenant-la.
0: El mòdul de gestió era un desastre.
1: Uf, ni s'imagina, però clar, què passa amb tot? Totes aquestes eines van quedar obsoletes, i a més cada cop més ràpid. I per tant, celebrem... No ha estat fàcil, perquè s'ha volgut abocar molta informació perquè la població tordera tingués tota la informació possible, i no ha estat... No, i potser a hores ara encara hi ha alguna cosa. Per tant, si detecten alguna cosa que és una errada, s'agrairà molt que ens ho diguin.
0: A nivell de és la seva primera experiència com a regidora, potser ha estat involucrada amb la política local en diferents àmbits, però com a regidora és la primera primera vegada que vostè és regidor de l'Ajuntament de Palafolls. Què li ha semblat? Li està agradant l'experiència o no?
1: Home, és una experiència molt interessant. Realment, a veure, hi ha dues coses. Una és que quan coneixes l'Ajuntament per dins, mare meva, el que costa tot, ets molt conscient de que les coses triguin, perquè la burocràcia és un drama, sincerament, i clar, jo quan eren tan sols, quan estava fora, deia, i per què no fan això més ràpid, i per què es triga tant? I ara ho entenc perfectament, intento explicar-ho als meus coneguts, perquè és veritat que quan no tens coneixement és molt fàcil dir que és que no estan fent res, i sí que s'està fent, però costa molt arribar. I l'altre, que era el que m'atreia més de la política municipal, que era poder fer coses pel meu poble i poder contribuir a allò que... I això passa, per tant, he de dir que en aquest sentit ha estat el que jo m'esperava, de poder... Que som petit, que jo també, com que no tinc dedicació, jo faig petites cosetes, però a vegades fas petites coses que per tu, que t'alegres, que són importants.
0: Si la venen a buscar per tornar a ser a llistes, a llocs importants el proper any, hi seria o no?
1: No ho sé, perquè tampoc no sé què faré d'aquí un any amb la meva vida personal i professional. Per tant, no, encara no he pres una decisió d'aquest tipus.
0: Ah, última. Ahir sabíem que Rosa García seria la cap de llista del PSC a les properes eleccions municipals. Comença d'aquesta manera la cursa, és la primera, diguéssim, el primer pilot que es posa al capdavant d'un cotxe per anar a aquesta cursa de les eleccions. Qui conduirà el cotxe d'Esquerra Republicana?
1: Jo no puc dir, no puc respondre a aquesta pregunta. No puc respondre a aquesta pregunta.
0: Res. Doncs bé, intentarem
1: no
0: investigar per una altra banda.
1: Intenti-ho amb algú altre.
0: Silvana Batllé, regidora de l'Ajuntament de Palafolls. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret a vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. El col·lectiu denuncia que les negociacions amb el Departament d'Educació estan embarrancades i reclamen més recursos per l'escola inclusiva i una reducció de la càrrega burocràtica. Aquesta és la primera d'una sèrie d'aturades previstes per finals de maig i durant tot el mes de juny.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha d'altres. Parlarem de la previsió meteorològica perquè s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 d'aquesta nit. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts amb episodis que poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i ratxes fortes de vent. Es recomana a la ciutadania extremar la prudència en la mobilitat, evitar aparcar vehicles en rieres i allunyar-se de lleres i passos subterranis. I també parlarem del lloguer perquè un total de 57 persones han tramitat l'ajuda al lloguer a Palafolls. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, serveis socials de l'Ajuntament ha registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 majors de 65. Els beneficiaris podran rebre una subvenció que oscil·la entre els 50 i els 200 euros mensuals, sempre que no superin els llindars d'ingressos i els preus de lloguer fixats.

El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. S'han obert ja les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa, limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases: formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, un mentoratge personalitzat entre setembre i novembre per treballar l'estratègia de cada negoci. La participació és gratuïta i les sol·licituds es poden fer ja a través del web del Consell Comarcal. I també avui parlarem de l'Hospital de Calella, que ha realitzat la primera intervenció amb cirurgia robòtica. El centre hospitalari ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Almaresme i la Selva. El projecte és fruit d'una compra conjunta entre 5 consorcis sanitaris per optimitzar recursos i compartir coneixement.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda les nuvolades taparan ràpidament el cel i en general tindrem un dia ennuvolat a tota la comarca. Entre mitja tarda i al vespre s'esperen precipitacions en forma de tempestes que afectaran a tota la comarca i seran de forta intensitat i localment molt abundants. El vent serà fluix força 2 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 10 als 16 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. A Palafolls avui també s'esperen xàfecs amb tempestes i temperatures que baixen, les mínimes fins als 22 graus i les màximes fins als 22 graus i les mínimes fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de la vaga. I és que avui hi ha hagut un seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius del nostre municipi. El sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres de Palafolls, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, han exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims, i és que per el nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumne no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima, amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, amb arrencades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professionals. A més de les millores salarials, el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que faci la professió més atractiva, ja que els informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes per finals de maig i durant el mes de juny en tot el territori català. I també hem de parlar de medi ambient, sobretot de la previsió meteorològica, perquè s'ha activat el pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a la nostra comarca. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat. Ho ha fet davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona especialment entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant especialment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així també com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència, la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials d'emergències. També es demana evitar aparcar els vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius i rieres i zones negades, ni a peu ni en vehicle. També allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses. Canviem de qüestió per parlar de lloguer, perquè 57 persones de Palafolls entre 36 i més de 65 anys han demanat l'ajuda al lloguer. Divendres va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a aquests ajuts. Segons dades de serveis socials de l'Ajuntament, en aquesta nova convocatòria han tramitat la seva ajuda des del consistori 57 persones. D'aquestes, 43 han sol·licitat l'ajuda per persones d'entre 36 i 64 anys i 14 ho han fet pels ajuts de majors de 65. Per poder optar aquests ajuts, la unitat de convivència del sol·licitant no pot haver superat els 36.279 euros d'ingressos anuals durant l'exercici fiscal de l'any anterior. Pel que fa al preu del lloguer, el contracte no pot accedir als 1.000 euros mensuals per un habitatge sencer i als 450 euros mensuals si es tracta del lloguer d'una habitació. En casos de famílies nombroses, monoparentals o membres amb discapacitat, el límit de lloguer s'amplia fins als 1.100. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació de la seva subvenció. I en clau comarcal, el Consell Comarcal del Maresme impulsa la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte per ajudar joves de la comarca. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència en el sector. És per això que el Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores menors de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa estarà adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau pel desenvolupament empresarial dels joves. La primera és una formació intensiva durant el juny, centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural del Maresme per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a persones menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol poble del Maresme. La selecció dels 20 projectes es farà tenint en compte la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació en aquest programa és gratuïta i el termini d'inscripció ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible al web del Consell Comarcal. I abans de conèixer la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, un dia com avui, hem de marxar cap a Calella, on l'hospital s'ha estrenat a la cirurgia robòtica amb una intervenció d'urologia pionera. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica, que va tenir lloc a finals d'abril a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el centre calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de la tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives pels pacients. En aquest sentit, el doctor Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, ha valorat molt positivament l'experiència, destacant l'autonomia i el control que ofereix aquest nou sistema.
1: Bueno, la cirurgia ha anat realment molt bé. És un cas on el robot realment ens aporta molts avantatges, però en un cas complex. I en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, en la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
0: Aquesta incorporació tecnològica no només suposa un avenç tècnic, sinó també una millora en l'accés a la salut pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva. La directora assistencial de la corporació, Sònia Pérez, ha subratllat la importància de descentralitzar aquests serveis que són d'alta complexitat.
2: Per la corporació és un pas endavant, molt important. Per què? Home, perquè d'alguna manera estem apropant el servei de la cirurgia robòtica a la nostra població de referència. Fins ara, aquesta parcel·la l'ocupaven pràcticament els hospitals de tercer nivell, com són doncs, els grans hospitals, no? I els hospitals de proximitat, com som els comarcals, no podien accedir a aquesta tecnologia. Amb la qual ara els nostres pacients i usuaris es poden beneficiar d'aquesta cirurgia robòtica en primera persona apropant aquest servei a la nostra població. Bàsicament això considerem que és un tema d'equitat també a nivell de territori, equitat territorial, no? Que sempre diem que visquis on visquis, doncs, podran tenir aquesta cirurgia robòtica que és molt i molt important.
0: Amb aquesta intervenció, l'Hospital de Calella se situa al màxim nivell que altres centres hospitalaris de referència, avançant cap a un model d'atenció més innovador i eficient. La implantació d'aquesta tecnologia ha estat gràcies a un projecte de compra conjunta impulsat per 5 consorcis sanitaris. El Consorci Hospitalari de Vic, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Sanitari de Terrassa, el Sanitari del Maresme i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquesta aliança, segons han detallat des de la corporació, reforça un model de col·laboració entre hospitals orientat a optimitzar recursos, compartir coneixement i millorar l'accés dels pacients a la cirurgia robòtica.

descobrim la nostra maroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere. L'any passat, el 2025, parlàvem dels pisos de protecció oficial perquè començaven a prendre forma. Des d'aquell dia, les màquines que treballen en la construcció dels 29 habitatges de protecció oficial estaven ja col·locant els mòduls prefabricats que havien d'acabar conformant els dos blocs d'habitatges públics. Feia mesos que aquests mòduls estaven fabricant a Osona i, en aquell moment, havia deixat ja de ploure i va ser quan es va poder estabilitzar els terrenys. Va ser hora, llavors, d'anar situant-los al seu lloc definitiu. Segons va explicar l'alcalde, en poc temps acabaria la instal·lació d'aquestes grans peces que conformarien l'esquelet dels pisos, mentre que paral·lelament es treballarien els interiors per instal·lar el cablejat i tots els serveis. El 2021, 200 persones aprofitaven el final de l'estat d'alarma per sortir al carrer de matinada. A les 12 de la nit d'aquell dia, d'aquell estat d'alarma, i amb ell l'obligat compliment del toc de queda nocturn. Aquest fet el van aprofitar molts palafollencs per sortir de casa. No hi havia res a fer ni res obert al poble, però la policia va comptar unes 200 persones que, respectant en la majoria de casos les distàncies de seguretat i l'obligatorietat de portar mascareta, van aprofitar per donar una volta nocturna després de mig any sense poder-ho fer. Però no tothom va seguir les normes. De fet, la policia va tenir molta feina aquell cap de setmana i va aixecar una trentena d'actes. Hi havia sancions per conduir begut, per no portar la mascareta en via pública, però la meitat d'aquestes sancions es van aixecar joves del nostre poble per fer botellots i veure la via pública. I el 2016, fa ja 10 anys, el Banc Dolent llançava una campanya per vendre pisos a Blanes, Lloret, Pineda i Calella. La Sareb, la societat gestora dels actius immobiliaris tòxics dels bancs i coneguda popularment com a Banc Dolent, va engegar la segona edició de la campanya Tu Casa a Toda Costa, amb l'objectiu de vendre pisos i residències unifamiliars a municipis costaners. Al nostre voltant, el Banc Dolent havia posat a la venda immobles a Blanes, Lloret, Pineda i Calella en aquesta campanya d'abast estatal. La missió era aprofitar l'augment de l'activitat del mercat de segona residència durant aquelles dates per col·locar part dels actius dels bancs i caixes rescatats que gestiona des de la seva creació l'any 2012. Aquella setmana, per exemple, la Sareb tenia ofertada a la seva pàgina web un pis en bon estat de dues habitacions, bany, cuina equipada i parquet per 78.600 euros en un barri residencial de Blanes, entre altres pisos que també tenia publicats.

0: És moment de connectar, com sempre, amb en Jordi Prats-Savalls per veure quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui us vull parlar de la ruta per Palafolls que organitza el Consell d'Infants del nostre municipi. Serà una visita guiada que farà dissabte al matí, al punt de 11:45 del matí. De fet, les inscripcions encara continuen obertes. Es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 11:45 del matí, a la plaça Major.
0: Gràcies, Jordi. I amb en Quim Serra, ara mateix el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel que queda de jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
2: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme a uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat d'aquest temps de maig típicament primer veral que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
0: Moltes gràcies, Quim.

Com sempre, finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu del nostre municipi s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya, amb un impacte especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla ha exercit el seu dret de vaga i un 82% de l'alumnat no ha assistit a classe. També hem parlat d'emergències perquè Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions davant la previsió de xàfecs que podrien afectar especialment el centre i el sud de la comarca entre les 5 i les 10 de la nit d'avui. Es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hem parlat també del lloguer i és que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds als serveis socials de l'Ajuntament han registrat 57 peticions per les ajudes al lloguer d'enguany. D'aquestes, 43 corresponen a persones d'entre 36 i 64 anys i 14 a majors de 65 anys. En plana comarcal s'han obert les inscripcions per l'Enlairem, el nostre projecte, una iniciativa que ofereix acompanyament professional a persones menors de 35 anys que ja tinguin un negoci en funcionament a la comarca. El programa està limitat a 20 participants, començarà el juny i constarà de 3 fases. Formació intensiva en gestió i intel·ligència artificial, una estada de cohesió en una masia i, finalment, mentoratge personalitzat. I l'Hospital de Calella ha assolit una fita tecnològica amb la realització d'una operació d'urologia utilitzant el robot Tumai. Aquesta incorporació permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives, el que millora l'accés a la salut d'alta complexitat pels veïns de l'Alt Maresme i la Selva.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu consultar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I hem obert també un nou canal de WhatsApp. Per tant, tothom qui estigui interessat també s'hi pot apuntar, ens pot buscar i allà tindrà totes les notícies. Com sempre, nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei. No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Després de l'aturada que hem tingut durant la setmana passada, perquè era el torn de Palafolls Som, reprenem ara d'Assumptes Interns a Ràdio Palafolls. Falta només un mes i mig perquè comenci el Fem Palafolls, aquesta festa, aquesta cita del comerç local amb actuacions musicals, gastronomia i propostes comercials. Avui en parlarem a l'Assumptes Interns, ja que ens tocarà parlar de promoció econòmica, també de comerç i de consum. Qui li passa, o més bé dir, què li passa al mercat municipal, que cada cop està doncs, més reduït, amb menys parades, i fins al punt que, per exemple, dissabte passat, només hi podien trobar entre 3 o 4 parades al nostre mercat. Parlarem de participació ciutadana, de la nova oficina de turisme, de rutes i també de fires. Són només algunes de les responsabilitats que depenen de la nostra convidada avui a l'Assumptes Interns. Ella pertany al grup d'Esquerra Republicana i és la primera vegada, de fet, la primera legislatura en la que participa com a regidora al consistori, tot i que té una llarga trajectòria dins la política local. I de l'equip de govern, de fet, és l'única que no té dedicació i, per tant, no té una remuneració fixa o no té un salari per part de l'Ajuntament. Avui podem parlar amb la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Comunicació, Participació Ciutadana i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, la senyora Silvana Bavé. Senyora Bavé, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolti, compte enrere per al Fem Palafolls. Més i mig dèiem que falta perquè comenci aquesta sisena edició, si no m'equivoco ja, del Fem Palafolls, i encara no sabem res. Suposo que deu estar ja tot preparat i que serà el darrer cap de setmana de juny.
1: Sí, serà el darrer cap de setmana de juny i estarà en marxa. Anem a temps, vull dir que es realitzarà com cada any.
0: I com cada any vol dir propostes musicals?
1: Sí, propostes musicals per part de cultura i després les casetes de menjar i beure.
0: El Village, la zona del Village.
1: Sí, sí, la zona del Village. Ah, i també, no oblidem, la desfilada de la Fundació d'en Molien Puigverd i el Forest Talks.
0: Per tant, es manté el mateix esquema que hem tingut fins ara.
1: Sí. Sí,
0: a nivell
1: repetim.
0: De tot el que és actuacions musicals, vostè depèn més de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafolls, per tant, no m'avançarà res, segurament. Per la part del Village, que això sí que depèn directament de promoció econòmica, què hi trobarem?
1: Hi trobarem, com cada any, diversitat d'establiments de Palafolls, perquè no tots són restaurants, que oferiran diferents tipus de menjar, i sembla que aquest any també cada cop s'opta més pel tema vegetarià, pel tema més producte de proximitat, i això també fa que hi hagi alguns canvis.
0: I per tant, podem trobar amb aquests canvis? Vol dir que no hi haurà menjar preparat?
1: No. Què vol dir menjar preparat?
0: Vull dir que no hi haurà elaboració pròpia, quan diu productes...
1: No,
0: el que
1: no.
0: Sempre hem tingut és
1: restaurants... Vull dir alimentació, els productes amb els quals es fan les propostes.
0: I a nivell de cost, tenim alguna idea de quant costarà aquest Fem Palafolls? Que es mira sempre en lupa el cost del Fem Palafolls, i això és un pla que el fet de que s'elimini una nit de concert, perquè el diumenge no hi hauria concert, sinó que hi hauria una espècie de vespreig, això faria que podia abaratir una mica més el cost d'aquest certamen.
1: La veritat és que jo no sóc coneixedora del cost econòmic, i sí que està clar que ja l'any passat ja vam fer aquest vespreig que reduïa el cost.
0: Però sí que hi havia concert. Hi havia

0: Bé, el comerç a Palafolls continua creixent. Sí que és veritat que el que costa més és el comerç de sempre, que es torni, que passi de generació en generació, però sí que es va aconseguir mantenir una estabilitat. Hi ha nous comerços, també tindrem en breu el Bon Preu, que és l'Esclat. Aquí.
1: És Esclat o Bon Preu?
0: És Esclat, aquí. A Palafolls és Esclat.
1: Però l'Esclat és més gran.
0: Sí, i és un Esclat, que també porta associada la benzinera, que hi haurà al davant. I, per tant, de moment sembla que ens anem mantenint i que no passa el que passa a altres poblacions, que es van buidant els carrers comercials.
1: Això és la meva pregunta, perquè molta gent deu pensar Palafolls està perdent teixit o múscul comercial, i vostè diu que no és així.
0: No és
1: que
0: així.
1: Es manté les botigues.
0: I també arriben comerços nous, i la prova està és que si vostè va pel centre, sobretot al centre, clar, parlem del centre de Palafolls un dissabte a la tarda, i troba moviment, i nosaltres que portem el llistat de comerços que hi ha a Palafolls actualitzat, sempre que a força actualitzat, perquè clar, sempre hi ha algun comerç que comença o que és zona de baixa, no hem notat cap reducció de comerços.
1: Palafolls està associat o participa a través d'un projecte que es diu Reempresa. Vostè diu que un dels problemes principals és que els comerços a vegades no tenen successió, que no, sí. Un cop es jubila, doncs es tanca la paradeta. Justament aquest servei Reempresa és precisament per trobar persones que vulguin continuar amb aquests negocis. Està funcionant bé?
0: Sí, és un projecte que es va iniciar l'any passat, si no va xerrada, i bé, ja s'han fet algunes actuacions, per tant també fa poc que està, diguéssim, en funcionament, i també els comerços que han tancat de moment s'estan mantenint. Hi ha hagut una altra proposta del mateix comerç, per tant de moment sí.
1: I què podem fer perquè arribin més propostes comercials a Palafolls? Hi ha algun tipus de política que es pugui fer des de l'Ajuntament o que s'estigui fent perquè puguin arribar nous negocis, es puguin obrir noves botigues, etc.?
0: A veure, nosaltres saben que tenim molt contacte amb la Fundació. El comerç outlet de la Fundació és veritat que és un comerç que funciona. Això atrau a gent que després ens serveixen per tots els altres comerços, pel teixit comercial. I no estem fent una política concreta, sinó que mantenim, i sobretot amb l'Associació de Comerciants, que sí que fan bona feina en aquest sentit.
1: Ara vostè parlava de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que és l'entitat, sí. La CEP, la que aglutina a una cinquantena, si no vaig errat, de comerços locals. Vostès promocionen aquest comerç local gràcies a aquesta, o acompanyats amb aquesta associació. Què més es pot fer? O què estan fent i què més es pot fer?
0: És complexa el tema de comerç, perquè això no passa a Palafolls, passa a arreu, la venda per internet i sobretot les grans cadenes s'estan eliminant aquest petit comerç. Per això ens hem de sentir afortunats que aquí encara ens queda. Com que de moment nosaltres no hem notat tampoc cap davallada, tampoc no hem dedicat una política, és a dir, sí que acompanyem o anem de la mà amb l'Associació de Comerciants, que, per cert, han aconseguit més socis en els últims temps, i això s'ha de dir i s'ha de reconèixer la feina, i sí que és veritat que anem de la mà i es van fer iniciatives a campanyes i animo a tots els comerços a ser socis d'aquesta associació.
1: I amb el mercat què fem?
0: Ai, el mercat. El mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, el mercat és... totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. Això sí que ho vull recalcar.
1: No per falta de mercat,
0: No, han estat per motius personals, jubilacions, i que no ha estat perquè no hi hagués negoci. I costa molt tenir nous paradistes, tot
1: ara
0: i que...
1: Ara quantes parades hi ha?
0: Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria.
1: Mitja dotzena, a grosso modo.
0: Sí, menys, jo diria que menys, però vaja, sí, mitja dotzena.
1: Potser fa, que fa uns mesos que es va fer un intent de revitalitzar, que es va sectoritzar l'espai,
0: sí.
1: I que estava força ple, de fet.
0: Havíem aconseguit ampliar, havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta.

0: i de cop han anat passant coses i és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé i després no saps per què. Bé, tot es gira. Sí que estem fent, estem donant veus, hem intentat, ara fa poc es va, hi va haver una nova parada de fruites i verdures i intentem fer el que es pugui, però és veritat que els mercats també, a no ser que siguin mercats molt grans, que no és el nostre cas, nosaltres no tindrem mai un mercat.
1: El fet que, per exemple, a Tordera tingui un mercat de importància, o Santa Susana
0: el mateix al costat,
1: com pot ser que no coincideix en dia? Ja sé que tenim a punts al nostre voltant, però que Palafolls tingui només 4 parades.
0: Sí, però nosaltres tampoc no oferim els metres quadrats que poden oferir Tordera. Tordera, per començar,
1: és un casapar.
0: Sí, per començar, és tradicional, forma part, no, del seu ADN. Santa Susana, que tenen, on està ubicat, és un lloc on es pot oferir diferents, moltes parades, i a més, a prop també de la costa i del turisme. No és el cas de Palafolls.
1: Però el fet de que hi hagi menys espai, vol dir menys parades, també és una oportunitat perquè hi haurà menys, diguéssim, competència pels que vulguin venir.
0: Sí, però no, nosaltres no sabem el que passa.
1: Quin futur li espera, doncs, aquest mercat? Perquè si no continua venint gent, segurament n'hi hauran perdent.
0: L'esperança és la darrera cosa que es perd. Per tant, esperem no trobar-nos en la situació de que no hi hagi mercat. Però clar, això tampoc no depèn molt de nosaltres, vull dir que depèn també dels paradistes que vulguin venir. Evidentment, nosaltres les bases són bones, que no és ni el preu, que tampoc per posar parada, per tant creurem els dits i que no es perdi el mercat.
1: Les botigues de la Fundació, abans vostè en parlava, són un eix principal del comerç local a Palafolls. De fet, sí, segurament desapareixessin les botigues del comerç de Palafolls, tindríem un problema en el comerç local. Veig que hi ha obres al carrer Major per preparar una altra botiga, no sé si són de la Fundació també o no.
0: Sí, hi han coses, però això...
1: Vol dir que no m'ho pot dir, veig que la cara és
0: perquè,
1: de que no pot dir.
0: Això li ha de preguntar a la Fundació. No, jo no sóc la responsable d'aquests locals, però ho deixaré així, que hi ha
1: sembla
0: coses.
1: Que sí que hi ha alguna cosa.
0: Sí, sí.
1: I a nivell de participació, els palafollencs participen a la vida pública i política del nostre municipi o no?
0: En quin sentit? De participació ciutadana?
1: Sí.
0: Sempre que hem fet una pregunta, hem tingut resposta. També hi ha altres tipus de participació, que és a través del WhatsApp de l'alcalde. Vull dir que hem posat molts canals de comunicació perquè es puguin comunicar. També es fan les trobades amb l'alcalde, on també es pot anar presencialment a demanar o a felicitar o a dir...
1: Precisament les trobades amb l'alcalde no és que hi hagi molta gent.
0: No, per això vull dir que des de...
1: Per això li pregunto si la gent participa. No si es posen els mecanismes per participar.
0: A veure, depèn de per quin canal, sí.
1: Quin és el que millor funciona?
0: Potser de participació, les enquestes, sobretot de festes, de Festa Major, del Fem Palafolls, aquestes són les que funcionen més. Després és veritat que hi ha baixa participació amb altres maneres que tenen, i llavors fan servir altres vies, com són grups de Facebook, però que nosaltres no hem de per què tenir accés. És molt millor poder anar a una trobada amb l'alcalde o poder escriure directament a l'alcalde amb el mòbil, que no posar per una xarxa.
1: El WhatsApp de l'alcalde encara continua?
0: Sí, continua.
1: Hi ha moltes demandes o no?
0: Miri, no ho sé.
1: Perquè no ho expliquen.
0: Sincerament, no ho sé perquè fa temps que no parlem d'això, però és que jo també pensi que tan sols estic unes hores el dimarts i també em costa a tenir tota la informació de tot.
1: Palafolls disposa d'una eina que és el Participa 311, que és aquesta eina que fa poc es va posar en marxa, que és com una espècie de canal en qual canalitzar precisament totes les participacions, no?
0: Sí.
1: Les enquestes que vostè deia de festes, etc. He consultat, ara mateix hi ha tres reglaments i una ordenança. No és gaire motivador per participar això.
0: No, la veritat és que no. El que passa és que nosaltres volem posar a l'abast aquelles persones que els interessi. Clar, això és veritat, que el que vostè diu són coses que t'han d'interessar i que has d'anar-les a buscar. Però donem veu també la ciutadania en aquestes, per això dic que
1: en aquestes, perquè és obligatori per llei, tant els reglaments i les ordenances és obligatori tenir una part de participació.
0: Està clar, però les posem aquí, les posem i no d'una altra manera.
1: La pregunta és per què no es posa a participar als actes de la Festa Major, m'invento, o per què no es posa a que la gent decideixi noms de carrers, és que no sé,
0: perquè tampoc no tenim tants carrers ara que també hi ha una cosa que estem preparant que pensem que serà del... bé, que agradarà a la gent participar-hi o que tindrem més participació, però com que encara no està acabada, però serà en breu, no en breu d'un mes, però sí que en breu sortirà una manera de participar, bueno, perdoni, un tema sobre el que participar, que en tot cas quan...
1: A veure si l'encerto.
0: A veure si l'encerto.
1: Fa uns mesos anunciava que la rotonda d'accés a Palafolls tindria una decoració que la triarien els mateixos palafollencs.
0: Doncs
1: ara com ara hi ha arbetes.
0: Continuem amb això.
1: Hi haurà per aquí?
0: Ja, va per aquí, sí, sí. Sí, és veritat que hi ha arbetes que es cuiden, perquè no sé si era avui o ahir o demà.
1: Aquestes males herbes es cuiden?
0: No, que aniran a arreglar-ho, la jardineria. No, perquè ara també...
1: Ens ha quedat que cuidaven aquestes...
0: No, perdó, que cuiden la rotonda. També és absurd ara fer una actuació quan després se'n farà una altra, perquè això és malgastar diners.
1: Era aquesta l'iniciativa que vostè pensava, la que tenia en ment?
0: No.
1: No era aquesta, vaja. Però aquesta sí que es va dir que es faria, eh?
0: Es farà.
1: Doble consulta, primer per triar unes, si no recordo mai, unes temàtiques sobre com, de què ha d'anar aquesta rotonda d'entrada, i la segon, llavors, per presentar propostes.
0: Es farà, s'està dissenyant, i potser hi ha algun canvi, perquè clar, després quan et poses, no?, directament, però sí que es farà. Els palafollencs i palafollencs es podran triar.
1: Doncs a veure si encerto la segona. S'acaba la legislatura, és la segona d'Esquerra Republicana al capdavant, sí, del govern, i continuem sense tenir uns pressupostos participatius, que era una de les banderes d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició. Tenen la darrera oportunitat, abans de les eleccions, de tenir uns pressupostos participatius pel 2027. Va per aquí la cosa o no? Tampoc.
0: N'hem estat parlant. Hi ha una complexitat, que és veritat que llavors has de tenir aquests diners...
1: Sí, després no es pot fer les coses...
0: El pressupost no ha estat amb el pressupost perquè s'han prioritzat altres aspectes, és cert, i veurem l'any que ve, a veure si és possible posar aquesta partida perquè es puguin fer els pressupostos participatius.
1: Sí, fins ara no hi ha hagut pressupostos participatius perquè no hi havia diners, per entendre's.
0: A veure, no, és que no hi ha...
1: Diners per pressupostos
0: diners,
1: participatius.
0: Però clar, hi ha hagut prioritzacions que han passat per davant d'aquest tema.
1: Dèiem abans que s'estan fent les visites amb l'alcalde, que queden un parell, però hi ha molt poca participació, que es deu? Perquè es tracten temes d'important vitància,
0: sí,
1: cadascun dels àmbits.
0: No sabem, perquè a més és en una hora, és a les 7 de la tarda, que a més estem molta estona, generalment fins a les 9 del vespre. Durant aquestes reunions les publicitem, si hi ha associacions de veïns ens posem en contacte perquè també facin propaganda i no aconseguim que vingui gent. I després quan venen fan aportacions molt interessants, i també una manera d'aportar al poble és que hi ha coses que no veiem tots, perquè tu no et mous per tot el poble cada dia, tothom. I llavors que els diferents veïns, que són més coneixedors del seu territori, ens poden fer moltes aportacions, i no sé per què la gent presencialment no opta per venir. No sé, igual és una mala política de comunicació, que també ens ho hem plantejat, eh?
1: Mm-hmm.
0: Però és que clar, és que no sabem. Hi ha una pregunta que es podria fer perquè participi la gent. Com hem de comunicar o què hem de fer? Perquè fem un cafè. Vull dir que fem cafè.
1: Sí, és la novetat d'aquest any.
0: I portem galetes. Allò que diem, vinga, va, que sigui una cosa més... Per tant, una pregunta a l'aire, què podem fer perquè la gent vingui a les trobades amb l'alcalde?
1: És una falta d'implicació de la ciutadania en els assumptes municipals o no?
0: No ho sé, jo tampoc no vull arriscar a fer aquesta valoració, perquè vull creure que hi ha diferents motius i cadascú té els seus. Per tant, no, jo no m'arrisco.
1: Ara fa uns dies, Ràdio Palafolls explicava que tenien en marxa l'oficina de turisme,
0: sí,
1: una nova oficina de turisme, un punt d'informació de turística a Palafolls, en aquest cas en el MIT. No és una oficina, diguéssim, com les que podem trobar a Malgrat o a Pineda, perquè tampoc no és el volum de turisme, però ara com ara, si no tinc mal entès, el que és bàsicament és un expositor que ofereix díptics sobre sortides, rutes, etc. Això és un punt d'informació turístic?
0: Sí, perquè trobes tota la informació que hi ha de la població editada per l'Ajuntament i sobre activitats que pots fer en el nostre poble, o conèixer el patrimoni o tenir... Que nosaltres una oficina d'informació al nostre poble no, de moment no té el volum com per tenir-la, perquè això significa tenir persones que hi treballen, i és també més despesa, perquè algú hi ha d'haver, clar, vostè quan va pels diferents, per les diferents oficines d'informació de diferents pobles, hi ha un horari amb persones que estan allà dedicades a això, i no, i nosaltres no estem en aquest moment. L'oficina sí, perquè de turisme cada cop es fan més coses. Per exemple, cada any estem fent una ruta, i ara hi haurà el castell, que també això ens portarà altres activitats, i nosaltres hem pensat que això no fa mal. Tenim allà l'expositor, qui estigui interessat, interessada, va allà i pot, i hi ha plànol de Palafolls, i per què no?
1: No sé quin és el volum de turisme o de turistes que van fins al centre de Palafolls, però potser no és més lògic posar-ho on van els turistes, que és a Maryland, i que tinguin aquella informació per si volen fer un pas més enllà, traspassar la rotonda i arribar al centre?
0: Miri, això és una proposta que havíem pensat i de parlar. El que passa que no ens dona ni la tècnica ni jo tenim tot el temps que necessitem per fer totes les iniciatives que voldríem fer. Sincera, li sóc molt sincera,
1: perquè just fa un any que es creava, un any i escaig, que es creava aquesta regidoria de turisme al nostre municipi. Fins ara estava inclosa dins de promoció econòmica.
0: Sí.
1: Es va crear pròpiament la regidoria de turisme. Com ha anat aquest primer any? Què és el que han pogut fer?
0: Nosaltres estem contentes amb el que hem fet. Estem fent, cada any estem fent una ruta que té la seva, perquè s'ha de dir la ruta, s'ha de senyalitzar, fem un vídeo per poder anunciar a la població, que això no estava present a la nostra població, a no ser les de la Diputació, que sí que eren molt marcades. Creiem, hem optat per aquest, per ensenyar, no?, aquest patrimoni natural que tenim preciós, i també hi ha un patrimoni arquitectònic també a molts dels llocs, que també es poden veure coses patrimonials. I, no, i jo penso que en aquest sentit s'ha fet una bona feina, i estem fent això, rutes que comporten que la gent pugui venir a caminar, i aquest turisme més familiar, més a passar el dia aquí, que si venen a fer una ruta puguin quedar-se a dinar o en els nostres restaurants o per anar a un
1: dels. I es fa alguna avaluació, precisament? Doncs mira, aquesta ruta que hem creat aquest any, si no recordo malament, és la de Sant Genís?
0: Sant Genís vam fer, sí.
1: La de la Masia Can Gibert, al voltant, veritat?
0: Sí, fins a dalt per veure...
1: Existeix algun tipus de control o d'avaluació per dir, molt bé, aquesta ruta que hem creat ha suposat que hagin pogut venir més o menys 500 persones a fer la ruta, les quals 200 han quedat a dinar? Això existeix, algun tipus d'avaluació o control?
0: Sincerament, no. No sé com. La veritat és que suposo que es pot fer d'alguna manera, però no, aquesta iniciativa ni se'ns ha passat pel cap.
1: Deia vostè fa un any que aquesta nova regidoria de turisme serviria per, entre altres, atreure subvencions i fer noves accions promocionals. Les accions promocionals són la ruta, aquestes rutes que vostè comentava. A nivell de subvencions, hem aconseguit atreure subvencions econòmiques o no?
0: Doncs li diré que al revés, que n'hem perdut una.
1: I això?
0: I no és que l'hagin perdut, no ens l'han concedit. I ens va saber molt greu, que vam demanar el per què. I el per què ens van dir que la resposta de la Diputació va ser que tenien moltes peticions i que no ens havia tocat.
1: Ah, però no és per qüestió de que haguem fet la regidoria de turisme? Que
0: no té res a veure, sinó que hi havien hagut moltes...
1: Vostès l'any passat tenien un pressupost previst a través de subvencions, que aquest any no s'ha complert perquè aquesta ajuda ha desaparegut.
0: Efectivament, però no perquè nosaltres, no perquè no s'hagi fet bé la feina, perquè ens va sobtar molt. I com és que, a més, aquest any estem... Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que,
1: però la volem... Des del poble?
0: Des del poble. La volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no, que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera ben feta.
1: I quin camí triaran? Ciutadella, darrere del castell, per Canal Trofeu...
0: No ho diré tot, vull dir, quan el dia que inaugurem aquesta ruta, la gent que vingui a aquesta ruta, la seva inauguració, i llavors sabrà per on passem.
1: S'inaugurarà al mateix temps que el castell es tornarà a posar en marxa cap a la tardor?
0: Sí, s'intentarà que sí. Després dels tempos ja sap vostè que hi ha coses que varien, però s'intentarà que sí. Per tant, clar, amb un any com aquest, que fèiem aquesta, vull dir, que dedicàvem aquesta ruta justament al castell, i aquest any no ens la donen. D'aquestes coses també inexplicables.
1: I érem aquests diners amb els que vostès comptaven posar senyalització, etc?
0: A veure, nosaltres comptem amb un pressupost, perquè clar, com que, com sí, que una subvenció és veritat que no la tens segura mai, comptem amb un pressupost. El que passa, que si rebem la subvenció, doncs aquest pressupost es pot dedicar a altres tot coses, doncs aquest any el pressupost doncs es gastarà amb la ruta. Tampoc no parlem de molt, no parlem de 1 milió d'euros.
1: Fa un any vostè en aquest programa, en els Ondes Intents, deia que el ganxet passava a ser una revista semestral,
0: sí,
1: que sortiria 2 cops l'any aproximadament. La darrera edició del ganxet és del juliol de l'any passat. O sigui, hem de sortir un... anem una mica tard.
0: No, sí, anem una mica tard, però tot està justificat.
1: Què ha passat?
0: Hem tingut un canvi de tècnic, hi havia una tècnica de comunicació, ara tenim una persona nova i clar, i s'ha hagut de posar al dia. I quan t'has de posar al dia tot, perquè tan sols tenim un tècnic de comunicació, a part de la ràdio, tot no es pot tenir. Sí que en breu sortirà.
1: En breu?
0: Sortirà el número en breu.
1: Maig, juny?
0: Esperem que sigui... Jo dic juny cap al tard. Per
1: juny
0: si,
1: profund.
0: Sí, per si de cas, perquè és això, és que els terminis a vegades tampoc...
1: Abans de Sant Joan.
0: No depenen, data, no jo... depenen de nosaltres directament. Per tant,
1: però juny. La idea és la mateixa, eh? Dos números l'any.
0: Sí.
1: Dues publicacions de, sí, del ganxet l'any.
0: Sí.
1: I el ganxet continua sent una revista en la qual s'informa una mica de les actuacions fetes fins a fins llavors de l'Ajuntament. És un, sí, recull d'informació.
0: Sí, un recull d'informació amb reportatges i entrevistes que, no, que a vegades són de temes de Palafolls, que no sempre són de coses que s'han fet o han passat.
1: El que sí que s'han fet, ho deia vostè l'any passat, que es posaria en marxa de nou l'agenda en paper, s'ha
0: sí,
1: tornat a posar en marxa, aquesta sí que no falla, que a més hi ha hagut aquesta agenda en paper. Com ha anat aquesta experiència? Funciona?
0: Sí, perquè, és a dir, aquí sí que podem fer una avaluació, és molt més fàcil fer-la, perquè quan es retarda la gent la demana. És a dir, que si hem, per algun motiu, en comptes de sortir el dia 1, doncs surt el dia 4 o el dia 5, com ha passat aquest mes, em sembla, mm-hmm, que ha sortit més tard, la gent va a l'Ajuntament a demanar-la, va al MIT, els comerciants també ens diuen ai, que no ens porteu l'agenda, que hi ha gent que la demana, és a dir, que per tant sí que ha funcionat.
1: I com es distribueix aquesta agenda? On es pot trobar?
0: Aquesta agenda es pot trobar als equipaments de, propis a l'Ajuntament, que són de l'Ajuntament, com a l'Escola de Música i Dansa i a la Biblioteca i al propi Ajuntament, i després també es reparteixen entre els comerços de l'Associació de Comerciants.
1: I si tan important i vital és no tenir, estar informat de les activitats que estan programades, no s'ha plantejat fer casa per casa?
0: No, no, perquè per fer casa per casa hauríem de pagar el servei. I per tant, nosaltres entenem que sí, vull dir, que hi ha molts llocs on anar-les a cercar. Si les persones estan interessades, no és tan difícil. Vull dir que tots anem a comprar o passem en algun moment.
1: Però la revista sí que serà casa per casa.
0: Sí, la revista sí, perquè la revista ja fa temps que nosaltres el ganxem, pensi vostè que té de vida, que té un any o dos.
1: És el número 12, el proper.
0: Sí, però...
1: El número 12 vol dir que almenys fa 5 anys.
0: No, 6. No, però dic l'agenda, perdoni.
1: Ah, la revista fa un any.
0: L'agenda fa un any.
1: Sí.
0: I la revista ja fa... Per això,
1: el número 12, el
0: ja serà la número 12. En aquell moment, quan es va crear, es va decidir així, i també la gent ja ha agafat l'hàbit de tenir-la a casa, i en canvi l'agenda, com que ja la vam fer fa un any, vam dir, no podem sobrecarregar econòmicament, i per tant... també teníem el pressupost que teníem, i per tant vam dir, la posem a l'abast de la població, però en llocs fixes.
1: Una de les eines més importants de comunicació que té l'Ajuntament, a banda de la ràdio, és la pàgina web, que s'ha posat o s'ha estrenat una,
0: sí,
1: nova pàgina web,
0: sí,
1: fa escassos dies.
0: Ens convenia, perquè l'antiga pàgina web era, i ja no per consultar-la, que també, però a nivell intern, per nosaltres, pels tècnics, i a vegades he estat també remenant-la.
1: El mòdul de gestió era un desastre.
0: Uf, ni s'imagina, però és el que passa amb tot. Totes aquestes eines van quedar obsoletes i a més cada cop més ràpid. I per tant, celebrem... No ha estat fàcil, no ha estat fàcil, perquè s'ha volgut abocar molta informació perquè la població tordera tingués tota la informació possible, i no ha estat... No, i potser a hores ara encara hi ha alguna cosa. Per tant, si detecten alguna cosa que és una errada, s'agrairà molt que ens ho diguin.
1: A nivell de és la seva primera experiència com a regidora, doncs ha estat, sí, involucrada amb la política local en diferents àmbits, però com a regidora és la primera primera vegada que vostè és regidor de l'Ajuntament de Palafolls. Què li ha semblat? Li està agradant l'experiència o no?
0: Home, és una experiència molt interessant.

0: Informa't del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls.
13: 107.7 FM.
14: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li agrada, tot i que a Marie Kondo li sàpiga greu, acumular. No és tampoc una cosa que passi només en el nostre món turbocapitalista. La dèria per arreplegar, col·leccionar, classificar i mostrar ha donat productes històrics ben curiosos, com la moda dels gabinets de curiositats que va recórrer l'Europa d'època moderna. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem què és això dels gabinets de curiositats. Quan apareixen i per què? Com eren i quins van ser els més reeixits? Benvinguts a l'Europa de les Meravelles! Benvinguts a les portes de Troia!
2: Benvinguts i benvingudes a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels gabinets de curiositats i les cambres de meravelles. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones.
2: Quina és la importància d'aquestes cambres de les meravelles?
3: Bueno, ja, primer són meravelloses, el qual sempre és fantàstic. I segon, ja veurem que pot semblar un tema com molt concret, i ho és, vull dir que ningú s'enganyi, però és un tema que pot semblar molt concret, no? De exòtic, si volem, meravellós, curiós, però darrere d'aquesta aparent excentricitat de les elites europees del barroc, el que hi ha, ja veurem, és molt més, no? L'inici de les exploracions europees a la resta del món, l'inici del mètode científic, l'inici de les grans col·leccions als museus europeus. Llavors, aquests gabinets de curiositats, aquestes cambres de meravelles, són potser un símptoma de l'època, de la cultura intel·lectual de l'època, i per tant, i que no deixen de ser curioses, no? Vaig pensar que eren potser material per fer un programa.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una banda sonora molt concreta.
1: HP i la cambra secreta.
0: Molt bé, no sé si vols desenvolupar-ho.
1: Bueno, parlem de càmeres de les meravelles, càmeres, bueno, secretes, fantàstiques, i per tant, vull dir, és transparent.
0: I saps on els nostres oients poden trobar meravelles, Alberto?
1: A Harry Potter, no?
0: En el nostre Patreon. És que no sé com fer-ho, és molt difícil, tio.
1: No ho facis, vull dir que al final la gent és, jo espero a vegades evidències de que no, però no passa res, però jo espero i desitjo que els nostres oients siguin adults funcionals i que per tant no cal recordar constantment que ens hem fet un Patreon i que poden trobar la informació.
0: I un mes?
1: Bueno, i un iVoox, sí. Premium, i que poden trobar tota la informació a la nostra pàgina web. Doncs no cal.
0: No cal, doncs anem a la primera pregunta directament, si et sembla.
1: Vinga.
0: Que és obligada. Què són els gabinets de curiositats?
1: Primera avís del programa. No estic totalment segur de que sempre que vulgui dir gabinet de curiositats no digui ganivet de curiositats.
0: Està bé fer el disclaimer.
1: Però jo aviso, vale? Com sempre tinc mal de cap. Doncs com el seu nom indica, aquestes càmeres, aquestes cambres, tot i que a vegades eren cambres o a vegades eren mobles, no? quan va començar a prendre forma aquesta pràctica al llarg de l'època moderna europea, són una pràctica que comença a donar lloc a col·leccions ben singulars. Són unes cambres, uns espais on es comencen a acumular objectes en un afany col·leccionista i que reben molts noms, no? Càmeres de les arts, estudis, gabinets de curiositats. Potser a mi el que més m'agrada és el de Wunderkammer, no? Que és el nom alemany del concepte, no? Que és literalment la cambra de les meravelles.
0: Ah, perdona que talla. Ara que deies, he entès una cosa. Quan has dit que podien ser mobles, també. Sí. Fa relativament poc, bueno, ara potser...
1: Sí, un gabinet de font, de fet, és un tipus de moble.
0: Doncs va sortir una sèrie de Guillermo del Toro, que
1: sí,
0: eren
1: un gabinet de curiositat, és com de relats curts.
0: Exacte, relats curts, així de terror, etc. Alguns Lovecraftia... Bueno, que és una sèrie que m'agrada molt.
1: Un gabinet és aquest, com un moble que té calaixets, que tu obres i tu dius, obro un calaixet i trec...
0: Aquesta pedra rara, no?
1: És aquest concepte.
0: I el començament de cada capítol...
1: Al principi comencen a ser aquests mobles, aquests espais, i a mesura que aquestes col·leccions creixen, a mesura que aquestes col·leccions moltes vegades s'imbrinquen en palaus o en espais grans, comencen a ser càmeres, no?, atapeïdes. A més, és molt bonic, jo no he entrat en això durant el guió, però també són espais que són profundament retratats. Hi ha molts gravats, moltes pintures de pintors que pinten la càmera de meravelles del príncep de no sé què, i tu veus allà un senyor amb un clar síndrome de Diògenes, amb un esquelet penjat al sostre, unes
0: dents d'allà,
1: una denda no sé quan, però bueno, escolta, la gent se l'ha estimat al comerç.
0: Sí. Per què eren cambres de meravelles i sobretot quin sentit té aquest nom?
1: Bueno, ja ho anirem veient al llarg del programa amb més detall, no? Però aquestes cambres, aquestes col·leccions que generen, responen precisament a un sentit nou de la meravella, no? Que és el sentit de la fascinació pel món que està generant l'expansió europea i que porta aquestes elites europees a abocar-se, no?, en un col·leccionisme eclèctic, a voltes estrambòtic, però que identifiquen molt bé la seva època, no? Ja ho anirem veient, com dic, però endinsar-se en una d'aquestes Wunderkammer, no?, en una d'aquestes cambres de les meravelles, en aquest gabinet de curiositats, és endinsar-se, en efecte, dins d'una meravella rere altra, col·leccionades, atapeïdes, no?, sense cap ordre ni concert al principi, amb intents de sistematització més endavant, no? Bueno, anirem seguint aquest procés.
0: I quan apareixen aquestes cambres?
1: Bé, l'afany col·leccionista es pot resseguir des de l'antiguitat, no? Vull dir, la gent acumula coses. Jo el primer. Vull dir, m'agraden els jocs de taula, i els jocs de taula que encara estan per treure... compres a la balda, que és on millor està. Però el cert és que aquesta forma concreta d'acaparament cultural apareix durant el Renaixement i s'intensifica al llarg de l'edat moderna. No? Podem dir que és un fenomen, comença una miqueta abans, acaba una miqueta després, però és un fenomen inherent a l'edat moderna. Al segle XVI, XVII, el XVIII comença a trontollar, trobarem grans col·leccions vinculades precisament a aquest gran desig col·leccionista de grans personatges.
0: I aquest gran desig, per què apareix?
1: Doncs bàsicament hi ha un anhel de comprendre el món, no? I de mostrar-ne o de gaudir-ne de la seva immensitat, no? cada vegada l'accés al món és més gran, no? L'accés a la informació continua sent limitat, però cada vegada, no?, hi ha com més coses, amb la qual ser partícip, no?, d'aquestes novetats, des de la teva casa poder veure un raconet d'Àsia, un raconet del Pacífic, del Brasil, un animal exòtic que ningú ha vist mai, una planta que no sé què, una estàtua de no sé on, és un gest de classe, no? Penseu que tot just estem en el moment dels grans descobriments geogràfics europeus. No? No només el descobriment d'Amèrica, que havia passat a finals del segle XV, a principis del XVI, sinó tota la posterior expansió dels viatges oceànics, l'exploració del Pacífic, l'expansió per l'Àsia. No? Potser l'únic espai que queda encara verge és l'interior d'Àfrica, no? Perquè encara serà territori inexplorat pels europeus durant algunes generacions. Fins a mitjans del segle XIX no hi haurà les condicions tècniques perquè els europeus puguin endinsar-se en l'Àfrica subsahariana. No? Però bueno, aquestes expansions, no?, per bona part del món conegut, porten a un sentit de la meravella constant, no? Tu des d'Europa reps informacions, cartes, visites dels teus corresponsals botànics al Brasil o on sigui, de coses que són fascinants. O sigui, t'imagina't el primer europeu que arriba a la selva amazònica i diu: hòstia puta, no? O veu un jaguar, o veu un... Diu, però què merda és aquesta? Vull dir, aquestes plantes...
0: D'on ha sortit això?
1: El garraf, no tenim aquestes... No tenim aquestes exuberàncies, no? És també el mateix principi que porta que molts ajuntaments fotin palmeres a totes bandes. Va haver una moda als anys 90 a tots els passeigs marítims de posar putes palmeres. Doncs, bueno, és això, és que no té una Wunderkammer, pues posa una palmera. El món és un lloc divers, enorme, amb coses mai vistes per l'home occidental, i per tant atesorar aquests objectes, tancar-los, exposar-los a les visites, ensenyar-los, retirar-te a la soledat de l'observació dels mateixos, es converteix en tot un gest de distinció social.
0: Abans ens has fet una miqueta de spoiler, però seran sempre cambres?
1: Bé, aquests gabinets, sobretot els inicials, com hem dit, o els de les col·leccions més modestes, no? Ja veurem que això és tot un és com la gent que es dedica a col·leccionar cartes Pokémon. Hi ha qui té un Charizard de primera edició i hi ha qui té un Psyduck o un Rattata.
0: Un Rattata?
1: Rattata.
0: Que no sé qui és.
1: Home, a veure, el nom és força clar.
0: Deu ser una rata, no? Però...
1: Hiperactiva, fa ratatata, ratatata.
0: No fa.
1: Sí, quan evoluciona a Raticate, com si fos una cosa més homicida. En qualsevol cas, col·leccions, com en tot hi ha de molt tipus, hi ha qui col·lecciona i se'n va a lo premium, no? I qui té menys, no? Hi ha qui pot tenir tot un palau, hi ha qui pot tenir una habitació, hi ha qui pot tenir un moble, hi ha qui pot tenir, pues, una bosseta. Bueno, però comencen sent armaris, calaixos, mobles, on guardar els primers tresors de la col·lecció, però ben aviat, degut al volum, prenen la forma d'habitacions atapeïdes d'objectes.
0: Bueno, allò que comences amb un moble pels jocs de taula, no?
1: Que això que comences i dius, bueno, això, i això, vinga, i un altre, i ara faig, i ara no sé què, i ara, bueno, doncs... Pues,
0: anar fent. Quina importància tindran en la història de la cultura i el coneixement aquestes càmeres de meravelles?
1: Doncs marcaran l'inici d'una visió més científica del món, no? Ja veurem que en un primer moment hi ha un marcat sentit de la mirabilia premoderna, no? Dels elements meravellosos en un sentit màgic, en un sentit folclòric, corn d'unicorn, sang de drac, bueno, sang de drac, tot i que sang de drac és una resina vermella de la que es treu el tint, però bueno, això ho feien passar per Sant Adrià. Però
0: I el cor d'unicorn?
1: Cor d'unicorn, ja en parlem.
0: Ja en parlem, perdó.
1: La sistematització d'aquests objectes, la dèria de la informació, no? Tu quan col·lecciones vols saber-ho tot d'aquell objecte, vols fer una targeteta.
0: Posar-la allà penjada, no?
1: Jo et compres el joc de taula i l'enfundes, si el guardes.
0: No? I no jugues mai.
1: Home, no, clar, jugues, perder dinero. Bueno, tot això, tota aquesta idea, aquesta sistematització portarà que aquestes càmeres de meravella siguin l'inici, ja veurem, de les primeres col·leccions d'objectes d'història natural, d'història mineral, d'història humana, i amb el pas del temps es convertiran en el cor de grans museus.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central un altre cop amb música de Harry Potter.
1: Sí, de fet, té un sentit. La primera, no? aquest element...
0: El sentit més fàcil, no?
1: Sí. Aquesta és la cançó, el tall dedicat a Dobby, l'elfo domèstic.
0: Mm-hmm.
1: Perquè com estem parlant de col·leccionisme, Dobby a la vegada és la representació física del niño rata. I després també té un afany de col·leccionar mitjons.
0: Oh...
1: que fa que sigui el protagonista involuntari de la nostra segona música. Jo estic molt Harry Potter avui.
0: Ja ho veig, és estrany això, eh?
1: Bueno.
0: Molt bé, comencem una miqueta insistint en el contingut d'aquests gabinets de curiositats. Quins objectes es guardaven en aquestes càmeres?
1: Doncs, com hem dit, hi ha una mica de tot, no? Com en una bona amanida. Eren col·leccions molt eclèctiques, sovint construïdes sobre la marxa, no? En virtut dels interessos, o d'una barreja d'interessos personals de la persona que muntava la col·lecció, però també amb les seves possibilitats d'obtenir objectes, no? Tu col·lecciones el que t'arriba, el que pots trobar, el que encarregues, el que et canvien, no? Comencen com una cosa, doncs, com molt espontània al principi, però sí que amb el pas del temps comencen com a fixar-se categories, no? Com la que recull Littré, ja un cop que el fenomen de les Wunderkammer i de les càmeres de meravelles i els gabinets de curiositats ja està molt de capa caiguda, però això és una classificació de 1800, no recordo ara, molt a principis del 19, que ell divideix, no?, el contingut d'aquestes càmeres, els objectes col·leccionables, en quatre categories bàsiques.
0: Comencem per la primera, no?
1: Sí, fem una història del col·leccionisme, no?
0: Oh.
1: Vinga, la primera serien els Naturalia, no? Les coses que tenen a veure amb la natura, objectes que provenen de la natura.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: O sigui, ala, vinga. Sí, a veure, tampoc es va currar gaire
0: una
1: distinció. Una cosa pitjor és aquella gent que fa col·leccions de llibres pel color.
0: Això és molt... Això és terrible. És terrible.
1: Vull dir... Això ho deuen treure d'un capítol de Dexter o alguna cosa així.
0: No ho sé.
1: La gent com,
0: però és terrible, sí.
1: Bueno. La gent que col·lecciona llibres, en general, és psicòpata.
0: Per què?
1: Podem tenir un llibre electrònic. Aquesta dèria de... És que m'agrada l'olor del paper... Que
0: i l'espai que ocupen.
1: Sí, a mi m'agrada llegir. Llavors, tot ho va ser accessori, no? Però, bueno, mistifiquem... pràctiques.
0: Mm-hmm.
1: En qualsevol cas, els Naturalia, objectes que provenen de la natura, no? Que al seu torn es podien subdividir en els diferents regnes de la natura. El regne animal, el regne vegetal i el regne mineral. Persona, animal, planta, animal o cosa.
0: Fins aquí poques sorpreses.
1: Aquí poca cosa.
0: Quins animals es col·leccionaven?
1: Doncs una àmplia selecció, no? En primer lloc, animals dissecats d'arreu del món.
0: Fantàstic.
1: El que fa la teva tieta allà quan li mor el gat. Doncs,
0: què? Què?
1: No, la meva no la té. No, abans es feia allà una pose... o la gent que té una fura o que té un...
0: Bueno. Sí, o un esquirol.
1: Animals
0: sí.
1: Dissecats. Com més exòtics i llunyans, millor. També tota la subdivisió, les derivades de productes derivats d'animals. Banyes, closques, dents, l'ullal és una dent, però bueno, dents, ullals, esquelets parcials, fèmurs, esquelets sencers, tota la deriva psiquiàtrica de col·leccionisme d'insectes, de col·leccions d'escarbats, d'agafar papallonetes arreu del món,
0: la xinxeta,
1: no? Col·lecció d'exemplars assecats de tot tipus, com tot un mostrari de fauna. Mm-hmm. Però no de la fauna més propera, quilòmetre zero, però també de la fauna més exòtica que et puguis portar. Del llarg del programa, no sé si vull fer spoiler o no, però al llarg del programa
0: fes-lo.
1: Hi haurà fins i tot un dels nostres protagonistes que es va fer portar un pingüí com a mascota.
0: Oh,
1: i tenia un pingüí.
0: No, però, o sigui, i li va durar? No sabem.
1: Sí,
0: no sabem.
1: Home, no sé quant dura un pingüí, però el que... Sí, però imagina com de friqui deu ser de que la teva col·lecció inclogui un pingüí a que tu li vas, pues, suposo que portes sardines a la butxaca o jo crec que portes i li vas donant, jo què sé.
0: Me l'imagino passejant-se pel mig de la galeria, saps?
1: Clar.
0: En fi, has dit animals i també has parlat de minerals.
1: Sí, de fet, tots aquells que durant la infància o la joventut han encetat col·leccions, no? Les de minerals, doncs són les de recurrents. Segells, monedes, minerals... Ah, jo tinc una calcopirita. Ah, doncs
0: sí,
1: tinc
0: sí,
1: un
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què.
0: Sí.
1: Ah, doncs jo no sé què. T'anaves al mercat de...
0: De minerals del
1: allà,
0: poble.
1: De poble.
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: no sé què, la
0: aquest soc jo, aquest soc jo.
1: Ah, jo també.
0: Tu també n'havies fet de minerals?
1: Sí, poquet. Sí, bueno.
0: Jo també, alguna coseta.
1: Pues, llavors, en aquest en aquest context parlem de pedres precioses, semiprecioses, i sobretot també m'encanta el concepte de les pedres amb característiques estranyes, no? Com, per exemple, els heliotropis. Un heliotropi, no sé si el tenies a l'altra col·lecció.
0: No ho sé.
1: Va. I tu? És una mena de... Jo què tenies? Soc un fill de classe obrera.
0: Jo la vaig arredar, tot.
1: Que bé. Ah, ja està. L'impost de successió. No. Vale. Doncs els heliotropis són una varietat de calcedònia de color verd fosc o blavós, amb taques vermelles, són molt bonics, que semblen sang, no? I de fet, aquests heliotrops també es coneixien com a pedres de sang. I són molt boniques perquè són com negres amb com taques de sang per dins. I a més són molt exòtiques.
0: I d'on provenen aquests heliotropis?
1: Normalment provenen de l'Índia. I Plini, per exemple, ja els mencionava, no? I apareixen també mencionats a un dels contes del Decameró, la cosa és una cosa molt top, no? Si tu col·lecciones pedres, tens una pedra que arriba protagonista d'un conte del Decameró. També estan presents a la Xina, però els heliotropis xinesos era més difícil que arribessin a Europa. I sobretot a l'època moderna s'obren reserves en llocs que s'aniran descobrint. Per exemple, hi ha molts al Brasil, a Austràlia, a Amèrica del Nord. Llavors, de cop i volta, tu arribes allà, al Brasil, i et trobes una pedra rodoneta, negra, fosca, amb sang per dins, brillant com un ou, no? Llavors, és com, hola, que guapo.
0: Sortirà un drac,
1: claro. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Aquest és un exemple de pedra exòtica que també era com molt, molt preuada.
0: I quines altres hi havia?
1: A mi una que m'encanta, que és la fulgurita.
0: Vale.
1: Fulgurita. Com
0: fulgurita, és un bon nom.
1: Fulgurita, sí. Són unes rotes metamòrfiques que es formen per la caiguda d'un llamp sobre sorra, sí. Sobre terreny sorrenc. Vale, t'ho imagina't les dunes d'un desert o les dunes d'una platja, i de cop i volta el llamp cau, no? Pam, contra la sorra, i arriba a una temperatura suficient perquè els grans de sílice de la sorra es calcifiquin, no? Es solidifiquin, i llavors tu tens com una pedra allargada, potser d'un centímetre, centímetre i pico d'ample, llarga potser fins a un metre i mig, ensorrada a la sorra, que s'ha cristal·litzat,
0: o sigui,
1: que és un llamp que cau directament sobre la sorra. Clar, evidentment això, si tu ets un puto friqui, això t'encanta, no? Tenir una fulgurita ja com un llamp petrificat, que creus el nou Thor, no? I vas al gimnàs a fer entrenament de força i coses d'aquestes. Llavors, és flipant, i a mi em flipa també perquè és com una piedra rayo per evolucionar Pokémon, no? Tu tens la pedra de sang, la pedra de raig, llavors està com guai. No hem perdut aquesta dèria col·leccionista. Dins de les pedres també es consideraven els fòssils, perquè es consideraven pedres. No, fins que la paleontologia no es desenvolupi plenament i s'entengui que allò són restes fossilitzades d'éssers vius, entren en la categoria de mira que divertit, una pedra en forma de mol·lusc, mira que divertit, una pedra en forma de closca de cargol. No? Llavors, bueno, deixa de ser una
0: pedres rares, no?
1: Una pedres rares, no? Ara parlem de les terres rares, allà. I ja per acabar aquesta col·lecció de naturalia, trobarem també els grans herbaris, no? Vegetació seca, espècies que es trasplanten i es creen grans jardins, no? Trasplanto una selva amazònica al jardí de casa, porto un no sé què, dibuixos de les primeres plantes, de làmines, gravats, dibuixos de plantes exòtiques. Llavors és com una mena de necessitat de demostrar la diversitat de la natura.
0: Avancem, doncs, a la segona categoria. Ja hem parlat de tota la part natural, no? Quina seria la següent?
1: Enfrontats al naturalia, tenim els artificialia. És a dir, els objectes creats o modificats per l'home. En aquesta categoria, ja us ho podeu imaginar, tenim de tot, antiguitats de tot tipus, no? Aquest col·leccionisme que moltes vegades, a partir del Renaixement, entronca també amb la recuperació d'estàtues romanes, gregues, no? A mesura que s'arriba al Pròxim Orient amb els saqueig de les cultures egípcies i mesopotàmiques, però objectes de tot tipus, objectes arqueològics, no? Penseu que, bueno, com la gent, com les tietes que s'anaven a Empúries no fa gaire a robar gerres i te'n vas a una urbanització allà a l'Empordà i tens una senyora
0: que té
1: dos geranis en una ànfora romana, no? I, bueno, això l'àvia era molt rumbera.
0: I segur que té un gat dissecat, també.
1: Suposo. I el cabell cardà. arribat. Bueno,
0: objectes arqueològics.
1: Obres d'art, objectes arqueològics, col·leccions d'armes. Home, tu tens la teva col·lecció heredada d'espases medievals i et portes un cris indi o una katana o no sé què, o no sé quant, aquesta cosa tan fàl·lica. Objectes de tot sí. tipus que es puguin col·leccionar i que siguin productes de les civilitzacions humanes, allà els tenim. Aquesta categoria també incluïa elements naturals modificats per l'home, les manualitats. Un ou d'estrus decorat.
0: No, manualitats.
1: Un ou d'estrus decorat, pedres pintades, saps? Com si necessitessis ajuda, sí. saps?
0: Demana-la.
1: Sí. He fet una pedra i he posat a la meva cara. Una pedra falsa.
0: Cap una cambra, meravelles. Doncs.
1: Ara, que bé.
0: Que bé, nena, escombraries.
1: Que si ja, me'n pensava ara, eh? Si ja de normal, tu com encara no m'he trobat, però tu com a pare reps molta merda de regals de manualitats infantils tenint nens normals. Mm-hmm. Vista l'endogàmia de les cases reials europees en època moderna,
0: què reps?
1: Els regals del dia del pare a la monarquia hispànica devien ser guapos, eh? Bueno, en qualsevol... ous d'estrus decorat, pedres pintades, camafeus, que incluïen, per exemple, pedres precioses, o, per exemple, tu agafaves alguna pedra preciosa romana que trobaves i l'encastaves en un anell nou, mm-hmm. o et feies un anell amb una pedra molt bonic. Bueno, totes aquestes manualitats, aquests artificis humans, també eren curiositats que es col·leccionaven.
0: I la tercera categoria?
1: La tercera categoria són els científica, no? Són tot tipus d'artilugis, autòmates, engranatges, enginys, rellotges, no sé quan, no? Tota aquesta cosa com mecànica també fascinava a la intel·lectualitat europea del barroc, no? Llavors tenim els objectes naturals, els objectes històrics o humans, els objectes mecànics, no? Que també són fantàstics.
0: I l'última categoria,
1: que són els exòtica, que és una categoria que engloba la resta, però a vegades s'apareix diferenciada, que és tot allò de les categories anteriors, però que provingui de llocs molt llunyans, no? Animals, però animals de l'altra punta del món, objectes històrics, però de la Patagònia, un taparrabos de la ètnia, no sé què, doncs tot el que sigui estrany, raro, diferent, que parli de la immensitat del món, que jo pugui exposar, que pugui quedar-m'ho mirant i dient: oh, quin interessant, això aquí a Manresa no es veu.
0: No. Hi havia alguna cosa imprescindible en un bon gabinet de curiositats, o tothom feia una miqueta el que volia?
1: Bé, per la seva pròpia idiosincràsia, els gabinets de curiositats són col·leccions molt eclèctiques, molt construïdes sobre la marxa, molt personals, molt que responen al gust de cada persona que col·lecciona coses, no? A no ser que heredis col·leccions de pedres. Sí. Perquè responen...
0: Era dir que era petitona.
1: Era petitona. Petitona aquí...
0: La meva col·lecció de pedres.
1: Jo era petitona i me la van donar. Bueno. I clar, jo no vaig saber dir que no. Em van donar una pedra.
0: Ah, em feia gràcia. El típic que vas al col·le, fas una exposició del quarts aquell...
1: Clar, quantes joventuts s'han perdut perquè algú t'ha donat una pedra que no tocava?
0: Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Sí, exacte.
1: Harry Potter i la piedra de fumar.
0: Sí. Vale. I la piedra de què, perdó?
1: De filosofal.
0: Ah, vale.
1: Vale.
0: Estaves parlant d'això, de...
1: Llavors, al final aquestes col·leccions creixen en virtut d'una barreja d'interès personal i de capacitat d'accedir a les peces més significatives, no? Jo vull poder fer una col·lecció de pingüins dissecats, però si no m'arriba, no m'arriba. Jo no sabria ni per on començar... Hi ha, però, alguna recomanació general, no? Per exemple...
0: Hòstia, tio, m'encanta.
1: L'any 1587, Gabriel Kaltelmach escriu una sèrie de consells dedicat a Christian I, als cristians, ens ha d'explicar les coses.
0: Sí, sí.
1: A Christian I de Saxònia, sobre el tipus de coses que havia de tenir una bona Kunstkammer, una bona càmera, cambra d'art. No? Llavors, si tu vols tenir una bona col·lecció, has de fer això.
0: I quins consells dona?
1: Doncs, primer, escultures i pintures, això és el bàsic.
0: Bàsic.
1: Has de tenir estàtues, has de tenir pintures, has de tenir gravats. Després, objectes curiosos i singulars. Mira, el prepuci del meu pare que el va dissecar quan... no sé què. Vale.
0: Vale.
1: Entraria objecte curiós, singular, sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja fossin del país o de fora, no? Objectes singulars de propers o objectes singulars junyant. En tercer lloc, ell recomana que tinguis merda, no? Banyes, urpes, plomes, tot això que procedís d'animals exòtics estranys, no? Plomes de lloro, de papagall, banyes de jo què sé, de búfals o urpes de llop siberià de no sé què, no? Perquè al final l'important és aquest afany col·leccionista. Aquestes serien com la base d'una bona col·lecció.
0: Ha arribat el moment, Alberto, de posar noms sobre la taula. Segur que molts dels nostres oients estan desitjant saber quins gabinets famosos van haver-hi i quins són els noms més grans del col·leccionisme de meravelles. Per on comencem?
1: Per on comencem? Ja sabem què ha de tenir una bona col·lecció. Ara anem a veure quines col·leccions ho van patar molt fort. La qüestió és que tenim moltíssimes càmeres de meravelles, gabinets de curiositats documentat, i si féssim un llistat de tots no els acabaríem. Llavors he fet una selecció totalment absurda del que m'ha vingut tan gana.
0: I és el que fem aquí.
1: Ja està.
0: Perfecte.
1: He fet la meva col·lecció de col·leccions. No? Todo anuncios. Potser millor que això, parlem d'alguns, sense cap ordre, sense cap concert, i veiem fins on arribem. Podríem començar primer pels antecedents, no? No pròpiament gabinets de curiositats moderns, sinó col·leccions que alguns dels notables europeus van començar a atesorar. Per exemple, les col·leccions d'obres d'art i manuscrits del duc de Berry, no? A finals del segle XV, o tota la moda dels estudioli italians, que també es van posar molt de moda a la segona meitat del segle XV.
0: I què eren aquests estudioli?
1: Aquests,
0: que tenen nom de pasta.
1: Estudioli. Sí, un estudioli, ricati, la meva mama. Ah, pues un estudiolo és de fet un estudi petit, no?
0: Vale.
1: És una cambra del Palau Renaixentista italià on el propietari es retirava a dedicar-se a les seves aficions. No? Soc el duc de... Soc un Medici i dic, ara em retiro, vaig a...
0: A pintar miniatures de Warhammer.
1: Sí. Bueno, mira, escolta,
0: no?
1: Pues... No crec que fessin Bretònia, però bueno.
0: No crec.
1: Però llavors eren espais, això, no? On es retiraven a dedicar-se a les seves aficions, normalment erudites, no? A consultar els llibres, les meves notes... No, a diferència d'un gabinet de curiositats, no hi ha una voluntat d'exposició, és una voluntat de treball, no? No hi ha una voluntat de mostrar curiositats naturals, atesorar coses històriques o exòtiques, sinó que és això, és una... més aviat un espai d'estudi, de reflexió, moltes vegades privats, però sí que ja és l'antecedent de que és una, com una cambra privada per l'estudi, per les arts, no? I a poc a poc aquestes cambres s'aniran omplint de coses, no? Perquè quan tu et retires, doncs tens el manuscrit que he trobat de no sé què, el gravat de no sé què, la pedra alquímica que no sé quan, el mineral que m'he fet portar de no sé on, no? Llavors, bueno, així començaran a gestar-se aquests espais.
0: I el pas cap a gabinets de curiositats, pròpiament com els hem estat definint durant tot el programa, quan es farà?
1: Doncs també a finals del 15, principis del 16, el món alemany, el món imperial, comencen a haver una mutació d'aquestes cambres del tresor, no? Les cambres del tresor, dels tresors medievals, no? On s'acumulaven les obres d'art, els retaules, les mirabilia medievals, no? Els devocionaris, les relíquies... No? Que sé, a la catedral de Lleida ja des del segle XIV ja ha exposat una banya d'unicorn. En una de les capelletes i en les capelles privades, en el tresor reial dels reis d'Aragó hi havia pues, el braç incorrupte de no sé què, aquesta voluntat d'acumular meravelles ja existia. Comencen a mutar en aquestes cambres de meravelles que coneixem, no? Alguns dels primers col·leccionistes són personatges de la talla de Frederic II d'Habsburg o el seu fill, l'emperador Maximilià I. I també en el món austríac cal destacar una mica posterior, no? Ja de mitjans del segle XVI, 1550-60, la Kunst und Wunderkammer, no? La càmera d'art i de curiositats de l'arxiduc Ferran II d'Àustria, situada al castell d'Ambras, a Innsbruck, que aquesta és especial no només pel seu contingut, sinó que aquesta col·lecció té l'honor d'encara avui conservar-se en el seu espai original, no? En un edifici construït dins del castell entre 1572 i 1583 per allotjar la col·lecció de meravelles de l'arxiduc. L'arxiduc es va fer un espai per conservar aquestes meravelles, i aquestes meravelles s'exporten gairebé 450 anys exposades en aquell lloc, no? I actualment encara es pot visitar. I per tant, el castell d'Ambras a Innsbruck es considera el museu en actiu més antic del món. Si algú vol anar al museu més antic del món, no té suficient amb un museu normal, sinó que vol anar
0: a olorar l'antiguitat.
1: Museu antediluvià primigeni, doncs ja sap on ha d'anar. Sense deixar el món germànic, la Càmera de les Meravelles o la Càmera d'Art de l'emperador Rudolf II a Praga també és visitable encara i es considera un dels no l'espai però sí el contingut és considerat també un dels jocs més importants per la magnificència i el poder imperial. Aquesta Càmera d'Art, aquesta Càmera de les Meravelles de Praga era on l'emperador rebia els diplomàtics, on els feia visitar, els hi ensenyava tota gent important que passava per Praga, mirava el rellotge
0: i després anava allà,
1: mira lo que tengo. És com aquella gent que vas a casa seva i et treu, t'ensenyaré la meva col·lecció de taps de cava.
0: Comencen
1: a treure allà arxivadors i tu no saps, i pastes de terrancies allà, i tu no saps què fer i penses que comences a
0: menjar
1: estar,
0: i
1: comences
0: dir que
1: a estar
0: sí.
1: com en una novel·la, en un argument de Agatha Christie, desitjant ser tu l'assassí. Però bueno, hi ha gent de tot.
0: Hi haurà més gabinets de curiositats famosos?
1: Sí.
0: Sí.
1: Acabo de veure que he escrit gabines en comptes...
0: Sí.
1: I ho he vist en gabines i diu... Bueno.
0: Sí, de fet, a una pregunta anterior deia Albert.
1: Albert. Ah, bueno, és que...
0: No, està bé, està bé.
1: Bé, per exemple, altres gabines curioses de curiositats, les que tenien el rei de França. Per exemple, Francesc I en tenia una a Fontainebleau, Enric IV a les Tulleries, i aquests gabinets destacaven, sobretot per el rei de França, pel que sigui, eren molt de plantetes. Destacaven per la part botànica. Va. Els agradaven les flors, vull dir, la flor, suposo que per la flor de lis. I, per exemple, són grans col·leccions que recopilen plantes exòtiques d'arreu del món. I de fet, són el germen d'aquest gust pels jardins exòtics. A les Tulleries, a Fontainebleau, al Louvre, fins i tot, comencen a haver-hi uns jardins on es trasplanten, o es busquen plantes de la resta del món i es trasplanten aquests jardins com una mena, com feien els reis perses de l'antiguitat, no? que creaven aquests paradisos, no? De tots els indrets que jo controlo portaré plantes, no? Pues tots els indrets que jo conec portaré plantes. Ja al segle XVII destaquen en aquesta òrbita botànica francesa les col·leccions de Gaston d'Orléans, no? El germà de Louis XIII, i hem de, per exemple, aquest és molt graciós perquè aquest és un gran col·leccionista d'objectes botànics en el moment del fenomen de la tulipomania, no? Que sabeu que és aquesta primera bombolla especulativa de la història. Algun dia potser li dediquem un programa. Ell potser, jo no ho faré, però potser no ho farem. Vull dir, sense que portem 530 i pico programes, en algun moment haurem de rascar ja el socarrat de
0: la història.
1: Però, bueno, en aquest moment de la tulipomania, que de fet és una bombolla especulativa, però que entronca molt directament amb aquesta fascinació per les flors exòtiques que recorria a les elites europees, no? La necessitat de mostrar coses exòtiques, diferents, exclusives, que arribarà a com passa sempre quan hi ha un mercat de coses exclusives, que és gent que vol timar els imbècils.
0: Això sempre passa.
1: Llavors, la història no es repeteix, però a vegades rima.
0: Aquestes cambres de les meravelles estaven limitades només als monarques, als reis?
1: No, en absolut, no? En la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se en aquesta dèria, no? Vull dir, com tota pràctica cultural o tota pràctica social sempre es reduplica, no? Hi ha coses que comencen, no? Gestos de classe o gestos de les classes altes que es redupliquen, no? I que quan es posen de moda, com es posen de moda, la gent comença a fer-les. De fet, i també no tothom que fa aquestes col·leccions ho fa des del punt de vista de l'ostentació, des del poder, no? Ja comencen quan aquest món fantàstic, no? De la mirabilia, de l'exotisme, del món s'ha fet molt més gran del que era, portarà, no? A un desig de col·leccionisme per l'ostentació, però també a un desig de col·leccionisme per la clarificació, no? Per entendre el món. Jo vull poder tenir accés a tot allò que és... terrenal, perquè vull entendre com funciona la botànica, com funcionen els animals, no? Tota aquesta classificació, no? Classificació d'espècies, classificació d'objectes, neix d'això, per la necessitat de col·leccionar, no? Jo vull saber què tinc, i que vull saber què tinc és diferent del que tens tu, i vull saber si jo tinc una cosa però tu tens una altra, és que em falta, llavors la vull.
0: També la vull.
1: Vale? Llavors, en la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se a aquesta dèria. No? De fet, dues de les col·leccions més reeixides del segle XVII procedien d'individus no vinculats directament al poder reial. No? Per exemple, podem citar-ne més. Jo he citat aquestes dues perquè m'ha donat la gana.
0: Endavant.
1: Ara ja veurem per què. Per exemple, la de Olaus Bormius, metge i antiquari danès, afincat a Copenhagen, que era un exemple excepcional de col·lecció que, per exemple, ell col·leccionava reculls de literatura escandinava, de literatura danesa èpica. No? De fet, era un apassionat de la cultura danesa antiga i va ser un dels primers en estudiar, sistematitzar, classificar i copiar pedres rúniques.
0: Es va fer tatuatges, també?
1: No ho sé. No sé si va arribar a divorciar-se. No sé si, saps, en aquella... m'he fet un tatuatge, una runa, la runa de Odín. Bueno,
0: però bueno, que em va reunir moltes
1: màquina,
0: no?
1: Màquina mastodonte. Bueno, aquí una abraçada virtual a tota la gent que es tatua coses de cultures que no entén. No passa res. No obrirem el meló dels tatuatges amb caràcters xinesos.
0: No el vam obrir el dia que vam venir en Jonathan i...
1: Per això,
0: si no el vam obrir aquell dia...
1: Jonathan, que faci el que vulgui. Crec que sí que... No recordo si ho vam obrir.
0: No sé si
1: ho vam dir al programa o ho vam comentar després. Segur que sí. Recordo algú d'una piscina.
0: Sí, o d'un bol d'arròs, crec.
1: Bueno, no ho sé.
0: No entrem.
1: En qualsevol cas. Truca, cuca.
0: Caràcter, bueno, o sigui, pedres úniques.
1: Sí. I per exemple, ell també va reunir una gran quantitat de fòssils arreu del món, d'animals dissecats, no? en un intent de posar llum a la foscor.
0: Per exemple,
1: va ser el primer en donar una exposició científica a un dels objectes preferits de les Wunderkammer, i que tu has avançat abans.
0: Home,
1: les banyes d'unicorn.
0: Sisplau.
1: Que hi ha moltíssimes, és a dir, que a Catalunya hi ha documentades des del segle XIV. No he dit Lleida, no sé si és Lleida.
0: Has dit Lleida abans.
1: He dit Lleida, però no sé si és Lleida o la... Sí, crec que és Lleida. Bueno, ja,
0: on anem a veure?
1: Ja ho farem. Ell, per exemple, és el primer que bueno, doncs... Pues, en compara vàries, veu d'on venen, les analitza i tal, i com a vol nòrdic, ell arriba a la conclusió de que en veritat són l'ullal del narval. No? Ell diu, no, això, jo que ja vec el món amb una naturalesa científica, he vist molts animals, m'he mogut... No, aquestes banyes, això que es ven com a banyes d'unicorn, en el fons són ullals del narval, i que per tant aquests unicorns no existeixen. O si existeixen, no generen aquestes banyes, no? També, per exemple, va ser responsable, és el que va pagar i encarregar la primera expedició, que va fer el primer dibuix de l'au del paradís, que és aquesta au tan fantàstica que fa uns vídeos d'internet fantàstics. Quan l'ave del paradís està en cel, sí. el ball que fa.
0: Vale.
1: És molt graciós. I és la persona... Ojo al dato, és la persona que va tenir com a mascota un gran gavot,
0: ara.
1: És a dir, un pingüí boreal, que va ser capturat a les Illes Feroe i que ell es va fer portar per tenir una mascota com un pingüí. O sigui, gent que teniu un porc vietnamita. Bon intent. Que sapigueu que un senyor fa uns 400 anys va tenir un maleït pingüí com a mascota. Allà, vinga! Hop. No devia tenir... O sigui, jo només espero que no visqués en un baix i que tingués moltes escales. Seria molt graciós.
0: Veure'l caminar per allà i... Clar. Pobre pingüí, però em sembla una imatge superadorable.
1: Bueno, mira, la mateixa persona que té un pingüí és la persona que desmitifica les banyes d'unicorn, però és la persona que documenta les pedres rúniques. Fixa't, és un món fantàstic.
0: Sí, ple de contradiccions.
1: Vivim en aquest món de les meravelles. Tot i això, però ara ve el gir que t'agradarà, això t'agradarà. Tot i això, tota aquesta racionalització d'allò fantàstic no li va servir de gaire per la seva reputació, perquè potser molta gent que ens escolta, el nom de Olaus Bormius els hi sona, però no els hi sona com un erudit danès del segle XVIII, mm-hmm. sinó els hi sona com un dels responsables a principis del segle XIII de traduir una obra d'Al-Azif, un savi musulmà boig. Olaus Bormius va traduir el llatí al Necronomicon, segons Lovecraft, no? Quan Lovecraft busca el nom d'un savi que tradueixi, no?
0: Qui aquesta pot haver obra, traduït, no?
1: Suposo que li ve el, o regeix o ve la figura d'Olaus Bormius i va dir, si tenia un pingüí, molt normal no devia ser. Potser aquell pingüí era un pingüí i era una mena, una cria de Dagon, o un profund, o una cosa...
0: Home, un profund quadraria prou.
1: Però el que són les coses, no? Com estem girant sempre sobre el mateix.
0: Abans has dit que havies fet una selecció. Quina era l'altra gran col·lecció?
1: L'altre gran col·leccionista és el jesuïta Athanasius Kircher, que és potser un dels grans... perquè t'has riscut.
0: M'ha fet gran. No sé, és que és divendres, Alberto.
1: Vale.
0: Athanasius.
1: Si tot el teu nen no l'estimes molt i l'envies a l'església, li dius Athanasius. Athanasius, no? Satanasius.
0: No, no et passis.
1: I l'envies a... Són els meus fills, Satanasius. I l'envies a... Com un jesuïta. Athanasius Kircher és un dels grans intel·lectuals del barroc, no? Amb publicacions significatives en temes tan diversos, això també t'agradarà, com la religió comparada, la geologia o la medicina. És tot un polímata. Si haguéssim seguit aquella sèrie de programes sobre els polímates...
0: Un parell, no?
1: Aquests van fer un parell, una d'antiguitat i una de mitjana. Si ens haguéssim seguit fins a l'època moderna, Athanasius Kircher hagués sortit segur. De fet, ell va ser, a banda d'estudis de religió, geòleg, estudis mèdics, va ser qui va establir la relació entre l'idioma de l'antic Egipte i el copte modern. Va escriure una enciclopèdia sobre Xina, perquè estava fascinat sobre Xina, no? Perquè li agradaven les coses exòtiques. Temes que tocava.
0: Déu-n'hi-do, no? O sigui, molts, molts temes.
1: Doncs espera't, agarra't, que venen... Que ve fort. Va estudiar els volcans, va col·leccionar fòssils, va ser un dels primers en utilitzar un microscopi i veure bactèries, va proposar que les plagues s'originaven a causa de microorganismes infecciosos, i se li atribueixen... coses com la construcció d'autòmates musicals, la invenció d'un rellotge magnètic, l'antecessor del megàfon, o, tot i que sembla que no va ser així, també l'invent de la llanterna màgica, no? Que no és un superheroi, sinó que és una mena de precursor dels projectors i projectors de diapositives, no? Aquesta llum inversa que reflecteix coses.
0: Déu-n'hi-do, em puc imaginar la col·lecció d'objectes que tindria aquesta persona.
1: Exacte, en prenem una mica més detall al bloc final si ens dona temps, però ja ens podem imaginar que estaria a l'alçada de Olaus Bormius.
0: No tenia un català? Ai, no.
1: No tenia un català? Ah, tenia un català! Això és com... Però, aquest, ja.
0: Un català dissecat. No? Ja. Anava i un pingüí.
1: Ah, un pingüí.
0: Però he llegit català la següent pregunta.
1: O sigui, per tu els catalans són pingüins? No. És perquè anem lents, perquè anem lluny?
0: Perquè anem molt lluny.
1: Perquè sí. Caminem lent.
0: I que intentem volar i...
1: I salem mal. Pot ser que hi hagi dos icones a partir d'ara del catalanisme, que és Messi i un pingüí. Són dues coses baixetes que no parlen gaire.
0: Bueno. Coneixem algun cas de gabinet de curiositats català?
1: Aquesta és la pregunta que em volia fer.
0: Sí, aquesta és la pregunta.
1: doncs sí. Tenim documentat l'any 1626 el naturalista i botànic Salvador Ibuscà, que va començar a recopilar restes de naturalia, no? D'animals, vegetals, minerals, fòssils, i va començar a guardar-los a la rebotiga de la farmàcia de la família. Hòstia. Que tenien a l'encreuament del carrer Ample amb el carrer de la Fusteria a Barcelona, no? Allà a la darrera botiga, i va començar a guardar cosetes. Aquesta col·lecció, com la col·lecció de pedres de l'Albert Abril, igual, va passar al seu fill, en Jaume Salvador i Pedrol, i els seus dos nets, en Josep i en Joan Salvador i Riera, van seguir la col·lecció, no? Comença el 1626, i durant uns 200 i pico anys van seguir la col·lecció oberta al públic, i va esdevenir una de les més col·leccions més importants d'objectes d'història natural dels segles XVII i XVIII a Europa.
0: I sabem què va passar amb aquella col·lecció?
1: Doncs es va tancar al públic l'any 1855, i es va guardar la masia familiar, a dir, aquesta merda, la cosa de l'avi. Ja estem una altra vegada, home. Fins que el director de l'Institut Botànic de Barcelona, Pius Foniker, l'adquirí l'any 1937, i aquestes col·leccions passaren a l'Institut Botànic.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: comencem la recta final del programa amb una tercera música.
1: Una tercera música?
0: Sí.
1: Sí? És clar, és que ara és que els oients no ho saben,
0: ja,
1: però el guió posa Harry Potter i la càmera secreta, no?, entrant a la càmera. En la tercera d'aquestes cançons, jo l'he dit a l'Albert, avui farem... Fas una cançó de Harry Potter? Sí, he fet tres cançons de Harry Potter.
0: No, m'he estranyat molt, m'he estranyat.
1: A què ve? I llavors, l'Adrià, just quan hem començat a gravar, diu pel micro intern, Alberto, que la tercera no és de Harry Potter, que t'has equivocat. I jo, m'ha aixafat la broma. És una cançó que sembla de Harry Potter.
0: Podria ser de
1: Harry Potter. Jo estava esperant que em diguessis una tercera cançó de Harry Potter i et diguessis, no, és de la banda sonora de Noche en el Museo. Amb la qual demostra que la banda sonora de Harry Potter és una puta merda, perquè és una puta merda genèrica.
0: Havíem d'arribar aquí, Alberto, per fi.
1: Que sí, que és un senyor que faci un tubito, però que... Bueno, llavors, gràcies, Adrià.
0: Ha funcionat bé, igualment.
1: Ha funcionat... Ha tingut la seva gràcia.
0: Ja
1: hagués colat.
0: Hagués colat, però sí.
1: fins al fons.
0: Però, o sigui, però... Bueno, és igual, tirem perquè no tenim temps.
1: Vinga, va, ràpid.
0: Molt bé, i ja que... ja per anar acabant, no? Com van evolucionar aquests gabinets de curiositats?
1: Molt bé, clar. Repetim, els gabinets de curiositat són per definició una cosa molt eclèctica, un mostrari d'objectes dispersos i diversos, i a poc a poc, a mesura que la ciència i el coneixement del món natural avancin, s'aniran metamorfosejant en gabinets d'història natural o gabinets d'història etnogràfica primer, i amb l'arribada de l'època contemporània es convertiran en la base dels grans museus moderns, especialment aquells dedicats a la història natural o a la història de l'art, i on seran aquestes peces privades seran reubicades als fons dels museus.
0: Tenim uns quants minuts encara, podríem posar uns quants exemples.
1: Sí, podríem posar uns quants exemples, no? Per exemple, el Museu Britànic mateix, no? Es funda o es basa en les col·leccions reunides per Sir Hans Sloane entre finals del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII, no? Per aquells que pensin que el Museu Britànic és només fruit de l'expoli de l'Imperi Britànic, sí, però també dels particulars. Vull dir, mai deixis que
0: l'Estat ho faci tot.
1: Que l'Estat ho faci tot. Que, això també, no ho hem dit, però és el moment de la gran companyia de les Índies i no illes orientals, no? I per tant és el moment en què el flux de coneixement del món està arribant cada vegada més objectes, i per tant cada vegada més arriben a les corts europees, a les col·leccions europees, objectes fantàstics, no? Per exemple, el que hem mencionat abans del castell d'Ambràs a Innsbruck, que és el museu, oh, té la fama o la fatutxa de dir que és el museu obert més antic del món, no? Però sí que és cert que des de finals del segle XVI aquella càmera de curiositats ha generat un museu de història natural, d'història de l'art. També aquesta Kunstkamera, aquesta càmera de les arts que hem mencionat a Praga, creada per Rudolf II, també es pot visitar actualment. No està a Praga, sinó que està al Museu d'Història de l'Art de Viena, però tots els fons d'aquesta col·lecció es van moure al Museu d'Història de l'Art de Viena. O, per exemple, la col·lecció reunida per Athanasius Kistner, jesuïta a Roma, es troba avui, és l'origen de la creació dels fons del Collegio Romano. No? Si aneu a Roma i visiteu aquells fons, que sapigueu que en origen són els fons que Athanasius Kistner reuneix, no? Igual que, per exemple, en el cas que explicàvem, aquest cas català, no?, que aquests fons es mantenen privats però acaben després comprant-se en un museu actual, podríem citar més exemples, no? Per exemple, el cas del gabinet de curiositats i antiguitats d'Elias Ashmole, no?, que donarà lloc a l'Ashmolean Museum d'Oxford, que és un altre fons privat, no?, aquests fons privats del barroc, el fons del Louvre també, o per exemple, sense anar més junt, el fons del Prado també es nodreix d'aquestes col·leccions privades de la monarquia hispànica, no? No acaben de ser càmeres de la meravella, perquè són majoritàriament quadres, no? Però és aquesta idea dels objectes privats en el moment que s'arriba a finals del segle XVIII, però sobretot al segle XIX, no?, en què s'instaura la idea de l'Estat, no? Llavors, sobretot el president del segle XVIII, també aquesta idea de no, les reials acadèmies, els museus nacionals, aquesta idea, molts d'aquests fons privats passen a mans públiques i per tant són l'origen d'altres museus. Per exemple, un altre també molt xulo, la Kunstkamera de Pere el Gran a Sant Petersburg, fundada l'any 1727, actualment acull aquell espai el Museu Pere el Gran, el Museu Pere el Gran d'Antropologia i Etnografia de l'Acadèmia Rússia de Ciències.
0: Joder.
1: Ja, si voleu anar, agafeu una targeta.
0: I la façana ha de ser gran, pel nom, no?
1: No, clar, vull dir, la façana, vull dir, a no ser que facis dos columnes, facis dos línies, però hi facis justificat, al centre, no sé què. Bueno, podríem posar molts altres exemples, ens hem deixat segurament molts de l'àmbit italià, de l'àmbit anglès, però jo crec que la dinàmica s'ha vist molt bé, no? Com aquesta apertura al món genera una curiositat, que genera un col·leccionisme dispers i privat primer, però cada vegada que avança la història natural, no, i avança la classificació, comencen a sistematitzar-se i comencen a ser la base de la història de la geologia, de la història de la paleontologia, no, tots aquests fòssils passen a ser tots aquests, aquesta recopilació de pedres rúniques permet, no sé què, aquesta recopilació d'objectes del Pròxim Orient permet no sé què. Llavors, aquesta curiositat, aquesta cosa aparentment banal, que és que un senyor els doni per tenir uns símptomes de Diògenes coses rares, és la base del primer del coneixement científic, del coneixement, de la sistematització de la història natural i etnològica, i després també és l'origen de físic dels molts museus europeus actuals.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert Torretxe.
1: I un pingüí.
0: Ah, i un pingüí, perfecte. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la pròxima setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Albert Torretxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.